0: Temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: L'educació viu un moment de debat intens, el paper dels docents, les condicions a les aules, la irrupció de les noves tecnologies i la necessitat de formació constant del professorat són qüestions cada cop més presents. En aquest context, avui al Faves Comptades podem posar el focus en la tasca dels mestres i en els reptes que afronta el sistema educatiu. Per fer-ho, ens acompanya la Mireia Portero. Acaba de guanyar el guardó a millor docent d'Espanya 2025 en educació no formal dels Premis Educa a Banca, coneguts popularment com els Goya de l'educació. Mireia Portero, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me i totes les persones que estan escoltant, també una salutació.
0: Abans de res, enhorabona per aquest reconeixement. Ara ho parlàvem abans de començar l'entrevista, eh? Vam parlar quan estaves nominada aquest estiu i ara ja tens el guardó. Què significa haver estat escollida com a millor docent d'Espanya 2025 en educació no formal?
1: Doncs per mi ha estat una sorpresa perquè aquest guardó parteix dels alumnes que et proposen. En el cas d'infantil i primària et proposen les famílies i totes les altres categories a l'alumnat. Jo en aquest cas he estat seleccionada en educació no formal, que treballo a l'empresa Innovació i Desenvolupament Docente de Sant Cugat, i va ser una sorpresa total. Jo havia guanyat molts premis educatius, però tots eres tu que presentaves una feina. Uh-huh. Aquí no. Aquí va venir totalment de nou, que t'arribava un correu conforme havies estat nominada a aquests premis, i realment han sigut un goig.
0: Fa especial il·lusió això que expliques, no? Que sigui l'alumnat qui et proposi per aquest premi, no ser tu qui es presenta.
1: Sí, sí, fa una il·lusió increïble. De fet, jo pensava que el tema de la formació, al fer-la online, no podies connectar tan emocionalment amb les persones. En canvi, han sigut gent a distància que ha fet la nominació. Per mi, bueno, ha sigut com un somni, no? En estar a l'escenari i sentir el teu nom també com a guanyadora ha estat increïble.
0: Perquè competies amb un bon grapat de docents.
1: Sí, hi havia 60 docents entre cada categoria. Cadascuna tenia 10 i eren 6, infantil, primària, secundària, batxillerat, FP, universitat i educació no formal.
0: Mm-hmm. Creus que aquests premis també serveixen per posar una mica en valor la feina que es fa des de la docència?
1: Jo penso que sí. De fet, els mestres moltes vegades ens sentim poc importants en alguns moments. De fet, fem moltes hores també a casa que no estan reconegudes, no només les hores de docència, sinó que després hem de corregir, hem de preparar sessions, i més els mestres que som innovadors, tot aquest tipus de feina porta moltes hores i no sempre tens una recompensa. Evidentment, de l'alumnat sí, perquè està content, somriu, vol treballar, però no és una feina a vegades 100% reconeguda.
0: Uh-huh. Després parlarem del paper del reconeixement dels docents per la societat. Tu, de fet, combines la feina, tu treballes en una escola, ets mestre, si no m'equivoco, també cap d'estudis, i a més treballes com a docena i docente. Què és exactament, per les persones que potser no estiguin tan avançades, això de l'educació no formal i quin paper juga dins del sistema educatiu?
1: Doncs l'educació no formal és l'educació que no està arreglada. Vale? Llavors, jo concretament faig formació a docents i faig formació de gamificació, competència digital docent, ABP, que seria aprenentatge basat en projectes, i aquest mes també he començat a fer temes d'intel·ligència artificial, diferents tipus, avaluació i Canva i Geniali. Llavors, seria tot el que no està dins d'un sistema arreglat, però realment té uns objectius. Vale? No només a mestres, sinó a qualsevol tipus de persona. Hi ha gent que potser es dedica més a l'alumnat vulnerable, i en aquest cas pues, forma docents, que aquests formaran a altres docents o al seu alumnat.
0: Mm-hmm. Quina importància té aquesta formació constant en un món que canvia tan ràpid?
1: O sigui, el món...
0: No, ens parlaves ara de la intel·ligència artificial, sí. de molts conceptes que seran nous per molts mestres que van estudiar en un pla d'estudis on tot això ni existia.
1: Exacte. La formació constant és molt important en els mestres. Com tu bé deies, ha canviat moltíssim. No té res a veure 10 anys enrere amb ara, però no només a nivell de tecnologia, també a nivell de moralitat, la gent és diferent, la forma de funcionar de l'alumne també és completament diferent perquè reben molts estímuls que abans no ho tenien. Llavors, clar, s'ha de captar la seva atenció. I nosaltres realment necessitem formació constant per anar alineats amb la societat, perquè l'escola no està blindada, i estem preparant alumnes per un futur que no sabem quin tindran. Llavors necessitem formar-nos contínuament doncs perquè puguin estar ben formats quan surtin del centre.
0: Quin és el principal repte que et trobes a l'hora de formar docents?
1: Doncs els docents és que concretament ja venen predisposats a formar-se, perquè nosaltres necessitem aquest tipus de formació. Hi ha molts mestres que potser se senten insegurs fent les classes, sobretot si intervé tecnologia. Llavors, ells ja venen amb una necessitat d'agafar aquest tipus de formació, i no només amb tecnologia, sinó amb innovació pedagògica. Des de la pandèmia va canviar molt l'educació. O sigui, en aquell moment vam veure que havíem de motivar l'alumnat, i llavors els centres pràcticament tots es van transformar 100%. Llavors, els mestres que no estan sortint actualment de la universitat, doncs és la forma que tenen d'arribar a un coneixement i poder treballar amb els alumnes actuals.
0: Fa uns anys, de fet, es van començar a introduir les noves tecnologies a les aules, però sembla que hi hagi algunes escoles que hagin optat per fer com un pas enrere, no? De fet, hi ha molt debat sobre l'ús de les pantalles a la societat en general, però que també es trasllada a l'escola, de la intel·ligència artificial, de les eines digitals. On creus que hi ha el punt d'equilibri perquè siguin eines útils i no només un entrebanc o una distracció?
1: Aviam, jo he viscut molt tot el procés de la implementació digital, perquè quan vaig entrar al centre només hi havia 12 ordinadors per tothom. Llavors, va venir la pandèmia, ens vam haver de confinar i, evidentment, no estàvem preparats per afrontar-ho, no? Llavors, des de casa, doncs, vam preparar Drive, vam buscar metodologies més innovadores, i l'any següent, a la tornada, vam haver de fer classes híbrides, perquè teníem alumnat a l'escola, teníem alumnat a casa, teníem alumnat que estava malalt, i, bueno, tot això va generar que la majoria de centres adquirissin més dispositius. Vale? Llavors, nosaltres, en concret, vam adquirir més tauletes i Chromebooks. El departament va donar molt suport i va donar formació als mestres. Llavors, durant tot aquell curs van tenir formació, entre cometes, pagada, vale, que jo vaig impartir en el meu centre i un altre de Barcelona, i ens feien com un suport de mentories per poder fer tota la documentació digital

0: Afortunadament, l'eina ja la saben fer servir, però tu els has d'ensenyar doncs, tot el que hi ha al darrere. Aquest procés ha portat molt de temps i, clar, s'ha hagut de fer normativa digital, posant els PECs dels centres, etc etc. Però si ho aconsegueixes bé, realment la tecnologia ajuda, és un aliat. No, ni els llibres són dolents i els hem de llançar tots, ni la tecnologia és dolenta i l'hem de llançar tots. Vull dir, la tecnologia està a la vida diària i han d'aprendre com es fa servir.
1: Per tant, les eines digitals poden transformar també la manera d'aprendre, o hi ha el risc que es converteixi només en una moda pedagògica?
0: Jo penso que no és una moda pedagògica. De fet, als centres, això, hem adquirit els dispositius i jo penso que els estem utilitzant d'una forma coherent. Com també comentava, als nens moltes vegades els hi costa mantenir l'atenció perquè reben molts estímuls. Vale? Llavors, amb la tecnologia, tu pots captar-la de determinades formes. No és el mateix fer un control per escrit que, per exemple, aplicar-los un Kahoot i que ells facin unes preguntes concretes per nota. No és el mateix que tu puguis adaptar una activitat a mà o adaptar-la a mia, que tu pots aquí agafar molts nivells d'aprenentatge, tu pots pujar el text i baixar el text de nivell i això servirà i enriquirà a diferents alumnes, no només quedant en el terme mig.
1: Mm-hmm. Quins reptes i oportunitats plantegen les noves tecnologies, i ara que ens parles de la intel·ligència artificial, tant per als mestres com per l'alumnat?
0: Doncs aviam, en l'alumnat és que, de fet, la vam començar a fer servir a l'inici, però llavors van fer tots els protocols d'intel·ligència artificial i ara amb les edats que jo treballo no es permet. Vale? Però sí que és cert que és molt útil pels mestres. Jo que treballo la gamificació, que és utilitzar utilitzar el joc en contextos que no són lúdics, com per exemple l'educació. Clar, a mi em va molt bé per crear la narrativa, que és tota la història que va al darrere. Llavors, aquestes narratives porten certs reptes. Amb la intel·ligència artificial tu pots crear els reptes conforme ells avancen i adaptar-los al grup. Pots personalitzar, perquè jo partia per treballar de pel·lícules, no? He treballat amb Harry Potter, amb Star Wars, amb Operación Triunfo, etc. Llavors, ara, amb la intel·ligència artificial, pots crear personatges que només seran pel teu centre o que són creats per l'alumnat. I tot això ajuda moltíssim. Pots fer que rebin un feedback immediat, també, l'alumnat. O sigui, jo per mi tinc molts avantatges, però clar, s'ha d'utilitzar correctament i trobar un equilibri entre eines més tradicionals i més innovadores. En el centre que jo treballo fem un combinat.
1: Es pot trobar aquest equilibri, ara ho deies, no? Ni la tecnologia és bona ni dolenta, ni els llibres són bons ni dolents, no? Es pot trobar, o s'està treballant per trobar aquest equilibri entre tecnologia i noves eines digitals amb una educació més tradicional, per entendre'ns?
0: Sí, nosaltres, per exemple, jo treballo en un centre concertat, no?, que van 6 hores a l'escola, que habitualment la pública aniria 5. Llavors, en aquesta 6a hora, nosaltres, per exemple, tenim posats àrees de projectes que es treballen per connectar molt més amb la vida quotidiana, és on treballen també el tema de robòtica, i aquestes àrees pues, són molt més innovadores i utilitzen la tecnologia. No? Ara, per exemple, estem fent aquest trimestre projectes amb les impressores 3D. Però, clar, per arribar aquí parteixen de formes geomètriques, però aquestes formes geomètriques les ha treballat el mestre de matemàtiques d'una forma potser més tradicional. Però jo, quan m'arriben a mi, hi ha certs conceptes que ja els saben perquè els han treballat amb el seu tutor. Digues mates, digues llengua, sigui medi. Vull dir, ells els treballen conforme ho necessiten. Jo, per exemple, avui que he fet classe de 9 a 10, hem fet medi d'una forma tradicional, però jo, per exemple, a medi també he fet servir realitat virtual i augmentada en diverses sessions. Però avui, concretament, trucava una sessió tradicional.
1: Per tant, sí que existeix,
0: sí.
1: O sí que pot existir,
0: sí,
1: aquest equilibri. Clar, els mestres heu d'estar en formació constant, adaptar-vos a noves realitats, tant tecnològiques com socials. La societat avança i canvia. El sistema educatiu facilita prou aquesta formació contínua als docents, o parteix més a vegades d'una voluntat o necessitat dels mateixos docents d'estar al dia i fer classes com les que tu imparteixes a iDocente?
0: Doncs aviam, el sistema ho proposia, depèn. Jo he treballat a diferents centres, hi ha centres que m'han facilitat la formació i hi ha centres que no. Llavors, sí que és cert que hi ha molta formació que ofereix el departament, que és de forma gratuïta. I llavors pots trobar la que és privada si vols algun aspecte concret que no coneixes. Jo en el centre que treballo, sí, ens ofereixen formació constant a tots els mestres, i al claustre fem la mateixa formació per anar tots en una mateixa línia. I llavors a internet hi ha una oferta, hi ha un ventall molt gran per trobar formacions molt més encarades i van sortint contínuament, perquè jo el mes passat impartia quatre temàtiques, ara imparteixo

0: d'aquestes quatre hem ampliat 7 més. Vull dir, la formació permanent es va actualitzant contínuament. I són formacions molt d'IA, concretament especialitzades, i clar, com evoluciona molt, també evoluciona la formació.
1: Mm-hmm. Les darreres setmanes hem vist mobilitzacions, vagues dels docents. Com interpretes tu, que formes part d'aquest col·lectiu, també aquest malestar dins del sector?
0: Doncs jo és que concretament no estic en un mal centre, estic en un centre que té molt bon alumnat i bones famílies, llavors cap dels mestres ens hem mobilitzat. Però sí que és cert que ens trobem pues, amb ràtios elevades, tot i que les ràtios nosaltres actualment les tenim a 20. Jo quan vaig començar a treballar hi havia 27 o 28 paraules, això ha reduït, però no pots fer una atenció individualitzada a vegades quan et trobes amb algun tipus de alumnat a l'aula. Vale? És cert que nosaltres posem la millor voluntat que tenim, nosaltres ara estem fent una formació de mesures i suports universals, però hi ha gent més especialitzada per atendre'ls.
1: Parlem de l'educació inclusiva, sí. No? Del decret del 2017. Sí.
0: Llavors, fem tot el possible, però bueno, que hi ha gent molt preparada per poder-los abordar també. Hi ha escoles que tenen CAs o que tenen vetlladora. Però això, per exemple, en aquest sentit, no seria suficient. Hi ha vegades que has de deixar de fer classe doncs, per atendre alguna necessitat. Després, per altra banda, el tema dels sous. Catalunya és una de les que té el sou més baix de tota Espanya. I realment aquí la vida tampoc és més econòmica. Uh-huh. I bueno, així aniríem sumant diferents coses, els sous. Jo vaig perdre, per exemple, estadis, vull dir que s'han anat ajuntant diferents casuístiques.
1: Uh-huh. Això és una part no, que s'està negociant amb l'administració, però hi ha una altra part, que és el reconeixement social no, de les famílies i de la societat en general. Teniu la sensació que no es valora prou a vegades la feina dels mestres o que se'ls demana moltes coses?
0: Realment sí. Amb l'horari és impossible cobrir totes les necessitats que dona l'aula. Vull dir, moltes vegades els nens aprenen per la bona voluntat que posem als docents. Jo per les tardes treballo moltes hores i treballo els caps de setmana i això no és reconegut ni pagat. L'alumnat que jo tinc és agraït, tant el de la formació com els estudiants, i les famílies generalment també, però no tothom es troba en aquestes situacions. Hi ha molts, no sé si barris o ciutats, que potser és complexa d'una classe i que bueno, que s'ha de treballar en aquest sentit. Jo és que estic en una bombolleta.
1: Què creus que hauria de canviar per millorar l'educació a casa nostra?
0: Doncs, aviam, necessitaríem també tenir determinats recursos, no? I això no partir només de la voluntat docent. Jo, per exemple, en el centre que treballo, estic a l'equip digital, estic de cap d'estudis i no tinc un ordinador propi, per exemple. Clar, tu has de portar a tu de casa teva. Treballem a vegades sense tenir despatxos perquè tots els diners que s'ingressen habitualment es donen per l'alumnat. Llavors, el mestre ha d'estar bé per poder fer un bon acompanyament a l'alumnat. Jo penso que s'han de cuidar els mestres. És cert que ara és molt important el benestar i s'està començant a aplicar la docència. De fet, nosaltres fa poc hem passat una auditoria de benestar.
1: Uh-huh. Per tant, recursos, no? Sí. Al final, que és el que es demana en molts sectors. No sé quin creus que és el principal repte que té l'escola i l'educació avui en dia, els pròxims anys, no? Moltes vegades ens posem a les mans al cap últimament quan veiem els informes PISA o de l'OCDE, que tampoc sé si és en el que ens hauríem de fixar, i potser la gent té la sensació que l'educació està pitjor que en etapes anteriors. No sé si és una sensació i si tu creus que està justificada o injustificada i quins són els reptes que tenim ara per ara.
0: A més que jo em trobo en un centre molt concret que nosaltres les competències bàsiques surten a un nivell alt. Llavors, no estic potser dins de la mitjana de Catalunya, estem per sobre. Penso que aquest és un repte. Generalment, els resultats han anat baixant, no? Sobretot des de la pandèmia. Sí que és cert que no és que estiguin pitjor preparats, sinó que estan potser preparats amb altres temes, no? Perquè els nens ara la tecnologia la dominen, que potser anys enrere no. El pensament crític el tenen més desenvolupat. També treballen cooperativament, que això antigament no es feia. Treballen molt més la comunicació, que són habilitats que realment hauran de tenir en un futur.
1: Mm-hmm. Per tant, potser són competències que no es diagnostiquen a través d'aquests tipus d'examen que es fan de competències.
0: Exacte.
1: Bàsiques, oi? Si tinguessis ara al davant un estudiant de magisteri que comencés avui, fem veure que és setembre, a la universitat, què li diries?
0: Jo li diria, doncs, que ha escollit una professió molt maca, que intenti a trobar el millor dels seus alumnes, que segur que cada persona té un potencial o una cosa important i que s'enganxi algú del seu equip que tiri, que realment podrà aprendre molt d'ell.
1: I des de la teva expertesa en aquesta educació no formal, no? Com li diries a les persones o què els diries per què és important formar-se, sobretot en noves tecnologies, que és en el que tu fas més formacions en intel·ligència artificial, ens expliques sí. Una mica tots els cursos que ofereixes, per què els diries que és important també formar-se en aquest sentit?
0: Bueno, jo penso que cadascú té una àrea d'expertesa, no? Llavors, jo, per exemple, amb el meu centre no recomanaria a tothom que fes formacions digitals. Sí que hem fet un mínim, però cadascú, dintre de tot, ha de trobar què realment pot aportar el centre. Llavors, actualment necessitem un ventall molt ampli. Hi ha gent que potser fa en educació emocional, perquè el tema que ja ho hem comentat de la moralitat ha canviat. Penso que és molt important, perquè no estem fent ara el mateix que quan vam sortir de la carrera. O sigui, necessitem una formació permanent per estar al dia, perquè la societat evoluciona rapidíssimament.
1: I per acabar, aquelles persones que són molt beligerants amb la presència de tecnologia a les aules, quin missatge els hi donaries?
0: Que l'utilitzin amb criteri. De fet, són mestres. Ells saben que necessiten els nens d'aquella edat que enriqueixin sobretot els continguts, però que hi ha continguts que s'han d'aprendre d'una forma més tradicional. O sigui, jo, per exemple, he utilitzat molta tecnologia, però sempre ha tingut un sentit pedagògic darrere. No l'he utilitzat perquè sí, perquè simplement perquè és més divertit.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge ens acomiadem. Enhorabona, una vegada més, a la Mireia Portero per aquest guardó a millor docent d'Espanya en educació no formal. Moltíssimes gràcies per aquesta
0: Alba.
1: Conversa. Que vagi molt rebé.
0: Gràcies.

0: Del 25 al 31 de maig se celebra la Setmana Sense Fum, una iniciativa que coincideix amb el Dia Mundial Sense Tabac i que vol posar el focus en els riscos del consum de tabac i dels nous productes amb nicotina, com els vapejadors o les cigarretes electròniques. Tot i que el tabaquisme ha anat a la baixa en els darrers anys, encara més d'un 21% de la població catalana fuma. I preocupa especialment l'augment del consum entre joves i l'ús combinat de cigarretes electròniques i del tabac convencional. Per parlar de prevenció, de salut pública i dels recursos que tenim la ciutadania per deixar de fumar, avui el Faves Comptades, ens acompanyen quatre dones que en saben molt. La Núria Fernández, que és la regidora de Salut. Molt bon dia, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: La Montse Moral, que coneixereu de les tertúlies i d'altres entrevistes. Ella és farmacèutica comunitària jubilada i tresorera de la Societat Catalana d'Atenció al Tractament i Consum del Tabac. Montse, molt bon dia.
2: Molt bon dia, i també rotària.
0: I també rotària, clar, però aquí no t'ho deia, sí, ho diem sempre, però avui, com que no era el context, t'ho
2: tret. Avui vaig amb una altra gorra.
0: Avui vas amb una altra gorra. També tenim la doctora Esther Vall, és metgessa del Cap de Vall d'Oreix i és la referent de tabaquisme del centre. A més, també és vocal de la Junta de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament al Consum del Tabac. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I l'Esther Rodríguez, ella és farmacèutica comunitària, diplomada en Salut Pública i titular de la Farmàcia del Monestir, així que segur que molts de vosaltres l'haureu vist a la farmàcia. Molt bon dia, benvingudes.
4: Hola, bon dia.
0: Núria, comencem pel principi.
1: Deixa'm primer dir que som tres farmacèutiques aquí, eh?
0: Avui, tres farmacèutiques a la taula.
1: La Montse, l'Estela i jo.
2: Però totes som
1: dones.
2: Atenció primària.
1: Atenció primària.
2: I de la comunitària.
0: De la salut. Escolteu-me, perquè és important, des d'un ajuntament, Núria, que es posi el focus en campanyes com la Setmana Sense Fum i en lluitar contra el tabaquisme.
1: Doncs gràcies. Com dius, des de l'Ajuntament volem posar això, com dius, el focus no només en el tabac convencional, sinó sobretot en la nicotina i en la normalització d'aquests nous dispositius entre joves, no? Perquè avui ja, el problema ja no és només el cigarret clàssic, sinó que estem veient doncs, aquest augment molt important de vapejadors, de cigarretes electròniques i altres sistemes d'administració de nicotina, especialment entre adolescents, no? I aquí és important que deixar clar un concepte bastant científic, que la nicotina és una substància altament addictiva, independentment del vehicle de consum, no? I, com diem, a Salut Pública hi ha un concepte molt important, que és aquesta porta, aquesta entrada a l'addicció. Sabem que molts joves comencen amb vapejadors, acaben desenvolupant una dependència nicotínica i posterior consum dual o un consum d'entre tabac i convencional, no? Com també vull fer que, com que farmacèutica, doncs que és molt important remarcar que deixar de fumar no és només una qüestió de voluntat, no? Que la dependència del tabac és una addicció neurobiològica, doncs vinculada, com ja dirà la doctora, als receptors nicotínics cerebrals, a uns circuits dopaminèrgics de recompensa, i per això el suport professional multiplica molt la possibilitat d'èxit. I que des de l'Ajuntament el que volem és defensar una ciutat que protegeixi els seus infants, els seus adolescents, no només prohibint o advertint, sinó educant, escoltant, i per això creiem que des d'una promoció i una prevenció de la salut des de l'Ajuntament és imprescindible.
0: Mm-hmm. Clar, quines són les eines que teniu com a Ajuntament regidora per lluitar contra el tabaquisme?
1: La promoció, promocionar la salut, fer campanyes, perquè clar, és una cosa que és molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que uh-huh. la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs i farmàcies i l'administració.
0: Ho dèiem a l'entradeta, no? I la regidora també ho ha esmentat. Sembla que el consum del tabac baixa lentament, però estan apareixent nous hàbits de consum de nicotina. Preocupa especialment aquesta normalització de vapejadors i de cigarretes electròniques entre els joves?
1: Sí, sí, clar. A més, ells es pensen que el fet de vapejar, a vegades diuen, no, jo he sentit dir, però si és el que hi ha és vapor. No, no és vapor, allà hi ha nicotina. Hi ha l'experta, la Montse, que és molt experta en tot això, en totes les substàncies que hi ha, no? Vull dir que treure aquestes fake news de que vapejar no és dolent, al contrari, sí que ho és.
0: Montse, justament aquest any es posa molt el focus en la nicotina, més enllà del tabac, precisament justament perquè potser el tabac convencional doncs no està tan a l'alça, però sí que hi ha altres productes que porten nicotina. Per què és important aquest canvi de mirada i posar aquest focus en la nicotina?
2: Mira, la vida és una pol·lució. Vam començar amb el tabac, que va vindre d'Amèrica, quan es va descobrir Amèrica, i evidentment associat a una planta, que és la planta que produeix el tabac. Vale. Aquesta planta, la nicotina tabacum, té una substància molt tòxica, que és la nicotina. que ho fa per protegir-se dels insectes. Bueno, a més a més, la nicotina té aquest poder addictiu tan potent, tant com l'heroïna o la cocaïna, que jo crec que és més, inclús. Bueno, és una... ens arriba com a tabac, però la importància està amb això, amb la nicotina, amb el poder addictiu d'aquesta substància. Hem passat de que el fum, els càncers de pulmons, la contaminació ambiental, això no quedava bé, vam començar posant uns filtres que només són un trosset de plàstic que embruta i contamina i que no filtra res, però bueno, això va servir per rentar la primera imatge de la indústria tabaquera. Però després, com que això del fum no quedava bé, hem passat a vapejar. Però clar, ara ja hem vist que el que vapegem no és aigua. Estem propilenglicol, glicerina, productes que estan bé per ingerir, però no perquè arribin al pulmó. I ara ja veiem que tenim malalties noves com el Ebola. Ara ja es comença a qüestionar. Però clar, la indústria què fa? Es va rentant la imatge de cara a l'usuari, però no, ara ja ha arribat a la peça clau, que és la nicotina. Ara ja fa productes de nicotina sols. Que és, en definitiva...
0: que són aquestes boletes, que es consumien sobretot al nord d'Europa, però que ja estan arribant també a casa nostra.
2: I les tenim aquí, i les poden comprar la gent. I llavors, què passa aquí? Bueno, a ells els interessa mantenir gent enganxada. A més, els hi posen gustos perquè t'enganxis més. No ens enganyem, el problema és la nicotina. I hem evolucionat, però el problema és la nicotina. I per això el lema de l'OMS d'aquest any és desenmascarem la nicotina. Contrarrestem aquest efecte, concretament el titular de la lema de l'OMS, per dir-ho bé, cal desenmascarar l'atractiu i contrarrestar l'addicció a la nicotina i també al tabac, perquè ara hi ha gent que se'ls ha vengut, que és més inocuo fer servir els cigarrets electrònics, llavors fan servir cigarrets electrònics, però també fumen. I llavors la cosa, doncs, ara tenim de tot. Però ara ja tenim els que només fan els
0: cigarrets electrònics. A part de la nicotina i de tots aquests productes que l'evidència científica cada vegada la tenim més àmplia, no? Perquè ja tenim més mostres de persones que fan servir vapejadors i cigarretes electròniques, entenc que també inhalar aquest vapor d'aigua a altes temperatures tampoc deu ser saludable.
2: No, és que demà és aigua. Primer, que no és aigua. I segona, que també en el procés d'escalfament hi ha metalls pesats i també, que també són dolents pel pulmó. O sigui, ara ja tenim evidència científica de que els cigarrets electrònics i els vapejadors també causen malalties a la salut. Uh-huh. Aleshores, doncs, ja no són innocuos. Ara ja podem demostrar que no ho són.
0: Montse, parlaves, a més a més, d'aquest consum dual que s'ha augmentat, que hi ha un auge, no? Al principi, la indústria va voler vendre com els vapejadors i les cigarretes electròniques com aquella eina que ens podia servir per deixar de fumar tabac,
1: exacte,
0: no?
1: I jo ara recordo que hi a la farmàcia venia amb cigarretes electròniques.
2: Al principi...
1: perquè era per deixar de fumar, imagina't.
0: I ara ens trobem que aquestes cigarretes continuen sent perjudicials per la salut perquè continuen tenint nicotina i molts altres productes, com molt bé ens explicava la Montse, però que, a més, hi ha un auge d'aquest consum de persones que combinen el tabac convencional amb vapejadors i cigarretes electròniques. Això és preocupant?
2: Molt, i sobretot és que el que és preocupant és que busquen el sector jove, perquè estem aquí, més que res, com ha dit ella, des de l'Ajuntament ha de fer prevenció. Nosaltres a l'ESCAT, amb l'Ester, fa molts anys que estem treballant i veiem el resultat de la reducció del que és el consum de tabac, però no hem arribat ni molt menys al nivell que voldríem, que voldríem arribar a un 5% de consum, i encara estem amb un 21 de mitja. Uh-huh. Estem molt estancats. També això té a veure que tenim una llei obsoleta que regula el tabaquisme, que la tenim aquí. Estem fent pressió perquè a veure si surt. Però, mentrestant, el que sí que hem de fer i no hem de parar és de prevenir. I hem de dirigir aquest missatge als joves. I per això crec que és molt important el que estem fent aquí, en aquest moment, i gràcies a la ràdio i a totes els mitjans que ens ajuden a fer aquest crit d'atenció. Joves, no us deixeu enganyar. La cosa està amb la nicotina. Volen enganxar-vos i després us costarà molt de sortir-ne. Però després jo no vull monopolitzar. La nicotina afecta molt el desenvolupament cerebral i del sistema cardiovascular dels joves. Jo vull deixar parlar.
0: Aprofitem que tenim la doctora Vall aquí, que feia algun apunt així en veu baixa, mentrestant. I és que, si posem xifres, que deia la Montse, el tabaquisme provoca 10.000 morts a Catalunya anuals. Potser, possiblement, el primer que ens ve al cap podria ser els càncers en general, el càncer de pulmó potser específicament, però és que el tabaquisme deu tenir impacte en moltes més àrees de la salut, no?
3: A veure, d'entrada, només amb el tema de càncers hi ha el tema de tot el càncer del que és de gola, que té, a més, molta seqüela quan arriba, el càncer de pulmó, el càncer de bufeta, que cada vegada n'estem veient més i que dius, bueno, és un càncer gran desconegut. No, realment és molt invalidant, a més. Càncers digestius, o sigui... I l'associació de tabac amb càncer és grandíssima. Però després hi ha tot el tema cardiovascular, tot el tema de les angines de pit, els infarts, els ictus, tot això, el tabac va tapant les artèries i el que fa és que si sumes el tabac més el colesterol que un té de base, més l'edat que un va avançant, doncs a poc això realment estreta tant els vasos sanguinis que hi ha repercussions a tots nivells. Llavors, realment és importantíssim. Jo als pacients els hi dic, o sigui, el que estic fent és allargar la vida, a part de fer-te més ric perquè tens més diners, és que t'estem allargant la vida. Llavors, sempre s'està temps de poder allargar la vida, no? Llavors, oh, és que jo ja soc molt gran. No, és igual. O sigui, anem a com a mínim a no augmentar aquest tapament de les artèries, que és el que ens dona totes aquestes afectacions, a part del càncer, que és amplíssim el ventall de malaltia que pot aportar.
0: Clar, parlaves de la consulta, no? Jo no estic convençuda que les persones que coneixen persones fumadores, tothom en algun moment, jo vull deixar de fumar, o li passa pel cap deixar de fumar, perquè la gent sap que és perjudicial, perquè carai, serà que no s'ha dit a vegades. Però a vegades suposo que no deuen saber per on començar. Com ho han de fer?
3: Primer de tot, han d'haver fet un treball mínim de decidir en quin punt estan de deixar de fumar. El tema és, pots estar dient, jo deixaré de fumar, però ja ho veuré quan. Aquí podem intervenir poc. Es tracta de trobar el moment just al vuelo, com se'n diu. O sigui, a mi si em ve algú a la consulta perquè s'ha torçat el turmell, li pregunto si fuma i em diu, no, però ja m'ho estic pensant perquè... Pues, en aquell moment és el moment de dir, és que m'és igual, m'estic més estona, però vull aconseguir que t'agafi el cuquet, no? Llavors, o que t'agafi el cuquet per dir, jo estic aquí per quan tu acabis de repensar, jo t'atendré, o de dir, mira, t'enganxo, estiguem una estona més, fem una mica una foto del moment i ens hi posem, perquè és així, o sigui, és una satisfacció molt gran el saber que en algun moment aquesta persona l'encarrilarem perquè sigui un exfumador, no?
0: Des del CAP, quines eines teniu per ajudar les persones fumadores a ser exfumadores?
3: Mira, d'entrada, el primer, ja et dic, la fase en què està el pacient és la que ha de motivar a que ens demani hora. Inicialment es pot demanar hora amb l'infermera. Es demana hora directament per l'aplicació o per telèfon. Llavors es demana cadascú amb l'infermera del seu cupo. Uh-huh. L'infermera el que fa llavors és fer una entrevista, mira el grau de motivació i el grau de dependència que té la persona que és fumadora, i a partir d'aquí junt amb una mica la història de cadascú, perquè cadascú és diferent i es tracta de personalitzar. No tothom és, mira, aquí tens una pastilla i adiós. No. Cada persona té el marit que apreta perquè deixi de fumar, els nens que matxacen per deixar de fumar, el que tingui un familiar que està malalt, ja, o el fet de que vol estalviar, o el fet de que fa pudor la roba. O sigui, hi ha mil coses que ens sumen i que del que es tracta és d'enganxar-les i dir, vale, doncs tirem per aquí, no? Llavors, truques o demanes hora amb l'infermera. L'infermera fa aquesta primera visita. I l'infermera, depèn de quin ambulatori sigui, en el cas de Valldoreix hi ha una unitat de tabac. Som dos doctores, la doctora Sant Salvador i jo, i després les infermeres que treballem, que totes treballen de mateixa manera. Llavors, hora amb l'infermera ens la cita a nosaltres i fem una visita una mica més que de motivació afegida i de tornar a fer una història completa de veure en quin moment estem i com ho farem per dirigir aquesta deshabituació. Llavors, quedem sempre en la consulta amb el pacient, li oferim diferents possibilitats, que seria o fer tractament substitutiu amb nicotina, que sonarien els pegats, o fer tractament oral, que seria o la variniclina o la citicina, o simplement fer acompanyament, que també és una opció, no? O sigui, nosaltres estem allà per ajudar, per la qual cosa el que ajudi al pacient ja ens és bo. Llavors, una vegada quedem amb el tractament que posarem, quedem amb un dia. Sempre se surt de la consulta amb un dia cada. Més igual que sigui d'aquí un mes, d'aquí tres dies o d'aquí l'1 de juliol. Més igual. Llavors, amb aquest compromís, posem una medicació i després ja donem hora perquè l'infermera, al cap d'una setmana del dia D de zero cigarros, faci seguiment. Uh-huh. Llavors es fa seguiment a la setmana de zero cigarros, al cap de dues setmanes i al cap d'un mes i mig. Llavors, depèn de quin tractament sigui, s'allarguen més o menys les visites. Però llavors, ja en el moment en què ja enganxen amb infermeria, ja és
0: una seqüència.
3: Llavors, a Sant Cugat i a Can Mates no hi ha dos metges referents de tabac, però cada metge és referent de tota la patologia que hi ha, entre elles el tabaquisme. I llavors fan el mateix, entrada per via d'infermeria i després derivació al metge responsable.
0: Us trobeu molta gent també que ve per deixar els vapejadors o cigarretes electròniques?
3: Sí, sobretot gent jove. Jo cada vegada que ve un jove m'alegro molt, o sigui, el felicito i ja no és un tema de tècniques, de reforç, sinó que és que realment em fa molt feliç que una persona de 23 anys vingui i hagi arribat ja a l'estadiu de ja està, o sigui, ja he fumat, ja ho he provat, no vull, no? Llavors, aquest, a més, són gent que és exemplar pel seu grup, per la qual cosa, el primer que preguntes, el teu entorn és fumador?
0: Si que suposo que això també deu afectar molt a les persones quan volen deixar de fumar, no? L'entorn en el que
3: l'entorn,
0: es troben.
3: És una pregunta que fem moltes vegades, de dir, a on estem per, de cara a dir, si tu deixes de fumar, seràs el rarito del grup o seràs l'exemple del grup? O et deixaran fer amb la teva deshabituació i el teu dia a dia ja serà exemple pels altres, no? Mm-hmm. És una mica...
0: No sé si us trobeu que potser una de les pors o de les angoixes sumades al deixar de fumar, que és deixar una addicció, per tant, comporta un cert impacte, és la por al fracàs, al dir, no sé si seré capaç.
3: Sí. A veure, de la meva consulta surten, i de la meva i de la de tots els metges, dient, a veure, tot això que anem a fer serà per aconseguir-ho. Si no ho aconsegueixes, jo segueixo estant aquí. I no et caï la cara de vergonya de dir, torno i mira, no me n'he sortit. És igual, si has arribat en el moment de dir vull deixar de fumar, és que has arribat ja a una situació que seràs capaç de tornar-hi en un altre moment. I s'ha vist que el qui ho intenta, no és que fracassi, és que al final ho aconsegueix. Llavors, d'entrada, la idea és, sortiràs d'aquí deixant de fumar. I si no, jo estic aquí per seguir-te ajudant. I no és la teoria bonica, és la realitat.
0: Uh-huh. Clar, tenim aquest recurs des dels centres d'atenció primària de la ciutat, però hi ha un altre pas que potser és més proper a la ciutadania, com a mínim quan passa pel cap deixar de fumar, que són les farmàcies. No, Estela, vosaltres què podeu oferir a la ciutadania quan ve entre la farmàcia i us diuen jo vull deixar de fumar, com em pots ajudar?
4: Bé, bon dia. Mira, jo crec que la farmàcia té un avantatge, no?, i és que és molt accessible, no?, i llavors la nostra porta està oberta tot el dia a tothom, no? Llavors aquí coincidim amb molts tipus de fumadors, des dels que s'ho han plantejat alguna vegada, des dels que no s'ho han plantejat mai, o els que inclús tenen dubtes, no? I podem intervenir amb tots, no? Al final nosaltres des de la farmàcia fem molta promoció de la salut, no?, i molta prevenció. I a vegades quan entra algú que sabem i detectem que fuma, però no s'ha plantejat mai deixar de fumar, doncs el que fem és intentar-lo empuixar, no?
0: Sembrar la llavor, no?
4: De que s'ho vagi plantejant, no? I de vegades també et troba gent que et deixa anar, que té dubtes, que ho vol deixar, no? De que no sap com fer-ho, no? I llavors aquest també és un pas per, d'alguna manera, dir, bueno, doncs resolem aquests dubtes que hi ha, no? Que de vegades van associats a dir, doncs estaré estressat, guanyaré quilos, a l'entorn que tinc fuma i després què faré, no? Doncs aquí també li podem donar diferents eines perquè s'acabi de convèncer amb deixar de fumar, no? I un cop ve el que ja està decidit, doncs tenim eines similars a les del CAP, no? Nosaltres tenim serveis de cessació tabàquica i hi ha moltes farmàcies i farmacèutics que ja estem formats i acreditats. I aquí doncs, valorem també grau de dependència, grau de motivació, l'entorn, si és el moment ideal, no? I a vegades decidim que potser la millor opció és derivar al centre d'atenció primària perquè aquesta persona doncs, es beneficiï d'un tractament, no? I després li farem el seguiment d'aquest tractament, perquè al final el vindrà a buscar a la farmàcia i li dispensarem, no? I de vegades també tenim, o simplement acompanyar, perquè és una persona que ho vol intentar sense cap ajut de medicament, o també podem posar tractaments substitutius de nicotina, no? Que són els típics pegats, xiclets, sprays, o sigui, hi ha mil formes, no? Però sí que és important que aquests tractaments, doncs, estiguin supervisats, no? Perquè té a veure la dosis que fa servir, té a veure la forma farmacèutica que fa servir, té a veure en el moment que te'l col·loques, en el moment que te'l treus, i sobretot perquè al final és nicotina, no? I també haurem de fer aquest seguiment per deixar aquests medicaments, no? I anar-los reduint i sobretot prevenir aquestes recaigudes, no? Que molta gent té por.
5: Crec que ara apuntaves ara en aquest acompanyament i la doctora també en feia esment. Ens garanteix també més èxit en aconseguir aquest objectiu, que és deixar el tabac, fer-ho amb un acompanyament mèdic i farmacèutic?
2: I tant, perquè... està demostrat, eh? Està demostrat. El consell mínim aconsegueixes que la gent, un 3%, em sembla, però amb acompanyaments arriba fins als 30% de resultat. O sigui que sí o sí, la gent pot treure sol, però sempre, si ho fas acompanyat...
5: És més garantia d'èxit, per entendre'ns. A més que possiblement també és més fàcil amb algú que sap perfectament què passa en el teu cos, no? Fer-ho acompanyat. No sé si hi ha algun... Els errors més típics que us trobeu a la consulta i a la farmàcia, no sé si és una bona paraula, errors, eh? Però de la gent que intenta deixar de fumar i que no se n'acaba de sortir. Allò, o sigui, jo em plantejo, estic escoltant la tertúlia, vull deixar de fumar, sé que tinc acompanyament a la ciutat, tinc les farmàcies, tinc el cap què he d'intentar, quins patrons he d'intentar no seguir per intentar arribar amb èxit a la meva meta.
3: Bueno, simplement nosaltres el que proposem, quan posem tractament, sí que és que hi ha una part que ja queda coberta amb el tractament, per la qual cosa el pacient té menys esforç a fer, però hi ha una part que és d'ells, o sigui, primer l'estan a l'estat adequat i després la intenció de modificar un mínim aquells hàbits o aquell dia a dia, no? Si el cafè va associat al cigarro, doncs aquell dia, doncs què tal si fas uns quants dies mentre dura el tractament per anar creant un nou hàbit? Uh-huh. No vol dir que mai més tornin a prendre cafè, però potser el cafè no l'han de prendre a la terrassa, sinó que l'han de prendre a dintre el bar perquè no els deixin fumar. Per exemple,
5: sembla una tonteria, no?
3: Clar, o sigui, o dir, ara moro per un cigarro perquè tinc aquell minut de ara me'n necessito un, doncs potser prendre's un xiclet mentolat pensant-te que estàs reforçant el pulmó, encara que sigui mentida, però és igual. O mirar una aplicació que et digui els dies de vida que guanyes, els diners que estalvies, que et digui molt bé, ho estàs fent molt bé, segueix per aquí, o sigui... Hi ha aplicacions que t'ajuden, hi ha el canvi d'hàbits mínim, però sí que depèn del pacient, i després, evidentment, doncs, saber-se acompanyat i tractat. Llavors, potser sí que és veritat que entrar en una farmàcia amb més facilitat és més fàcil que anar a l'ambulatori o demanar hora, no? Que és com una mica complicat. Però sí que és veritat que l'accessibilitat de les infermeres en aquest sentit també és millor potser que la del metge en aquest sentit, però entrar en una farmàcia, tenir la possibilitat de saber que el teu farmacèutic està allà per ajudar-te, jo crec que és un plus que si la ciutat el té, s'ha d'aprofitar.
5: Entendre també que les recaigudes poden formar part del procés és important, suposo.
3: Sí, i tant.
2: Sí.
3: Mai jutjarem, mai. Al contrari, el que vols...
5: No, que no ens faci por.
3: No, per res.
5: Hem de ser honestos, no?
4: Bueno, jo sempre els dic, no? Quan un cop recaus, o sigui, tu tens la seguretat que pots tornar a intentar deixar de fumar perquè ja ho has fet una vegada, no? Llavors tens un camí que ja has après, no? Al final, la segona vegada serà més fàcil, perquè tu ja saps el que t'enfrontes, t'enfrontaràs millor, no? Tindràs un altre tipus d'eines i potser el que ens caldrà treballar és més aquesta recaiguda, no? De com evitar aquesta recaiguda o reflexionar què t'ha fet recaure, no? Per no tornar a recaure, no? Al final és aquest acompanyament i que si ho fas amb un professional, doncs és perfecte, perquè tens una estratègia, no, de seguiment, de tractament, i que et resoldrà aquests petits dubtes que et surten al dia a dia, eh? Que tu quan et planteges deixar de fumar no saps demà com et sentiràs, no? Però demà potser dius, ostres, estic supernerviós, què faig, no? Pues vas a la farmàcia i preguntes, no? Que és aquesta accessibilitat. El dia següent et passa qualsevol cosa, tornes a la farmàcia i hi ha algú, no, que t'ajudarà a superar aquest petit pas, no? Però és passet a passet i és tot un procés.
5: Per acabar, quin missatge us agradaria deixar a les persones que ens escolten i que potser s'estan plantejant deixar de fumar d'una vegada per totes?
3: Jo crec que, perdona, jo crec que estem oberts per rebre'ls sempre. O sigui, via infermeria, jo parlo des de l'ambulatori, des del CAP, via metge. O sigui, si el pacient arriba al CAP i té un dubte i infermeria l'ha atès però falta alguna altra cosa, els dos metges que estem com a mínim en el meu centre, ja et dic, i a Sant Cugat i al Can Mates també, sempre podran fer la consulta. O sigui, aquell dia que hi ha aquell problema, aquell dia aquell problema se solventarà. per la qual cosa jo crec que t'has de deixar més tranquil de dir no estic sol amb això, no? Sé que m'ajudaran per tenir èxit, que és l'objectiu.
2: A mi m'agradaria dir a tots els que ens escoltin que a Sant Cugat tenim molt bons sanitaris, i ja heu sentit, o sigui, es pot. Però és que, a més, si es vol, es pot deixar de fumar, segur. Els tractaments són segurs i eficaços. Això també està demostrat, molt important. Si algú encara té dubtes de si val la pena o no val la pena, he fet números. 10.000 morts a l'any representa 27 persones diàries. Vol dir que cada hora mor 1,1 persona per causes atribuïbles al tabac. Això ja és una raó de pes. Però aquí hem vingut no sols per animar els que fumen a deixar-ho, que és molt important, sinó perquè no comenci. Que no se'ls comenci. Aquest missatge ha d'anar dirigit als joves. Sisplau, no us deixeu enganyar. Tothom ha sigut joves, jo he sigut fumadora, provem les coses. Sapigueu que, si voleu, proveu la nicotina, però que enganxa molt. I no mola, no mola fumar.
5: Les conseqüències són terribles.
2: I, a més, encara que no es vegi el saquet de nicotina sota la llengua, o aquí a la geniva, us asseguro que el dany que fa a la mucosa bucal és molt important. Ningú olorarà, no fareu pudor, però el vostre cos se'n ressentirà. No us deixeu enganyar, sisplau.
4: I jo diria que no conec cap exfumador que no estigui content d'haver deixat de fumar, no? Llavors això jo crec que és molt bona senyal, no? I que tampoc la gent tingui por perquè hi ha una estratègia per tothom, no? O sigui, no n'hi haurà una que funcioni per tothom en general, però per cadascú podem trobar una estratègia que l'ajudi a deixar de fumar.
5: Regidora.
1: Bueno, jo, clar, des de més de la promoció, primer de tot, mira que el cervell dels adolescents i dels joves és molt susceptible, no?, a la nicotina i tot això, per tant, que ho tinguin molt en compte. Clar, dir-li a un jove que tindrà problemes més endavant no és el seu, no, en aquest moment, però, bueno, si els hi donem informació, l'important és que tinguin la informació. I a mi també és una mica aquestes notícies, falses notícies que els hi arriben, vull dir, poder dir, contrasteu aquestes notícies que teniu i des de l'Ajuntament poder fer-ho tot això. I tal, com diuen les meves companyes, no?, que deixar de fumar és possible, és possible. I que en professionals l'èxit es duplica o triplica, com deia la Montse, no? Sí. Per tant, feu servir els professionals que estan per això.
5: Doncs a la nostra audiència, si algú està fumant, ja sap que les eines hi són. Falta trobar-se en aquest moment que deia la doctora, de decidir-ho, de voler-ho i de comprometre's amb deixar aquest hàbit. Molt breu, Montse, digues.
2: Molt breu. Donar-vos les gràcies, sincerament.
5: A vosaltres.
2: Perquè l'Esther i jo estem a la Societat Catalana d'Atenció al Rem i Consum del Tabac i som sanitaris, som diferents professionals sanitaris, però veiem molt i valorem molt el que feu els periodistes o abogats o altres professionals que no són sanitaris en la difusió de que no hem de fumar, diguéssim. També és molt important.
5: També un agraïment a l'Anna Sebastián, que és la tècnica de la Regidoria de Salut, també, que ha sigut l'artífex de tot plegat, agrair-li, coordinar totes aquestes persones que han participat avui a la tertúlia i donar veu a la Setmana Sense Fum. Moltes gràcies.
2: A tu.
3: Gràcies.

0: aquest estiu, queda't amb nosaltres.
1: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu
1: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
4: Hola, sóc la Clara Gardella. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cossetans. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
3: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
5: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
7: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
5: Salut activa.
8: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
9: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per veure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on podem posar els entrepans en aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut, i els hem de respectar.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
11: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
10: Ràdio Sant Cugat, notícies.
13: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar Sant Cugat al porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Munté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
14: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
15: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
16: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
17: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
16: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
17: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
16: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
17: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
18: L'espai de gastronomia d'aquesta temporada comptarà amb un nou col·laborador, Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
19: Moltes gràcies.
18: Com estàs?
19: Molt bé.
18: Sí?
19: Sí.
18: Escolta'm una cosa. Avui, per obrir la temporada, de què parlarem?
19: Solanàcies, d'estiu.
18: Què és això?
19: Què és això? Doncs les solanàcies són un grup, diguem, de vegetals, de plantes, d'acord? Que de fet estan bastant repartides pel món, tot i que la majoria de les que coneixem vindrien d'Amèrica, i que de les quals, diguem-ne, hi ha almenys tres productes que són una mica les estrelles de l'hort d'estiu, és a dir, de la verdura, de les hortalisses d'estiu. Com que ara estem acabant la temporada, però encara estem en estiu, i a més algunes d'elles estan especialment en el seu moment, doncs volia parlar d'aquests productes.
18: Molt bé. Et sembla que... Jo no sé, però crec que d'aquests tres productes que dius, per mi el rei és vermellós.
19: Sí.
18: El tomàquet.
19: Comencem. Sí, el tomàquet.
18: No?
19: Sí.
18: Vinga, tu mateix.
19: Doncs el tomàquet. El tomàquet és una, diguem-ne, és una fruita. Des d'un punt de vista botànic és una fruita, val? El que passa és que des d'un punt de vista culinari i fins i tot dietètic es tracta com una verdura o com una hortalissa, val? És a dir, pertany al món del salat. Jo tinc la meva teoria del per què, entre altres coses, principalment seria doncs, perquè no és una fruita excessivament dolça, és a dir, la quantitat de sucre no és tan alta com la resta, i que el caracteritza un sabor que nosaltres el tenim poc, diguem-ne, incorporat a la nostra, al nostre vocabulari, a la nostra cultura, que és l'umami. És una gran font d'umami.
18: Ah, sí?
19: Sí. En cru, però especialment quan hi ha algun procés d'oxidació, fermentació, com pot ser doncs, el típic tomàquet sec, salsa de tomàquet, o sigui, fregidet, o quan fas ketchup, o quan, etcètera, no? Llavors, aquesta font d'umami, doncs, molt probablement també s'associa més al món salat que al món dolç. I per això, possiblement, el tomàquet és un producte que el tenim a tot arreu, és omnipresent quan parlem de sofregits, salses, etcètera, etcètera. És un potenciador de sabor. A part del propi sabor del tomàquet, és un potenciador de sabor.
18: Si li preguntem a la gent del carrer d'on ve el tomàquet, dirà, mira, del
19: de
18: súper
19: del
18: o del mercat.
19: Del súper, segurament. Origen del tomàquet, com alguna d'altra de les solanàcies que parlarem, és Amèrica.
18: Val? Amèrica.
19: Amèrica, d'acord? Se suposa que per la zona de... apareix per la zona del Perú, Bolívia, per allà, o Ecuador, d'acord? Fa uns quants milers d'anys les cultures indígenes d'allà l'utilitzaven. Òbviament estem parlant d'un tomàquet molt antic genèticament, és a dir, ancestre del tomàquet actual, i sí que una mica posteriorment es trasllada i es comença a cultivar i a domesticar per part dels mexicans. Val? I és a partir d'aquí...
18: El guateque
19: y tomate. Guateque y tomate, el tomate, el jitomate, és a dir, són... El jitomate és el que mexicans anomenen el tomàquet que nosaltres entenem. Per ells el tomàquet és una altra, diguem-ne, planta de la mateixa família verda,
18: sí,
19: que és un tomàquet verd molt àcid que s'utilitza en altres salses, i el jitomate és el tomàquet vermell que nosaltres utilitzem, que ells utilitzen, òbviament, també per moltes salses i moltes preparacions. Arriba... diguem-ne, òbviament, a través dels espanyols que arriben allà, descobreixen, entre cometes, Amèrica, i el porten cap aquí, i en un inici, com passa també amb altres solanàcies, es considera no apte pel consum humà. Segurament, doncs, perquè la planta, si et menges la fulla o la tija, sí que tenen elements tòxics, però no la fruita. Llavors, costa una miqueta que comenci a acceptar-se. A l'inici, doncs, com passa amb la patata, una altra solanàcia, amb l'albergínia, una altra solanàcia, que en parlarem avui,
18: sí,
19: doncs se'ls dona... Bueno, queda com a curiositat botànica, a vegades per decorar, inclús per donar als animals, etc. Però els humans no comencen a menjar fins després d'un temps, trigaran unes dècades en començar.
18: Ens han perdut, durant...
19: Bueno, unes dècades. Nosaltres, per sort, no.
18: No, estem nosaltres
19: parlant
18: no.
19: Del segle XV, segle XVI, la cosa...
18: Anem a la cuina. Com el podem preparar, el tomàquet? Ens dona moltes possibilitats,
19: moltíssimes,
18: no?
19: Ja he dit, per mi la clau està en el sabor umami, després l'acidesa que té, el fan molt interessant, i després l'aroma del propi tomàquet, color, textura. Llavors, d'entrada, com a fresc, amanit, per fer un pa amb tomàquet, és igual que vulgueu, amb gazpachos, cremes fredes, és a dir, triturat, com vulguem. cuinat, ja sigui simplement més o menys sencer saltejat, aquests tomàquets petits cherry, que simplement els fas un pas per la paella i estan boníssims, o també fornejat, poden quedar molt bons. I després a mi em sembla molt interessant aquest tomàquet que fan els italians, no només els italians, però la Mediterrània, que és tallar-los a grills, amanir-los amb una mica de sal d'alguna herba i secar-los al sol o en un forn. Això és una concentració, diguem-ne, d'aroma i de textura del tomàquet, d'aquest umami del que parlàvem, no?, que el fan un producte molt versàtil, doncs, per fer després pestos, digue-li tàrtars, digue-li el que tu vulguis. Mm. Val? Llavors, això, pensant en el tomàquet, en aquest cas, com un potenciador de sabor o com un condiment, també. No com un producte només per si mateix, com a principal d'una amanida, sinó com a un potenciador de sabor i condiment.
18: Mm. Tres receptes molt ràpides que ens puguis recomanar.
19: Això m'ho portava apuntat. Val? Mira, conserva de tomàquet, la deixo pel final. Una salsa de tomàquet casolana, molt ràpid. Fas un sofregit de ceba, una mica d'all, i pots afegir una mica pastanaga, porro, api, el que tu et doni la gana, tallat petit. Fas un sofregidet a foc suavet. Mentrestant, talles a trossets un tomàquet, si vols els peles, si no, no, però si pots, treure-li les llavors, que sempre acidegen més i no ens interessen. Tot això ho poses a dintre aquest sofregit, si la cosa està molt seca, un puntet d'aigua i tapes, molt lent. Una bona salsa de tomàquet, mínim 2 hores, molt lent. Sí, tot el que és...
18: M'has vist la cara, no?
19: Tot el que és mitja horeta, tu no estàs fent un tomàquet fregit, no estàs fent una bona salsa, estàs bullint. Llavors tu necessites que hi hagi una certa evaporació i caramelització. Llavors si tu me'l talles a trossets, allò es va desfent, vas remenant, que no... T'has d'anar remenant de tant en quant, tampoc és que hagis d'estar davant de la cassola mirant-te-la. Vull dir, doncs, tu mig tapadet, vas fent. Quan comença a concentrar, allò li fas un toque de túrmix, me'l passes per un xino, i depèn de com, si vols, me l'acabes de refregir una miqueta més, o ja me'l guardes a muntar-lo a la nevera, o me'l congeles.
18: Mm. Si volem fer conserva, aprofitant que és l'època i no ens volem quedar sense un bon tomàquet durant la resta de l'any?
19: Si és... Mira, jo t'explico la conserva com la feien els mosavis. Jo tinc aquest record del pati dels mosavis, no?, amb la producció industrial que feien. Els escaldaven 10 segons amb aigua bullint per poder-los pelar. Li havien tret prèviament el peduncle, és a dir, la part de la tija, i llavors, mentre els anaven pelant, doncs sí que hi ha alguna llavor fora, aquest, doncs fora, però si no és igual. Els tallaven a trossos grossos i els posaven en pots de vidre d'aquests de rosca aprofitats, de conserva. Ben tancadets, cobert fins a dalt de tot, o pràcticament, i després amb una olla, amb un drap a la base, anaven posant els pots, inclús dos nivells, omplien amb aigua i posaven el foc tapadet. A la que arrencava el bull, hora i mitja. Pagues el foc, deixa que refredi l'aigua i allò fa el buit. I allò ho pots tenir guardat en un lloc, com sempre, sense humitat, sense calor, sense un llum, 1, 2, 3 anys. És una conserva molt segura, perquè el tenia acidesa alta. La malaltia més perillosa que hi pot haver, que és el botulisme, doncs te l'estalvies. Vull dir que és una conserva que, si veus que no ha perdut el buit, és fantàstica. I el sabor és immillorable.

0: el que feien era anar seleccionant les llavors de les plantes que produïen el millor tomàquet. A les que van decidir les millors llavors, a partir d'aquí se les van repartir i és una mica el que ara mateix s'està cultivant, no? Per part d'uns quants productors, alguns de Sant Cugat, com pot ser la Rural, Can Domènec, l'Ortiga, etc., i altres doncs, que estan al Papiol o altres o Molins, etc. No? Doncs la festa l'organitza l'Associació de Collserola Pagès aquí a Sant Cugat, des de fa ja això 3-4 anys, és la quarta edició que s'ha fet ara, i es tracta d'un tomàquet doncs, de pell fineta, molt a l'estil doncs, del que serien els tomàquets de Montserrat, el Raf, etc. I és molt saborós, està molt bo, però aquí deixa'm que digui qualsevol, jo diria que pràcticament qualsevol varietat de tomàquet, si la cultives com s'ha de cultivar, és bona. El problema del tomàquet és que és un producte de consum massiu que es cultiva de forma massiva, sota criteris de producció i de comercialització i no de qualitat. Per tant, si tu cultives un tomàquet a sota d'uns plàstics a qualsevol època de l'any, primant que el tomàquet arribi en bon estat...
1: Accelerant el seu creixement.
0: Sí, o simplement buscant que pugui viatjar 1.000 o 2.000 o 3.000 quilòmetres i que arribin condicions estètiques bones, probablement estàs anant en contra del sabor. El mandó quina gràcia té? Que es cultiva aquí al costat i es ven aquí al costat. És a dir, va per demanda, com qui diu. Cada dia recullen els que poden collir que estan al punt i es venen en 48 hores. Perquè, a més, com que hi ha poca producció, es ven.
1: Sí, sí.
0: És un preu, no és car, és un preu elevat, que és diferent. Llavors, clar, és un tomàquet estupendo. Però és que és com hauria de ser un tomàquet si el que volem és...
1: Com hauria de ser tot, el tomàquet sí. I la resta de...
0: Hi ha altres productes. Verdures o productes que poden aguantar més això, però el tomàquet és delicat en aquest sentit. Per tant, vol carinyo i collir-lo en el punt de maduració a la planta. Perquè fora de la planta no madura.
1: Vinga, triem entre el pebrot o l'albergínia.
0: Vale, eren els altres dos que tenien. Mateixa família, triem l'albergínia. Per què? Perquè el pebrot, des d'un punt de vista, diguem-ne, d'origen i tot, s'assembla al tomàquet. També és americà, és bastant similar, val? A mi m'al·lucina, els pebrots. Però l'albergínia potser a la gent li farà gràcia, a més encara estem en plena temporada. És a dir, l'albergínia ve una mica més tard. O sigui que comença a sortir a l'agost... però potser el moment àlgid comença ara, setembre, octubre, una mica més tard. Hi ha aquella dita que ara la tenia per aquí puntada, en l'època de la berenjena, la mujer se le cae la melena. Bueno, això s'ha dit perquè, bueno, segurament té aquesta... Hi ha el canvi de cabell a finals d'estiu, principis de tal...
1: Bueno, quan arriba la tardor, no?
0: Exacte,
1: diuen,
0: val?
1: Sí.
0: Doncs seria ara. O sigui, l'albergínia sí que l'associem també a l'estiu, però en realitat és finals d'estiu, tardor, que és el gran moment, a més, d'aquestes salses que uneixen els altres dos productes del que parlàvem, que és la samfaina, els pistos, tots aquests tipus de salses, no? És a dir, estan tots junts, per què? Perquè tots coincideixen. Hi ha un excedent d'aquesta producció, no? A finals d'estiu, hem plantat molt tomàquet, hem plantat molt pebrot, i l'albergínia més bé forta, a carbassó, etc. Jo ho aprofito. L'albergínia, a diferència de les altres, és una solanàcia d'origen asiàtic, val? Però que coneixem aquí des de fa milers d'anys, bueno, probablement doncs, pels romans, no? Arriben a Àsia, se'l troben i diuen, mira, és interessant. Porten cap aquí, veuen que funciona molt bé amb el clima mediterrani perquè li agrada la caloreta i es comença a desenvolupar. Llavors, tenim tota una tradició de l'albergínia a tot el Mediterrani, tot i que la Índia i Xina produeixen molta albergínia i la cuinen molt. I bé, és una planta també bastant versàtil, encara doncs, que s'ha d'entendre com funciona. Acostuma a ser un fruit, deia planta, perdó, un fruit, que normalment la seva carn té un punt esponjós. Llavors sí. També s'ha de tenir en compte com es cuina. És a dir, bullida, per exemple, a mi em sembla poc interessant. Fregida m'agrada molt, però hem de saber que absorbeix molt d'oli, no té per què ser dolent. I, per tant, dona molt de joc com a... per fer-ne salses o cremes, no? per untar, diguem-ne, dona molt de joc com a complement, com a guarnició per a altres plats, perquè té un toc una mica amarg, no sé, jo crec que té una textura i un sabor molt especial, molt únic i molt elegant, la veritat. Vols que parlem d'algunes receptes que us proposo? O què?
1: Vinga, molt
0: sí,
1: ràpidament, un minutet, una recepta ràpida.
0: Mira, una recepta també una mica familiar, que va desenvolupar ma mare a través d'un restaurant on anava molt d'aquí, Sant Cugat, que ja no existeix, que se la va anar fent seva. Que ella li diu al Virginia és a l'uso nostro, és a dir, a nostra manera, en italià, que és bàsicament, tu les talles a daus una mica grandets, de 2-3 centímetres de costat. Les sales les deixes que suïn una mica i les posa molt d'oli d'oliva a fregir a foc mitjanet alt. No fa falta que dorin, i quan les tens tu en el centre, que estan quasi fetes, perquè tenen aquell punt de resistència, tu les treus amb una espàtula i les poses a muntar.

0: tàper amb un gibrell de vidre, el que tu vulguis, sense colar-les gaire, que hi hagi una miqueta d'oli. I llavors les amaneixes amb una mica més de sal i all tallat una mica a lo bèstia i força vinagre. Ho remenes, tapes el tàper nevera i això al cap de dos dies està... es menja fred.
1: Vinga, doncs a provar-ho. Manel Guirado, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga,
1: adéu-siau.
0: Ens veiem.

0: Un dia més rebem en Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Food Tellers, per continuar reflexionant sobre gastronomia. Avui ens centrarem en la perillosa tendència que ens allunya de les cuines, o aquesta sembla que és la intenció, i el fet de cuinar. Però tot això en favor de què? Doncs en favor del menjar preparat. Preservem la cuina de les nostres mares. Aquesta vindria a ser la idea que us volem transmetre avui. Nacho, benvingut.
1: Què tal, Carme, com estàs?
0: Bé.
1: Sí?
0: Sí. Intentant lluitar perquè això no sigui com sembla que pot ser. Uh-huh. I és que doncs, tenim un tresor molt preuat, que és precisament la cuina d'aquestes dones que ens han ensenyat. Digue-li mares, digue-li sogres, digue-li àvies, i tant. Tota aquesta generacions, podríem dir, uh-huh, que ens han precedit i que ens han ensenyat bona part del que sabem.
1: Totalment, totalment. Bueno, com hem anat parlant d'aquests dies, no? Jo crec que hi havia un temps en què la majoria de cases funcionaven al ritme d'una cosa molt senzilla, i era cuinar cada dia. No cuinar com una obligació, sinó com realment un ritual, no? Com crear un espai social, afectiu, on el menjar era compartir, no? Era comentar, també conversar, retrobar-nos, retrobar-se. I avui això pues, està canviant. No és només una percepció, sinó que els hàbits ho confirmen.
0: Ho confirmen perquè ja no dinem a casa.
1: Absolutament, totalment.
0: O sigui, com a molt podem sopar.
1: Sí, i sopem el que sopem moltes vegades, no? Un iogurt, uns cereals, un no sé quantos, un algo així, no? Però el que està clar és, com et deia, no?, que les dades ho diuen, i en els darrers 5 anys el consum de menjar preparat pues, ha continuat creixent i d'una manera bueno, bastant constant. I avui és que la realitat és que una de cada 4 racions de menjar ja no és cuina a casa, no?, sinó que és un menjar preparat. Això té conseqüències, lògicament, ja que van molt més enllà del que hi ha dins del plat i del que ens fiquem a la boca, del que mengem. I sí que és cert també que en els últims anys pues, que la vida ens ha donat 5 voltes, no? 5 toms en molt poc temps. No? Hem tingut des d'una pandèmia global mundial que ja pràcticament no ens en recordem.
0: Mm-hmm.
1: Ara mateix pues, estem aquí, no? Continuem tancats que a Collserola no en podem gaudir també per una pesta porcina, bueno, etcètera, etcètera. No? Però també hi ha el dia a dia, no? La feina, els horaris impossibles, els nens, els extraescolars, els caps de setmana plens de bàsquet, de futbol, de no sé quantos i de no sé què. I siguem honestos, no? Doncs a vegades també la falta d'interès. Hi ha gent, doncs, hi ha persones que no els interessa el menjar.
0: Jo,
1: això és una llàstima.
0: Sí, és que a mi això em crea certs dubtes.
1: Rebuig.
0: No, també.
1: Incoherència,
0: però,
1: sí, no sé.
0: A veure, que no t'agradi. A veure, tothom menja. Hi ha qui, potser ho fa una mica per obligació, però qui més que menys, doncs, té algun àpat, algun menjar, algun aliment favorit. Vull dir, ja no és el fet de
1: sí,
0: que però no t'agradi menjar.
1: Sí, però o sigui, el pots tenir, no? Jo entenc que el pots tenir, però quan hi ha algú que t'agrada, tens l'interès de saber, no? Jo almenys, l'interès de saber com es fa, de poder-ho fer tu mateix, no? No sé, almenys és el meu cas i entenc que el teu, lògicament, també. Que no hi hagi, escolta, és molt lícit, però és que si no menges, et mors, no? O sigui, si no et menges, no? O sigui, és una necessitat. I si sí, has de menjar d'una manera raonable, una manera coherent, etcètera, etcètera, no? Jo crec que anem cap a un model de lo que és més fàcil, ràpid i senzill, no? Pel camí que i hem anat perdent pues, coses molt importants. Ja hem perdut el respecte per les estacions, com hem parlat moltes vegades, pels productes de temporada, o per la cuina de xup-xup, no? Que hem parlat, és una mica el que venim a reivindicar avui, i hem substituït, substituït l'olla pel microones i, sobretot, hem perdut un espai social fonamental, que és menjar junts, no? Jo crec que això és una de les coses més importants. El moment de menjar, el moment de sopar, el moment... Perquè cuinar no és només fer menjar, sinó que tenim temps per parlar, per preguntar què tal t'ha anat el dia, per dir què boca està això, o en vols una mica més, no? Lo típic de les iaies que parlàvem abans. Mm-hmm. Vols una miqueta més? És una manera d'expressar l'afecte, de cuidar, de dir t'estimo sense dir-ho, no? Per mi, sempre dic que el cuinar és el més gran acte de carinyo, no? D'estima que existeix, i durant molts anys això ho han fet sobretot qui? Les nostres mares. Jo he tingut la sort de tenir una mare així, una mare que cuinava cada dia i que cuinava espectacularment bé. Em vaig despedir de la meva mare i li vaig dir a la Carme avui que aquesta secció fos un homenatge amb ella, i avui ho està sent, i t'ho agraeixo de tot cor.
0: Bueno, un homenatge a la teva mare, Nacho, i a totes les mares que s'hi han dedicat i han posat hores i hores a la cuina i que ens han demostrat tot aquest amor que tu deies abans, no? Uh-huh,
1: totalment. M'agradaria puntualitzar també una cosa. La meva mare era asturiana de naixement, filla de pares gallecs, va viure gran part de la seva vida a Càdiz i a Barcelona, però sobretot va viure quasi pràcticament la meitat de la seva vida va viure a Sant Cugat, no? Des de l'any 86 que vam arribar nosaltres a viure aquí. I la seva cuina era exactament això, una barreja, no? En un moment en què una cuina mestissa, rica, plena de sabors, de memòria i de respecte, sobretot, pel producte.
0: Perquè després algú dubti que la cuina, la gastronomia és cultura.
1: Totalment, absolutament. O sigui, va molt més enllà, no? És unió, és família, és vincle. Però sobretot avui, no? En un moment en què sembla que t'hagin de perseguir o assenyalar pel lloc on has nascut o d'on vens, no? Pues aquella cuina era tot el contrari. Era integració, era convivència, era cultura. És cultura, perquè encara viu amb mi, segur, cultura compartida. Ella no només em va ensenyar a cuinar i a menjar bé, em va ensenyar a seure a taula, no? Aquestes coses que t'ensenyen les mares, no? Esperar que tothom estigués servit abans de començar, a posar-te el tovall sobre la falda, a treure les colzes de la taula... Però sobretot em va ensenyar a valorar aquell moment en què després de dinar es recollien els plats i encara es feia una mica de vida al voltant de la taula, no? I per això vull acabar així, sense ironia i amb el cor a la mà, dient-li gràcies a la meva mare per haver-me ensenyat a cuinar, a menjar, a compartir, perquè jo vaig tenir la sort de menjar de tu i de menjar amb tu.
0: Fem extensió a aquest agraïment. Gràcies. A les mares, a
1: clar
0: totes,
1: sí.
0: Especialment a la teva.
1: Gràcies.
0: Que t'acaba de deixar. Uh-huh. I que arribi a totes aquestes dones que dèiem que tant han fet per les seves famílies. Uh-huh. I que ens deixen doncs tot aquest pòsit, no? Que és el que no hauríem de perdre, perquè tot això hauria de passar de generacions en generacions i sembla que últimament estem perdent llençols a cada bugada.
1: Total. O mitjons, sí, totalment. Que hi ha un forat, no sé on està, que per allà se'n van. Sí, absolutament. Bé, seguint una mica amb el tema, no? I si et sembla bé, he preparat com quatre trucs, no? Quatre tips que es diu en anglès per cuinar a casa i sobreviure-hi, no? L'he volgut dir. Que és com el famós batch cooking, no? Que ara tothom en parla
0: des de fa un temps. Els preparatius, diríem.
1: Exactament,
0: no?
1: Llavors, al final això és tan senzill com, primer, tindre ganes, absolutament, això ja ho hem dit abans, no? Però primer, cuina una vegada i menja quatre, no? Dedica un sol moment a la setmana, pot ser diumenge a la tarda, pot ser el moment que tu vulguis, ¿vale? A cuinar bases, és a dir, fes una base d'un guisat, fes una base d'un sofregit, un sofregit de tomàquet, amb ceba, amb el que tu vulguis, no? Llegums cuits, algo fàcil, llegum cuit, amb pastanaga, amb el que sigui, ja ho tens fet. Verdures al forn, no? Fas una safata de verdures al forn de temporada o de la que tu vulguis, de carbassa, ara que tenim carbassa, ara que tal, ara que qual... No cal cuinar cada dia, o sigui, no és necessari, no? Amb això, després, vas combinant, escalfes, ajustes, no? I, pues, ara agafo els llegums, ara agafo el no sé què, ara agafo el sofregit, ara agafo...
0: Home,
1: tal.
0: És que no... Perdona, no ens tornem filiprims,
1: no
0: perquè si resulta que anem a buscar un dia un àpat de menjar preparat, allò està fet fa temps.
1: Correcte.
0: O sigui,
1: que
0: no vingui ningú dient,
1: sí, sí.
0: És que això ha de ser fet al moment.
1: Totalment.
0: Pues sí, ja estem acostumats i ja ens estem menjant totes aquestes coses.
1: Bueno, però també hi ha aquesta tendència, no? De que vull el que a mi em dóna la gana quan a mi em dóna la gana, no? I per això pues, existeixen aquestes plataformes de, no? D'enviament a domicili, etcètera, etcètera, pues, que en 10, 15, 20 o mitja hora tens des d'un sushi fins a, jo què sé, una pizza o un plat de macarrons, és igual, saps?
0: Quan abans et posaven un plat de llenties i deien... Hoy lentejas.
1: Si quieres las comes, ¿no?
0: Y si no las dejas.
1: Exactamente. en segon lloc, anem ràpids. Pensa en plats que millorin amb el temps, no? Pues estofats, sopa, no? Fer caldo. Jo faig caldo cada setmana. Tinc una olla a pressió, faig caldo. I tinc caldo per fer tota la setmana. Fas sopes, fas brous, fas fondos, fas el que vulguis. Cremes, llegums, salsa, si vols apurar-te i ficar-te amb el tema de les salses. Però el xup-xup juga a favor nostre, no? El dia següent són encara més bons i aguanten, no? Allò de l'estofat demà, no? Està molt millor. Les llenties que deies tu, doncs demà, per què? Doncs perquè agafa tots els seus sucres, tots els, no? Aleshores, doncs, bueno, i això aguanta. I si no, congeles. El forn és el teu millor amic, el tenim allà i molta gent el té com el lloc on guarda les paelles.
0: A mi m'encanta, no. A mi m'encanta el forn, eh?
1: Sí, sí, totalment.
0: Superfan.
1: Sí, sí. Safata gran, verdures variades, com deia, una mica d'oli, unes miques d'espècies, una mica de curri, una mica del que tu vulguis. Sal i temps, i vinga, i li poses allà, i mentre estàs, fas el que tu vulguis. Amb una fornada tens guarnició per a tota la setmana. Pots fer carn, peix, ous, pasta, el que tu vulguis, arròs, couscous, pot ser el que tu vulguis. Menys receptes i millor criteri, no? No cal fer plats diferents cada dia, no? I passa res, menges dos dies llenties, menges dos dies llenties.
0: Això també és una altra cosa, eh?
1: No, clar, és que cada dia hem de menjar alguna cosa diferent, no? Collons, però si tenim...
0: No caldria. Deixes un dia de descans, no? Per si no vols repetir dos dies seguits, clar. Doncs un de descans, però el tercer...
1: Ja està.
0: Escolta, no passa
1: res. És que ella vam menjar llenties, bueno, i... No passa nada. Vale. Repeteix, versiona, no? Recicla. Pues sí, si tens llenties, pues dona-li una volta, jo què sé, li poses alguna diferent. I el secret no és cuinar molt, sinó cuinar amb cap i amb carinyo, lògicament.
0: Jo a tot això encara li afegiria un pas més al fet de cuinar a casa. Val?
1: Sí.
0: Però clar, això ja és pels bojos, per la cuina, per la gastronomia, que és... per obtenir tots aquests aliments, tots aquests ingredients, on hem d'anar? Doncs anem a plaça.
1: Bueno, aquest és un gran debat que un dia ja saps que hauríem d'obrir.
0: Anem a plaça, comprem el que necessitem i després doncs, seguim aquests consells que ens ha donat el Nacho, no? Per fer preparatius i tenir coses durant la setmana.
1: Sí.
0: Però, clar, si tenim una nevera que l'obres i és buida o té quatre iogurts i poca cosa més, llavors sí que no cuinem.
1: Un dia podríem parlar dels mercats d'aquest poble, vila, ciutat, o diguem-li com vulguis.
0: Jo t'he de dir una cosa, que quan parlem de turisme, per exemple, també existeix no només el turisme gastronòmic de seure a taula, de trobar un bon restaurant, sinó el turisme cultural d'aquella societat que vas a visitar, que vas a descobrir, visitant els seus mercats.
1: Mercats de pagès...
0: Però què està passant? Que, com tot, doncs el progrés s'està carregant moltíssimes coses, entre elles també aquests mercats que tots podrien guardar la seva pròpia essència.
1: Sí.
0: Tenir la seva singularitat i s'estan convertint tots en un model estàndard. Parlem, per exemple, de la Boqueria, o d'una part de la Boqueria...
1: Disneylàndia. Disneylàndia.
0: Que s'està replicant a tantes altres ciutats, no? Jo et posaré un exemple ràpid. El mercat de Bolao d'Oporto.
1: Sí.
0: Jo l'havia conegut... Cuchambrós, estava pel terra que dius, home, una mica de dignitat. Sí, això sí. Però pensat i fet i reconstruït pels turistes, no cal. No cal. Perquè la gent necessita anar a comprar, necessita anar a sortir-se dels aliments que necessita per cuinar. Però vaja, clar, és que entre tots una mica estem matant tot això, no? No cuinem perquè, clar, anem a mercat i què trobem a mercat? Souvenirs, regals...
1: Bueno, ara arribes a molts mercats de Barcelona i et trobes a la planta de baix un Lidl, un Mercadona, un no sé què, saps? Amb la qual dius, vale, o sigui, l'enemigo en casa, no? Jo he treballat amb la Boqueria i parles amb els seus paradistes i els hi dius, no? Dic, com pot ser que ara veneu cucurutxos de, no, de calamars o de
0: fuet
1: o de, sí, no, o de fruita o de lo que sigui. Diu, ja, però és que és lo fàcil. És lo fàcil, és lo que la gent em demana. La gent em demana, no, és lo que tu li estàs donant. O sigui, al final la gent et comprarà lo que tu li donguis. No m'ho crec. Jo crec que ens estem carregant la pagesia, ens estem carregant el sector primari per tot arreu, institucions i el consumidor, perquè al final el consumidor, i crec que això ja ho hem parlat, el consumidor és el que té el poder.
0: És qui decideix.
1: Nosaltres decidim on volem comprar, com volem comprar i què volem comprar. Ja està. Llavors, doncs, però el model va cap a això, sí que hi ha una vessant que continua més romàntica i més, no?, que ens pot agradar i que busques i el tomàquet i tal. Però la realitat és aquesta i vivim en un país que depenem massa del turisme i li donem al turisme el que vol el turista. O sigui, no li estem, cada vegada menys li estem mostrant, o sigui, les quatre coses...
0: L'essència. L'essència, no.
1: Que tu dius, no? O sigui, hòstia, doncs fem un tour i els portem a un mercat de pagès, no? Com pot haver-hi aquí al de Valldoreix, o a Barcelona n'hi ha molts i tal. No, lo fàcil és, què vols? I al final la globalitat, o sigui, la globalitat és que tu trobes el mateix aquí, que ho trobes a Porto, o ho trobes a Londres, o ho trobes a Amsterdam, o ho trobes a, jo què sé, a on sigui. Mm. Això és una llàstima perquè ens treu la nostra autenticitat.
0: Hi ha un rum-rum, sí. Nacho, que segur que l'has sentit, no?
1: Sí.
0: Que diuen que d'aquí uns anys, en un futur, es construiran les cases sense cuina.
1: Sí, això ja s'està passant. Això està passant ja. Sí, sí.
0: Això no ens agradaria veure-ho, eh?
1: No. Jo una de les coses que miro quan estic buscant pis és la cuina, si és de gas o si és de vitro. Si és de gas té més punts que la elèctrica.
0: Doncs ho deixem aquí. Avui hem parlat de recuperar la tradició, de recuperar l'essència, sí, i de no deixar-nos, diríem que menjar, no? per aquest futur que sembla que ve per carregar-se coses, sí, tan, sí, boniques com el cuinar i el menjar.
1: Bueno, i hem parlat de la meva mare, també.
0: També.
1: Pató, mama.
0: Nacho, moltíssimes gràcies.
1: És de tu,
0: que vagi molt bé.
1: Gràcies, de veritat.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui parlarem dels permisos laborals, això que ens permet no anar a la feina per raons doncs justificades. Sabem que n'hi ha molts, doncs en quines situacions ho podem fer servir, en quines no, ho veurem.
1: Doncs som-hi, avui capítol de drets laborals.
2: Avui capítol de drets laborals, hem d'anar combinant. Perquè, és clar, a vegades m'hi trobo, no? I segur que també els qui ens escolten o tu mateixa t'hi has trobat, de dir, és dilluns, i estàs a la reunió, a la feina, i resulta que reps una trucada de l'escola del teu fill, el teu fill s'ha doncs, trencat el braç al pati, jugant. O, pitjor, ens posem en un escenari una mica més greu, et truquen de l'hospital perquè han ingressat el pare o la mare per una urgència, no? Per una operació. I en aquell moment, clar, tu comences a donar-li toms i dius, escolta, jo què puc fer? Puc marxar? Em puc absentar? Després això com ho hauré de justificar? I aquestes preguntes doncs troben resposta, no? Troben resposta en la llei i les hem de resoldre perquè hi ha vegades que, clar, tenim la sensació que si demanem a l'empresa que ens permetin doncs faltar unes hores o uns dies, sembla que ens estiguin fent una mena de favor, no? I en aquest cas, doncs, evidentment, no es tracta de cap favor, sinó doncs, que aquests drets doncs, a cuidar d'altres del nostre entorn més proper són drets, efectivament, no són un luxe, no són un caprici de ningú, i per tant, doncs, això, tot això està regulat. I justament perquè ningú hagi de patir per la seva nòmina, doncs avui posarem una mica de llum a la foscor.
1: Clar, això està bé saber, que no hem de retornar aquestes hores, que és un permís que nosaltres tenim.
2: Depèn, hem d'anar a veure i ara ho veurem perquè en tenim de diverses categories. Evidentment no hi ha una estandardització absolutament de tots els permisos, sinó que cadascun té la seva caracterització, no?
1: Doncs som-hi, comencem. Tot això on està regulat?
2: L'Estatut dels Treballadors, norma marc del dret laboral, s'ha de tenir en compte, per qui ens estigui escoltant, si hi ha professors, Mossos d'Esquadra, funcionaris de la Generalitat o d'Ajuntaments, que això evidentment aplica a les persones que regulen, que regeixen per l'Estatut dels Treballadors, generalment treballadors en empreses, i també tot allò que tingui a veure amb els drets de funcionaris públics, de treballadors públics, això està en una altra normativa, que és l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, de la que avui en principi no en parlarem, ens centrarem en els treballadors d'empreses privades. Per tant, com deia, l'Estatut dels Treballadors és la normativa que hem de tenir en compte i que, a més, ha tingut actualitzacions recentment, els darrers anys, i també hem tingut diverses sentències que han parlat sobre alguna tipologia de permisos, com per exemple el permís doncs, per malaltia hospitalització, que és el primer del qual parlarem. Per tant, comencem amb aquest permís, que deia, per malaltia o hospitalització, que és un permís de 5 dies, diguem que és el permís estrella, i en aquest cas tens dret a 5 dies per accident, per malaltia greu, per hospitalització i intervenció quirúrgica que requereixi doncs, un repòs domiciliari. No? On s'inclou? S'inclou el cònjuge, el marit o la dona, la parella de fet. També s'inclouen els familiars fins a segon grau, que són pares, són fills, són avis, són germans, són sogres, fins i tot, i també qualsevol persona que convisqui amb tu. Si tu pots demostrar que convius amb algú que no forma part d'aquesta categoria, però que aquesta persona, doncs, està al mateix domicili i té una necessitat de cura, doncs també estaria inclòs en aquest permís. I una pregunta, que segurament és la que ens faria tothom, no? Això és remunerat? Això se'ns paga? Doncs efectivament, això és remunerat i aquí l'empresa doncs, ha de pagar el sou com si d'una... Bueno, com de qualsevol altra situació es tractés.
1: Per tant, aquests 5 dies, per malaltia o hospitalització d'algú que convisqui amb tu, de la parella de fet o els familiars aquests que dèiem de segon grau.
2: Correcte. I que a més dins d'aquest, això és important, ho veurem després amb un exemple que posaré, que jo crec que serà útil, però són 5 dies que són laborables. Això ho hem de tenir en compte, no és el mateix dies naturals, que comencen a comptar des de l'endemà del que correspongui, que dies laborables, no? Que van de... Depèn de la jornada que tingui cadascú.
1: Però això vol dir que si no treballem en cap de setmana i ens passa amb el cap de setmana pel mig, no compta.
2: Començaria a comptar el dilluns. Començaria a comptar el dilluns. Després en tenim un altre, que és una mica més trist, però és, la realitat ens hi porta, que és el permís per la mort, per la mort d'un familiar proper, no? En aquest cas, si mor el cònjuge, la parella, de fet, o un familiar també fins a segon grau, com dèiem, no? Tenim permís fins a 2 dies. En el supòsit que es trobi fora de la província i s'hagi de fer un desplaçament, tindríem permís de fins a 4 dies, no? N'ampliaríem 2. Recentment, si els nostres oients han estat atents a les notícies, potser els hi sonarà que aquest permís per mort es vol ampliar a 10 dies, de manera generalitzada, no? De moment això no està en vigor, eh? És una proposta que es va fer des del Ministeri de Treball i, per tant, bueno, estem a l'expectativa de veure si és concreta o no és concreta. Són molts dies, 10 dies, eh? Són molts dies.
1: Home, però 2 també són pocs, eh? Perquè depèn de qui s'hagi mort, si has de fer tots els tràmits, porta temps.
2: Sí, sí, jo crec que això és una situació complexa, no? De determinar quina és la necessitat pràctica dels dies. Altra cosa també és, doncs, la sensació, no? El sentiment amb el que cadascú porti el dol. Mm-hmm. I per això jo també crec que ara mateix es troba en debat i no hi ha una proposta en ferm, doncs, per aplicar-ho, i cal veure com tirarà endavant.
1: Bueno, seguirem pendents de com evoluciona aquesta nova aplicació.
2: Efectivament. Tenim un tercer permís, no, que també volia mencionar, que és aquest permís per una situació d'imprevisió, no, d'una situació de força major, d'urgències familiars, no? Imagina't que, doncs, el fill té febre i no el pots dur a l'escola, no tens ningú amb qui deixar-lo, i de manera, doncs, puntual, o se't rebenta una canonada a casa, que això pot passar. En aquest cas tens també un seguit d'hores, que acaben equivalent en conjunt a 4 dies l'any per aquesta imprevisió, per aquesta urgència, i que també són hores pagades. Aquests serien els 3 primers que comentàvem, i ara n'hi hauria un quart, que també és molt interessant i que en els darrers mesos i anys ha patit canvis perquè s'ha ampliat, que és el permís, doncs, per maternitat i paternitat. Mm-hmm. Aquest permís, aquí s'ha buscat, no, en els darrers temps, l'equiparació fins a 19 setmanes entre homes i dones, no? Fins al moment, o anys enrere, aquest permís no estava equiparat, tenien més hores les dones que els homes, i de fet es podien fins i tot intercanviar. Recordo molts anys enrere que els pares podien, diguem-ne, cedir una part dels que li corresponien a la dona i no tenien per què gaudir-los, no? Com que la voluntat és la de trobar una efectivitat real també, no? En aquesta criança de les criatures comunes, doncs s'ha buscat que són permisos que la seva durada és individual i, per tant, s'ha de gaudir de manera individual. No podem traspassar ni d'un cantó a l'altre, per tant, ni del pare a la mare ni de la mare al pare, aquest permís, no?
1: Per tant, si un progenitor no les gaudeix, es perden.
2: No? Efectivament. Uh-huh. Efectivament es perden. Com deia, tenen una durada de 19 setmanes per cadascun dels progenitors. En el supòsit de la monoparentalitat, per tant, quan només hi ha un dels dos progenitors, s'amplia a 32 setmanes. Uh-huh. Per tant, no és el doble, però són 32 setmanes per un de sol. I una pregunta molt recurrent que a vegades també m'he trobat és de dir, escolta'm, doncs primer les fa un i després les fa l'altre. Sí i no.
1: A veure com funciona això.
2: Funciona de la següent manera. Les 6 primeres setmanes són obligatòries. Uh-huh. Per tant, les has de gaudir. Per tant, d'aquestes 19, perdó, n'hi ha 6 que directament, des del naixement de la criatura, les has de gaudir a jornada completa. Uh-huh. A jornada completa. Per què dic a jornada completa? Perquè després sí que és cert que hi ha certa flexibilitat en què pots fer una reducció de jornada i, per tant, és una manera com de fer-ho per hores, per anar-ho gaudint per hores. No?
1: I llavors ho pots allargar, entenc.
2: Podries allargar una mica més, ho podries allargar una mica més. No? Ara bé, d'aquesta resta, doncs, de setmanes es poden flexibilitzar sempre fins als 12 mesos, per tant, fins l'any de la criatura. No? Tenim aquest marge, és a dir, no és in eternum, no podem reduir-nos la jornada per aquesta raó, doncs, d'una manera permanent, sinó que hi ha d'haver aquest límit de 12 mesos. Val?
1: Uh-huh. Tot això és molt teòric. Anem una mica... Com ho apliquem, això, a la vida pràctica?
2: Com ho apliquem, això? Doncs mira, si ens anem a la vida real, posarem un cas inicial, no? Un cas inicial del permís que dèiem per malaltia o hospitalització, no? Uh-huh. En aquest cas, imagina't que no, la vostra mare doncs s'opera del genoll, té una operació de genoll, està 2 dies a l'hospital i el tercer dia li donen l'alta hospitalària. Important, el matís. L'alta hospitalària, però el metge doncs certifica que ha estat 3 setmanes al llit fent repòs i que, per tant, doncs no es pot moure. I aquí l'empresa doncs et diu, escolti'm, com que la seva mare ja no és a l'hospital, per tant, no està hospitalitzada, doncs vostè ja pot tornar a la feina. Bé, què els hi diria jo? Això no funciona així. Això no funciona així perquè què ens diu el Tribunal Suprem que deia, no? Sentència recent en un cas d'aquest estil. Doncs es diu que el permís de 5 dies, que dèiem era de 5 dies, no s'acaba amb l'alta hospitalària si el familiar queda acreditat que necessita un repòs i, per tant, no té l'alta mèdica. Diferència entre alta hospitalària i alta mèdica. Alta hospitalària, surto de l'hospital. Alta mèdica, el metge diu que ja estic com un roure. Bé, en aquest cas, mentre necessiti aquestes cures, si ha estat 2 dies a l'hospital, els 3 que queden jo els puc gastar a casa.
1: I està bé saber-ho, no?, perquè no et vingui l'empresa allò que dèiem i et digui, no, com que ja està a casa, tu ja pots tornar.
2: Correcte.
1: No, sapiguem que podem gaudir de tots els dies.
2: D'aquests 5 dies, sempre i quan no s'hagi donat l'alta mèdica. Si resulta que era una hospitalització ambulatòria perquè era una operació doncs molt senzilla, de qualsevol qüestió, i reps l'alta hospitalària i l'alta mèdica paral·lelament, doncs per tant aquí sí que s'ha acabat, diguem-ne, no? No, perquè no hi ha un repòs posterior que necessiti d'una cura, que és al final la raó per la qual existeix aquest permís. Hem de tenir en compte, dins d'aquest mateix cas, no? Com computem aquests dies? Perquè, clar, si això passa un dissabte, no treballo, com computem aquests dies? En aquest cas, el pare o la mare, que estàvem parlant, no, amb aquesta operació, ingressa un dissabte, i tu el dissabte és un dia que no el treballes. A la teva feina, el dissabte, no el treballes. Per tant, has de començar aquest permís, aquests 5 dies, el dissabte comença a computar? La resposta és que no. El dissabte no comença a computar. I si el diumenge és el dia festiu, doncs també, per excel·lència, però no de tothom, però ho tingui en compte, si també és el dia festiu, fins dilluns no començarà a computar. Per tant, això, diguem, està bé. Per què? Perquè aquest permís és per absentar-te de la feina. És a dir, no és un permís per anar a cuidar el pare. L'empresa no et dona permís per anar a cuidar el pare en un dia de festa, no? Per tant, això s'ha de tenir també molt en compte perquè, clar, és important perquè, imagina't, no?, els dies que pot haver-hi de desajust en el cas de que comencés a computar un dia que tu tens festa. Per tant, no, els permisos sempre comencen a comptar des de dia laborable. I, per tant, si l'accident és en un festiu, el teu permís començarà el dilluns, pel que deia, no? Els permisos són per justificar aquesta manca doncs d'assistència a la feina. Per tant, si no treballes, no has de sol·licitar cap permís. Això és 2+2=4.
1: Perfecte. Algun altre cas pràctic?
2: Bé, sí que abans parlàvem, no, del tema del permís també de naixement, per cura de naixement. I dins d'aquest, que no seria ben bé el mateix, sí que hi ha una anècdota, però sí que s'ha de tenir en compte que seria la qüestió de la lactància, no? Perquè molta gent, i és un permís, un altre tipus de permís, un altre tipus de permís, que és el permís per lactància. Clar, amb aquest títol, el que ens ve en ment és a dir, escolta, és per la mare, per donar el pit. No. És a dir, la mare, evidentment, el pot sol·licitar per aquesta lògica. Però la lògica general no és només per donar el pit, sinó que és un permís que és per tenir cura del lactant. El lactant és el nen. Per tant, com que volem tenir cura del lactant, és per tots dos progenitors. Pot ser gaudit per tots dos progenitors. Aleshores, aquí, no, pel nom pot generar aquesta confusió, i tu tens una hora al dia fins que aquest nadó tingui 9 mesos. Per tant, aquesta hora al dia tu pots triar entre o reduir-te la jornada aquesta hora, no? O agafes l'hora sencera i tu acumules aquella hora sencera doncs en jornades completes. I aleshores això que et permetria doncs tenir fins a uns 15 dies més en la finalització del permís per paternitat o maternitat que dèiem abans.
1: Per tant, permet allargar una mica, no?, aquesta baixa de maternitat.
2: I una novetat, no?, una novetat també que prou recent, i és el que s'anomena un permís parental per cura de menors de fins a 8 anys. Hi ha un permís de fins a 8 setmanes per cuidar fills si ho necessitessis, que tinguin fins a 8 anys. Ara bé, aquí hem d'anar en compte, la pregunta que fèiem abans. Què és remunerat? No.
1: Aquest no, eh? Tots els que hem vist fins ara sí que ho són, però aquest no.
2: Correcte. És a dir, aquest el que ens permet és justificar aquesta absència si considerem doncs, que tenim la necessitat de, pel que sigui, tenir cura durant un temps d'aquest fill menor de 8 anys. Ara bé, corre doncs, a càrrec de que hi hauria doncs, una... No, diguem, es posaria en stand-by el cobrament i, per tant, no guardaríem.
1: Doncs, Jan, després d'aquest repàs de tots els casos pràctics que hem fet, anem una mica a tancar.
2: Tres idees per tancar. La primera, que és recurrent en els drets de butxaca, tinguem les coses per escrit i hem justificant. En aquest cas, com ho apliquem? No? Escolta'm, encara que tu et portis molt bé amb el teu cap, que tinguis una relació doncs, de confiança, com a mínim que hi hagi un correu electrònic, com a mínim que hi hagi un WhatsApp, en el qual tu informes del fet, ja sigui per l'hospitalització, ja sigui per la mort, etc. És freqüent que se'n sol·licita que acreditem allò, per tant, en el cas d'una mort pot ser una mica complexa, però certificat de defunció, en el cas d'hospitalització, doncs anem al taulell en finalitzar i sol·licitem doncs, que se'ns digui, escolta'm, aquesta persona amb DNI i tal ha hagut d'acompanyar el seu pare, la seva mare, el seu fill, per aquesta qüestió i necessitarà un repòs de tantes setmanes, això els hospitals ho haurien de fer, i per tant que tots aquests certificats doncs, que s'acreditin, doncs això. En segon lloc, clar, aquest neguit, aquesta por que podem tenir vegades, no?, de si podem fer això o no, si podem faltar, no. Escolta'm, el Tribunal Suprem ens ho ha dit. Ens ha dit que aquests dies són per facilitar la vida a les famílies, aquesta cura, evidentment, amb responsabilitat. Sapiguem que això, que no estem fent vacances, que estem fent una, tenim una necessitat, i per tant, la normativa, el Tribunal Suprem, ens avala.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos aquests permisos, que a vegades és això que dèiem, no? Que no ens atrevim a demanar-los, però hem de ser conscients que els tenim i que podem gaudir-los per tenir cura dels nostres, no? Que
2: correcte.
1: Al final la feina no ho és tot i també és important, no?, poder cuidar les persones que tenim al nostre entorn.
2: Efectivament, i fer-ho amb responsabilitat, això sempre.
1: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia a Trets de Butxaca.
2: Moltes gràcies, fins la propera.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que...
1: Els pulmons humans tenen una superfície interna enorme, comparable a la d'un apartament. Quan inspires, l'aire arriba a unes superfícies microscòpiques anomenades alvèols. Cada pulmó conté prop de 300 milions d'alvèols, que són petits sacs d'aire envoltats per una xarxa finíssima de capilars sanguinis. És aquí on produeixen l'intercanvi d'oxigen i diòxid de carboni. Si poguessin desplegar tots aquests alvèols sobre una superfície plana, ocuparien aproximadament entre 50 i 75 metres quadrats en un adult sa, depenent de la persona i del mètode de mesura. Això equival aproximadament a la superfície d'un petit apartament. La natura ha desenvolupat aquest disseny perquè, com més gran és la superfície de contacte entre l'aire i la sang, més eficient és l'intercanvi de gasos. Si els pulmons fossin simplement dues bosses buides, no podrien proporcionar prou oxigen al cos. A més, aquesta enorme superfície està protegida per una capa molt fina de líquid i cèl·lules especialitzades que impedeixen que els alvèols s'esfonsin cada vegada que exhalem.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Què us sembla si sentim un poema que parla d'una nit molt especial? La nit de Nadal. El sentim?
6: Hola, em dic Victoria Castillo. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit se diu com a títol La nit de Nadal. L'he escollit perquè m'agrada la nit de Nadal. A la plaça hi ha un fanalet, brilla fort com un estelet. Els finestres van cantant llum de colors il·luminants. Els infants juguen contents, esperant regals i moments. A la taula hi ha calor, famílies plenes de bon cor.
5: Moltíssimes gràcies, Victòria. Gràcies per escollir aquest poema i per recitar-lo amb tant d'amor. Aprofitem aquest moment per desitjar-vos un bon Nadal, embaladits. I gràcies per estimar amb tant de carinyo la poesia infantil. Adeu!
6: Adeu, embaladits!
7: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams a l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Claver de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jan Vall, que es retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: El programa Sense Ficció de TV3 va estrenar dimarts passat Et faran un home, morts silenciades, un documental que investiga com van morir diversos joves que van marxar de casa per fer el servei militar i que mai hi van tornar. Les famílies van rebre una trucada on se'ls comunicava la mort d'aquests nois, però mai s'ha aclarit quines van ser les causes reals. Dels testimonis que apareixen al documental, dos són de Sant Cugat, la Cristina Aymerich i la Berta Gómez. Són les germanes del Jordi i d'en Joan. Dos dels 1.900 joves que calcula la investigació d'aquest documental que van morir en el decurs del servei militar en època democràtica en circumstàncies estranyes. Avui, el Faves Contades ens acompanya la Cristina Aymerich, que ella és la germana del Jordi, que va morir l'octubre del 1993 a Melilla, quan tot just feia un mes i mig que havia estat cridat a files. Cristina, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: I moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar aquesta història que, malauradament, tantes famílies van viure i que ara, gràcies a aquesta investigació dels companys de la corporació, doncs ha pogut veure la llum.
9: Merci.
8: Cristina, qui era el Jordi? Com era?
9: Doncs, per mi, clar, era el meu germà petit. Va néixer que jo tenia 7 anys i doncs, com és normal, em va tocar fer-li de cangur, cuidar-lo, portar-lo amunt i avall, i clar, doncs era, bueno, un germà que m'ha encarregat molt, no? Però era una persona molt maco, molt bona persona, molt sensible, alegre, i bueno, divertit, vull dir que, bueno, a casa doncs fèiem cunyeta, clar, l'últim, jo ja quan ell va fer 18 anys, o més o menys, jo ja vaig marxar de casa, i aquests dos últims anys, diguéssim, el vaig veure menys, no? El vaig viure menys, diguéssim. Però una persona molt, molt amable i molt, molt fàcil.
8: Mm-hmm. El 13 d'agost del 1993, el Jordi marxa a Melilla per fer el servei militar...
9: Sí, crec que era el 16 d'agost, però sí, més o menys, sí.
8: El servei militar obligatori, i el 5 d'octubre, un mes i mig després, rebeu una trucada on us diuen que s'ha pres la vida. Mm. Com passa aquest moment? Què us diuen?
9: Bé, van trucar els meus pares i després el meu pare em va trucar a mi, que jo, clar, vivia a casa meva i bueno, vaig anar corrents cap allà. És una sensació, almenys, clar, jo puc parlar per la meva perquè amb ell no el vaig veure en aquell moment, m'ho puc imaginar, però la meva va ser de desesperació perquè és que ja no hi pots fer res. O sigui, et queda zero esperança, no? O sigui, és un moment de desesperació total. Vull dir, perquè no dius, bueno, clar, si és un accident, si és segons què, potser pots començar a patir o... Però, clar, partíem de zero, o sigui, no ens ho esperàvem gens i va ser del zero al mil en un mil·lisegon, no?, que em va dir el Jordi s'ha matat.
8: Ara deies, no ens ho esperàvem gens, no? Perquè vosaltres teniu algun indici que el Jordi ho estava passant malament? No sé si havíeu parlat amb ell, si ja havia començat a enviar alguna carta durant aquest mes i mig?
9: Les cartes i els missatges eren positius, no donaven alertes. Sí que és veritat que la meva mare, arrel del primer documental que vam veure... Em va començar a explicar algunes cosetes que jo no sabia perquè potser em van voler protegir en aquell moment o simplement havia bloquejat i no recordava. Em va comentar, doncs, per exemple, que no tenia gana, que a veure, un noi de 20 anys que torna d'un lloc que li donen poc menjar havia d'haver-se menjat el món, no? Vull dir que, bueno, però no explícitament. O sigui, bueno, jo la veritat és que no vaig ser-ne conscient.
8: És allò que un cop passat, no? Sí, comences a buscar aquests indicis i que potser no s'acaben de trobar. Acaba de venir-se a nosaltres la Berta Gómez. Ella és la germana del Joan, ho explicàvem al principi. Berta, benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos. La teva família, Berta, va viure una situació molt similar amb el teu germà, el Joan. Va ser 12 anys abans que el Jordi.
10: Sí.
8: En el vostre cas, la trucada va arribar un 23 de desembre del 1981.
10: Sí, sí.
8: Com recordes aquell moment?
10: Aviam, el recordo, doncs, amb molta tristesa i amb molt de neguit, perquè va ser una trucada que va ser l'última vegada que vaig parlar amb el meu germà, Joan. Ell, aquella mateixa nit, em va trucar I molt, estava molt nerviós. I llavors em deia que... No em deia, o sigui, sisplau, ajuda'm, però em deia... No sé què m'està passant, no sé què està passant. Jo vull tornar a casa i m'estan perseguint, i m'estan perseguint, i repetia, m'estan perseguint. I jo li deia, escolta, però on ets? Perquè jo et vindré a buscar, on ets? Però ell era o incapaç o no va ser a temps de dir on es trobava, que potser no ho sabia ni ell. I bé, la trucada es va tallar i ja està. I ja està. L'endemà ja la meva àvia em va trucar i em va dir que era mort, que estava mort cerebral. I que... Però jo li deia, bueno, però no és mort, però no és mort. I ell deia... Ell em repetia... Sí, no, no, és que és impossible que visqui tal com està. I així va ser. I així va ser.
11: Cristina, tu em deies que en el cas del Jordi Més va estar molt poc temps fent el servei militar. Potser a posteriori sí que teníeu, no, aquest indici de que no tenia tanta gana, però en el cas del Joan Berta, tu ens expliques que sí que teníeu indicis que allò que ja s'ha explicat a la primera part del documental i que hi ha tants testimonis que hi havia un maltractament a les persones que feien el servei militar, ell l'estava patint d'alguna manera. Amb anterioritat, des de les casernes, us van fer arribar alguna informació a casa per dir-vos que alguna cosa no rutllava bé, que els vostres germans no estaven bé, o hi va haver sempre un silenci?
10: Bueno, l'opacitat era un regla general. Vull dir, mai trucaven a casa, mai s'interessaven per la família ni pel mateix noi. Vull dir, mira, que es troba malament, que està a l'hospital, que... No, mai, res, opacitat. O sigui, silenci, silenci i més silenci.
9: De fet, jo crec que no podien dir res. O sigui, sí que jo després me n'he assabentat, perquè no ho sabia en aquell moment, o ho vaig bloquejar, no ho sé, que es veu que el meu germà protegia amb un altre noi que era valencià, suposo que parlant en català, i es ficaven amb ells. I una vegada un sergent o un superior li va preguntar què t'han dit o què t'han... I res, o sigui... Però això era lo normal, o sigui, no podien dir res perquè si no encara la rebien més grossa. És tot el que sé, però vull dir que de trucada d'allà ni... O sigui, suposo que s'intentava semblar que no passava res.
11: Aquesta opacitat, no?, que envolta tota aquesta època en el servei militar. Com afecta a... una situació d'aquestes característiques a unes famílies? La Cristina deia al principi que és allò que no t'esperaries mai, no? Com va transformar les vostres famílies aquesta trucada on us comunicaven que els vostres germans ja no hi eren?
9: Bueno, la meva família va quedar destrossada. O sigui, una depressió total, incapacitat de tirar endavant, de superar-ho. Jo, evidentment, sí, jo ja no vivia a casa, i, evidentment, estava començant una nova vida i ho aparta.

0: Sí, també ens va destrossar perquè jo, la veritat, durant molt de temps em vaig sentir culpable, si és que encara no m'hi sento, de no poder hagut fer res per ajudar-lo. O sigui, si jo hagués sabut res que ell m'hagués dit, jo què sé, al bosc o en algun lloc, no? Al bar, tal, no? Llavors, és clar, jo agafo el cotxe, agafo la criatura que tenia res, 2 mesets, i me'n vaig, me'n vaig, me'n vaig a buscar-lo. Però és que, on vas? On vas? És que vaig intentar trucar al meu pare no hi era, o sigui, no estava localitzable. I, bueno, la meva germana sí que ho va saber, i ella al final va poder contactar amb el meu pare. Llavors sí que van trucar des de Saragossa per dir que era mort i que el portarien cap a casa, cap a Roses, perquè ell va néixer allà. I va passar, doncs, que volien que tinguéssim el taüt precintat, aquell de níquel, o sigui, allò a casa. Volien que ho tinguessin a casa. I clar, tu, és que allò, no, és que no pots acceptar. Dius, bueno, aquí dins hi ha el meu germà, és que no li puc ni veure, no? I no puc tocar, no? I aquí dins està. I jo és que sentia la sensació de que no el volia. No volia allò a casa, perquè per mi no era ell. I llavors, és això.
1: Tota aquesta opacitat, no? Aquesta sensació de no saber realment què ha passat i què no ha passat, no? Us diuen que ells han mort per suïcidi, però al final és un relat, és una versió de l'exèrcit. En els dos casos no podeu ni tan sols acomiadar-vos físicament dels vostres germans, no els podeu veure. Això fa que tot aquest procés, acompanyat potser d'un estigma que encara en aquella època era més gran, de la mort per suïcidi, de l'opacitat de l'exèrcit, ha complicat encara més aquest procés de dol, que si bé complicat en qualsevol de les circumstàncies, això encara ho ha fet més difícil perquè com a família es pogués parlar, es pogués explicar i es pogués sanar a poc.
2: Segur, segur. Vull dir, a veure, per començar el dol, m'imagino que es necessiten uns requeriments que deu estar ja establert. I en el meu cas, el fet de no poder veure'l, que ja, doncs això va ser com un bloqueig, ja, no? El fet de que estigués el fèretre trencat, de no poder-lo tocar, de no poder confirmar que fos ell, de no saber tampoc exactament què havia passat, de que vinguessin militars al funeral, de que una cosa que sempre m'ha amoïnat molt i que simplement intento no pensar-hi, perquè no tinc solució, no? Però penso, com el van posar allà dins? O sigui, va venir vestit de militar? O sigui, és l'últim que voldria que me l'haguessin enterrat així. O sigui, simplement no hi penso perquè, bueno, són moltes coses que crec que van bloquejar el dol en aquell moment, perquè sí que el dolor era molt gran, però el normal hauria sigut que l'haguessin pogut fer, no? I jo, en el meu cas, no vaig poder i l'he fet gràcies al documental.
0: Sí, en el meu cas, aviam, quan va arribar el dia de l'enterrament, no, jo no volia anar-hi. No hi vaig anar perquè sabia que hi anirien militars. I sabia, perquè sóc una mica impulsiva, ho he de reconèixer, i més llavors, perquè tenia 20 i pocs, bueno, hagués cantat, doncs, Claríssim, claríssim. I llavors jo em vaig quedar amb totes les criatures, perquè la meva germana, el meu germà i jo, tots teníem petitets d'un any, dos, i em vaig quedar a casa amb tots. I els altres van anar a l'enterrament. Però sí que va passar una cosa allà, que és que en aquella època, no sé ara, l'Església no deixava entrar els taüts de persones que s'havien suïcidat. I un amic del meu germà, que era bastant íntim llavors, bueno, es va

0: estar el capellà i li va dir, escolti, aviam, això no pot ser, és que no. Què és aquesta discriminació? I, bueno, és així, li va dir fluixet al capellà. Llavors aquest noi se'n va anar cap als militars i va començar a cridar i a enfadar-se molt, molt, molt. Res, 2 segons el van agafar, el van treure del enterrament, del cementiri, i ja no el van deixar entrar.
1: O sigui, la repressió.
0: Una repressió.
1: Fins i tot s'allargava en aquests moments, no?
2: Sí.
1: Que,
2: un moment tan íntim.
1: Tan íntim de la família, que més va haver de suportar que una part de la institució, que d'alguna manera havia sigut corresponsable o responsable, malauradament a parar encara no hi ha certeses, estigués fins i tot present en un moment tan, tan dolorós i íntim per la família. De tot plegat, ningú se n'ha responsabilitzat mai, ningú us ha demanat mai perdó. Ni tan sols ara, amb la llei de la memòria històrica, de reparació de les coses que s'han fet malament, perquè recordem que això va passar en democràcia,
2: sí.
1: Tot i que segurament el dolor no desaparegui mai, i segurament ja es va molt tard, una disculpa, un entomar responsabilitats del govern de defensa, del Ministeri de Defensa de l'Exèrcit, a vosaltres us seria d'alguna manera reparador?
2: A veure, en el meu cas, parlo ara ja molt personalment, no sé si seria reparador, o sigui, crec que no seria la paraula. Sí que crec que és imprescindible que es reconegui, sobretot jo ho veig com una cosa molt, molt global de la societat, o sigui, això no ens ha passat només a nosaltres quatre, és que parlen de 1.900 nois, o sigui, a veure, o més. Estem parlant de moltíssimes vides estroncades, de famílies destrossades, de molt de dolor. I, sobretot per mi, l'important de tot el que estem fent és que canviem les maneres de fer les coses i que no tornin a passar aquestes coses en cap situació, no? Aleshores, crec que sí que això necessita un reconeixement per part del govern, no? De l'Estat, de que s'han fet coses malament. Jo no aniré a criticar una persona en concret perquè m'imagino que també el funcionament d'aquests espais era molt també opac i no vull criticar una persona concreta, però sí que haurien de reconèixer que s'han fet coses malament i que s'han de fer millor.
0: Exacte.
2: No sé tu què penses.
0: Sí, el mateix. I a més, jo diria que... aviam, la família, si el govern ens diu i reconeix què va passar, demana disculpes i que tot això serveixi perquè no es torni a repetir, perquè tal com pinta el servei militar en molts països, ara ja comença a ser, si vols de punta, si no vols no, però de moment ja veurem com evoluciona. Llavors, almenys que, a veure, que es reconegui i nosaltres, com a famílies, no busquem venjança.
2: No
0: busquem a una persona, un cap de turc i tu vine aquí, que ara et posarem a caldo, parlant col·loquialment. No, nosaltres el que volem és respecte.
2: Exacte.
0: Volem que s'obrin arxius, volem que aquests silencis es trenquin, que s'obrin portes i que reconeguin això, el mal que van fer i els anys que han passat i encara estem igual.
1: Participant al documental del Sense Ficció, d'alguna manera us ha ajudat en aquest procés de dol, de reparació, per trobar-vos amb altres famílies que van passar per fets semblants i també per fer-ho públic, no? Amb aquest objectiu que ara ens explicàveu, que és que no per buscar ni venjança ni caps de turc, sinó perquè la història no es repeteixi.
2: Clar, sí, sí, a mi, de fet, jo al veure el primer documental vaig necessitar contactar amb la televisió per demanar si hi havia una associació o grup de famílies afectades amb les que jo pogués contactar. Després m'ha sorprès connectar també amb el cas de German Wings, per exemple, que s'han trobat entre ells i que van al lloc dels fets perquè ho necessiten. I a mi em va passar una mica això, necessitava parlar amb gent que m'entengués. I, efectivament, el documental, el poder-me trobar amb ells tres i que no ens coneixíem de res, i al primer moment ja vam connectar moltíssim, no? Perquè era des del cor directament, no? Em va anar molt bé, van ser moltes hores de parlar junts i després tot el procés d'anar a poder explicant les coses amb els periodistes i sí que realment em va anar molt bé.
1: En el teu cas, Berta?
0: Sí, aviam, potser em vaig una mica de la pregunta, però és que passava que és que hi havia famílies que no sabia que estava passant això i la nostra era una d'elles. O sigui, com que tot era tan tabú i que, ui, el teu fill ha anat a la mili i s'ha mort o s'ha suïcidat, que dèbil, no?
2: Sí.
0: Que poc home, no? Clar, tot això en aquella època era... era això, era com... Aviam, és que eren nanos... perquè eren nanos, tenien 18 anys.
2: Sí, sí.
0: I llavors, clar, els portaven en un lloc que ells que no sabien que, si, que estava passant allà.
2: Bueno, era un concepte de la masculinitat molt retrògrad, no?
0: Exacte.
2: Sí, sí. Perquè eren, coincidim, jo crec, que eren nois molt sensibles, molt bones persones, bueno, que...
1: Que no encaixaven potser en aquest estàndard de masculinitat,
2: exacte,
1: que malauradament encara hi és, però imaginem-nos fa 40 anys, doncs com era, no? Explicaves, Cristina, que tu arran de la primera part del documental et faran un home, et vas posar en contacte amb TV3 per saber si hi havia una associació. Això us ha servit pel que us heu unit per crear vosaltres un grup, no? Perquè que es diu Grup de Suport de Famílies Víctimes de la Mili, que amb la voluntat d'aquest grup és que la gent que ha passat per una situació similar, recordem que com a mínim són 1.900, segons la investigació del documental, que s'ha trobat amb un mur davant de la sol·licitud d'informació a diferents arxius i les institucions, han passat per situacions com aquestes. Les persones que es vulguin posar en contacte amb vosaltres ho poden fer a través d'un correu electrònic.
2: Correcte.
1: És veu.víctimes@gmail.com.
2: Mili, és veu.victimesmili@gmail.com. Sí, la nostra idea va ser... Bueno, vam tenir la sensació de que érem víctimes nosaltres també, les famílies, i vam voler donar l'oportunitat de que tothom que ho necessités almenys pogués contactar amb nosaltres, però també hem creat un formulari de recollida de dades per intentar agrupar casos i tenir més força si hem d'anar doncs, als estaments polítics o a les institucions doncs, amb dades, no? I animem a tothom que conegui casos o que li hagi passat, que suposo que encara hi ha molt dolor perquè ens contacten amb molt de dolor, eh? Però els animo a tothom a que ens contactin i omplin aquest formulari perquè ajudarà, jo crec, que serveixi per alguna cosa.
1: Mm-hmm. Què us passa pel cap? Ho apuntava la Berta ara fa una estona, no? Que hi ha molts països que tornen a posar el servei militar obligatori arran d'aquest moment que estem de rearmament de geopolític, geoestratègic. Quan veieu això, què us passa pel cap?
0: Esgarrifança, eh? A mi fa esgarrifança.
2: Sí,
0: jo estic...
2: horror, bueno.
0: Penso que la força no ha de portar la pau. Jo, la veritat, estic en contra.
2: Clar.
0: Estic en contra. La força mai portarà la pau. Llavors, clar, ara potser em diran happy flowers, val? Però jo penso que cadascú ha de prendre consciència d'ell mateix i de ser crític i no deixar-se portar per el que mani una jerarquia, una institució. Llavors, la institució militar, ja sabem, no cal dir. No crec que el fet de, com deien ells en la seva època, formar persones sigui això, perquè el que és anul·lar persones. O sigui, les persones estan sota una jerarquia que a vegades fa que perdin la seva dignitat. Per què? Doncs perquè els maltracten, perquè els violen, com ha hagut de vegades, que tot això que a nosaltres ens sembla, bueno, això ja és antic, això ja ha passat. A mi m'agradaria, perquè no ho sé, eh? I perdó si no és així. Però crec que a l'exèrcit aquests casos encara es couen. Encara es couen com la discriminació de les dones a dins de l'exèrcit. Quantes vegades s'ha parlat de que una dona ha sigut violada i ha sortit a la televisió en un programa i ha dit, mira, ha passat això i l'exèrcit no està fent res. És que no ho reconeix, o sigui, estem igual. Tanta democràcia i tanta llei de transparència.
2: Jo crec que nosaltres som famílies que no estem a favor de l'estructura militar, evidentment, perquè no... Però sí, jo sóc en contra. No m'agraden els cossos militars. Si hi hagués d'haver un exèrcit, m'agradaria que fos un exèrcit diferent, modern, transparent i que cuidés a la societat, no que l'ataqués, diguéssim, no? I en cap cas obligatori, evidentment.
1: Uh-huh. Cristina, Berta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta història, per recordar el Jordi i el Joan, també, i perquè això serveixi, doncs, perquè pel que van passar les vostres famílies, els vostres germans, no torni a passar mai més. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per donar-nos veu.
0: Gràcies, sí.

0: Al Faves Comptades posem el focus en com s'ensenyen les matemàtiques, en un moment en què els resultats de l'informe PISA alerten d'un baix nivell competencial en aquesta matèria de l'alumnat català, cada cop són més les veus que reclamen un canvi de paradigma. En aquest context, Innovamat és una proposta educativa que vol transformar la manera de com s'aprenen les matemàtiques, que ja va començar a implantar-se en algunes escoles a partir del 2017 i que actualment ja s'aplica en un terç de les escoles de Catalunya. Per parlar-ne ens acompanyen en Jordi Balbín, director regional de Catalunya, i la Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques i autora dels materials. Molt bon dia, benvinguts.
1: Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Si us sembla, comencem amb allò que és més bàsic, perquè segurament que si hi ha pares i mares que ens estan escoltant i que tenen fills en edat escolar, saben què és, o els hi pot sonar que és Innovamat, però potser la resta dels oients encara no ho saben tant. Quina és la filosofia i el funcionament d'Innovamat?
1: Bueno, doncs bàsicament Innovamat al final va ser un projecte que vam crear per ajudar a mestres a que els seus alumnes aprenguin millor les matemàtiques. Llavors el que fem és com un editorial que els proporcionem uns materials perquè els mestres els puguin utilitzar, que no s'ho hagin de preparar tot ells, perquè seria impossible que un mestre es preparés tots els materials de totes les matèries de cada hora de classe que ha de fer. Llavors, com tota la vida s'ha fet, ells utilitzen uns recursos o uns altres, i llavors vam posar a disposició de que utilitzessin aquests recursos, i realment els primers anys, com deies, el 2017, algunes escoles s'hi van sumar i després cada cop més. I per què és tan rellevant, que molta gent pensa que és com algo molt innovador, que tampoc és tan innovador, però lo important realment és que és un projecte que fa la transferència de lo que es fa en didàctica de les matemàtiques en recerca, com si diguéssim, a les universitats. Llavors, moltes vegades, els mestres, ells no van als congressos internacionals de recerca, perquè ells la seva feina no és aquesta, i a les universitats, en canvi, sí. I és molt difícil la transferència aquesta de lo que es fa a les universitats a les aules. Llavors nosaltres, la Cecília i jo en particular, que estem des del principi, som professores de la universitat, fèiem recerca, i dèiem, ostres, quina llàstima que després a les escoles aquestes coses no arribin. Llavors, bueno, vam dissenyar aquest projecte que tots els materials estan impregnats de totes aquestes idees de didàctica de les matemàtiques, que al final no deixa de ser una ciència, que podria ser com si un metge li exigim que estigui a l'última de les últimes novetats de cirurgia. Doncs seria el mateix. I llavors així ajudem els mestres a que estiguin a l'última.
0: Parlem de quins són els canvis, per exemple, de la proposta d'Innovamat, el mètode tradicional, si em deixeu dir, de l'ensenyament de les matemàtiques, que les persones que tinguin, com la meva edat, que ja són 30 llargs, com les vam aprendre, quina és la diferència d'Innovamat amb aquest mètode més tradicional?
1: Mira, bàsicament, nosaltres, jo també soc de la teva quinta, més o menys, fins i tot més, el que era molt habitual és que transmetien conceptes, te'ls ensenyaven, te'ls explicaven i t'explicaven, mira, això es fa així, una suma es fa així, ara tu repeteixes la que jo he fet, ara et canvio els números i ara practiques molt, molt, molt, molt, perquè així ja qualsevol suma la sabries fer. Però tu no estaves entenent per què es feia així o per com és que algú es va acabar inventant aquest algoritme, no? Llavors, nosaltres, el canvi és que, i dic nosaltres, no a Innovamat, sinó tots els professors que estem a les associacions, a les jornades didàctiques, als congressos i tot això, el que vetllem molt és perquè els nens construeixin. És a dir, que construeixin els conceptes i vegin, vale, una suma, què vol dir? Que afegeixes o que uneixes elements. Llavors, com ho podries fer? Comptant-ho, vale, però comptant-ho és poc eficient. Com podríem trobar estratègies per ser més eficients, per tenir més fluïdesa? Llavors, vale, doncs l'algoritme, que és per descomposició d'unitats, desenes, centenes, que això és el que ens en recordem, és una de les maneres. Però, per exemple, també pots visualitzar-ho fent salts sobre la recta numèrica. Llavors, el que ofereix Innovamat són com diferents estratègies per acabar fent els mateixos conceptes que s'han fet sempre. Llavors, el que dona això és una profunditat i una significativitat per l'alumne que està molt millor, perquè té diferents recursos per fer una cosa i triarà en cada moment la millor per ser més òptim. Depenent dels números que em donguin, potser m'interessa més sumar-ho per descomposició, però si és una resta portant-ne, per exemple, que voldria dir que per descomposició he d'estar pendent de que si m'emporto o no, potser fer salt sobre la recta seria molt més fàcil i ni noto que me n'estic emportant. Llavors, en aquell cas, ho podria fer d'una altra manera. Antigament, només teníem una manera i tots ho fèiem així i no era l'òptim, ni ens feia crítics, perquè tu executaves, no pensaves què em ve millor ara, i que això és el que volem que els alumnes facin a la seva vida després, que tu quan estàs en una situació de la teva vida l'analitzis, vegis com per quins camins la pots afrontar i diguis, vale, tiro per aquí. Que al final les matemàtiques és com un exemple molt controlat que t'està ensenyant a com tu després viures la teva vida, no?
0: Creus que podem posar algun exemple curt i pràctic per entendre aquest recorregut que es fa fins a arribar al resultat, que és a l'entendre què hi ha al darrere d'aquesta operació, d'aquest algoritme,
1: sí, per exemple, d'alguna manera? Mira, hi ha una que a mi m'agrada molt explicar, que a veure si amb ràdio s'entén
0: clar,
1: bé.
0: Clar, tenim el handicap, que no tenim el suport visual.
1: No, però és una cosa que és molt, molt coneguda i, per tant, molta gent, que és el teorema de Pitàgores. Nosaltres, quan vam anar a l'escola, segur que un dia, a no ser que tinguéssim molta sort i ja tinguéssim un professor que estigués ja molt pendent d'això, va entrar un dia un professor i va dir, mira, hi ha una cosa que és el teorema de Pitàgores, la fórmula és aquesta, que catet al quadrat més catet al quadrat és hipotenusa al quadrat, això només funciona per triangles rectangles, a vegades tampoc ens ho deien o no ens quedava tan clar, i vale, aquesta és la fórmula i ara fareu un munt d'exercicis on a vegades et faltarà un dels catets, a vegades et faltarà una de les la hipotenusa.
0: Anirem canviant la incògnita.
1: Exacte. Clar, què passa? Que aquí és, vale, m'ho han ensenyat, jo no podria haver deduït res. Nosaltres, el que està intentant la didàctica, què és? Que aquesta fórmula, d'on surt? Doncs la manera de fer-ho didàcticament a classe és, potser un dia portes uns dibuixos d'uns triangles, alguns que siguin triangles rectangles i alguns que no ho siguin. I els dibuixes el quadrat com en cada catet i en cada hipotenusa i els hi fas calcular les àrees i els hi dius, vale, i ara aquestes àrees quina relació tenen? Ostres, a vegades aquestes dues sumades donen l'altra, però a vegades no. Ostres, què compleixen? Què tenen en comú tots els triangles? Que els hi passa que el quadrat del catet i l'altre quadrat del catet sumats donen el quadrat de la hipotenusa. I l'alumne pot anar fent les seves hipòtesis. Ostres, serà que són els més petits o els més grans? Ui, no, perquè aquí tenim un gran que no ho compleix i un petit que sí, per tant no quadra. Ah, i algú diu, ah, sempre que ells acaben deduint que són quan és l'angle recte. Ostres, ho han deduït ells, és molt diferent. Te'n recordes per sempre més que hi havia uns que no ho complien. No tots els triangles compleixen el teorema de Pitàgores i ho hem pogut descobrir nosaltres. Clar que no és una descoberta de vinga, va, a veure qui veu què, sinó que el mestre va fent les preguntes adequades, porta aquells triangles preparats, en posa uns que sí i uns que no, i tot això, la classe, l'hora de classe on has fet el teorema de Pitàgores, s'ha canviat. Veus que antigament o més tradicional és en els 5 primers minuts et dic com és la fórmula i et passes tota l'estona practicant, i aquí és, potser fem una activitat de descoberta que dura 40 minuts i després hem de practicar molt menys, perquè com que ja sabem de què va, tampoc no necessites tanta pràctica, això en l'hora de classe. Després, clar que haurem de practicar molt, també, d'una manera i de l'altra.
0: Aquest sistema que fa que ens preguntem el per què, no? Arribem a uns resultats, pot fer també que sigui més lent?
1: Clar, això és el que... O sigui, la gent té la sensació...
0: Com a contrapartida.
1: La gent té la sensació de que és més lent. Per exemple, ara t'he canviat que en 5 minuts ja ho hauria explicat, perquè t'he dit la fórmula i no has entès res, només te l'he dit, però ja és com que la dono per explicada, i en canvi, de l'altra manera, potser trigo 40 minuts en què entre tots construïm la fórmula i la institucionalitzem. Bueno, l'hora de classe l'hem passat igual. Ara, jo sí, la pràctica que vindrà després, per tenir fluïdesa, l'haurem de fer tant d'una manera com de l'altra. Per tant, al final, tampoc no trigues tant. I, a més, és molt més sòlid. Que això, per recerca de neuroeducació, també s'ha demostrat que quan tu aprens una cosa i la connectes amb el que ja sabies i és un aprenentatge més significatiu, també perdura més en el temps, no se t'oblida tan ràpid, no l'has de repetir tantes vegades, per tant, és com que tot lliga al final.
0: Per tant, podríem dir que es treballa una mica més la comprensió i no sé si dir també el pensament crític per davant de la memorització.
1: Clar, o sigui, no és per davant de, sinó va de la mà. És a dir,
0: Perquè la memorització entenc que en alguns casos també hi ha de ser,
1: clar,
0: per ser eficient a l'hora de fer operacions, no? Les taules de multiplicar possiblement...
1: També ens les hem de saber de memòria.
0: Ens les hem de saber de memòria per ser més àgils.
1: Exacte.
0: En funció
1: la manera...
0: del...
1: torno, o sigui, a veure, amb aquest exemple també potser s'entén bé. És diferent jo entrar per la porta amb una fotocòpia, amb la taula del 7, tota ja feta, i dir-te, mira, 3 per 7 és 21. Per què? Ho posa aquí a la fotocòpia. I tu per demà t'ho memoritzes, que és com a estratègia d'aprenentatge utilitzar la memorització. I l'altra cosa diferent, que és el per lo que s'aposta en educació en general i de manera internacional, és, vale, anem a deduir què vol dir 3 per 7. Vale, això vol dir que tinc el 3 7 vegades o el 7 3 vegades. Vale, això com ho podríem fer? Comptant-ho, també sumant, podríem fer 7 més 7 més 7. Ho fem de diferents maneres. Veiem que de totes les maneres que sabem dona 21. Vale, ara tots estem d'acord que 3 per 7 és 21. Vale, ara ja ens ho podem aprendre. Després d'haver un test, ja t'ho pots aprendre i llavors ja ho acabes memoritzant. Però no és utilitzar la memorització com a estratègia d'aprenentatge, sinó com a final, com a pas final, que al final d'haver-ho entès, treballat i practicat, clar que t'ho acabes sabent de memòria i és molt important. Que això també hi ha gent que ha barrejat coses i s'ha pensat que no era important. I sí, sí, és superimportant que et sàpigues les taules de multiplicar de memòria, però no vull que jo et doni una fotocòpia i te les empollis. El que dèiem de petits de m'ho he empollat. No he entès res, però jo m'ho he empollat. Com un lloro. No, això és el que no volem.
0: Volem que hi hagi aquesta comprensió.
1: Clar, perquè si un dia se t'oblida, ostres, quan era 7 per 3? Que no diguis, ai, si no tinc la fotocòpia ja no me'n recordo. Que diguis, espera, espera, que ho dedueixo en un moment. I faig 7 més 7 més 7. I vale, ara aquest dia sí que trigaré més. I jo com a mestre et diré, vale, intenta que no et passi això sempre. O sigui, tu has de saber. Però que si no, que ho puguis repescar. Això
0: que
1: és superimportant.
0: El recurs.
1: Sí.
0: De les escoles que han apostat per InnovaMat des de l'inici, deia, van començar el 2017 amb unes poques escoles que han anat creixent fins aproximadament un terç de les escoles catalanes, si no m'equivoco, quina retenció teniu? És a dir, és un mètode que està arrelat i que un cop una escola aposta per aquest mètode continua, n'hi ha algunes que entenc que venen i van... Quina seria la penetració o la fidelització, per dir-ho d'alguna manera, del...
2: No, mira, jo crec que és interessant, i evidentment això des de l'inici, que és l'any 2017 fins ara, ha anat variant, però no gaire, t'he de dir. I anualment, perquè també tinguis com una referència, al voltant del 5% de les escoles decideixen no continuar. Dit d'una altra manera, el 95% de les escoles decideixen continuar. I per nosaltres aquests números són bons. És evident que una retenció del 95% o que el 95% de les escoles anualment cada any decideixin continuar utilitzant els materials, des del nostre punt de vista, són números que d'alguna manera reflexen certa satisfacció en l'escola i en el cos docent i en l'equip directiu.
0: Els últims informes PISA, ho dèiem quan començàvem, i les proves de competències bàsiques mostren uns resultats en matemàtiques a Catalunya que bàsicament són millorables i crec que tothom hi pot estar d'acord. InnovaMat pot ajudar a revertir aquesta tendència? No sé si teniu detectat on està el problema principal. Entenc que no és una qüestió unifactorial, sinó que és complexa i són molts factors més enllà de les matemàtiques d'educació socials. Però també hi ha una altra dada, que és que, per exemple, quan arribem a l'ESO, 7 de cada 10 professors no són llicenciats o graduats ara ja en matemàtiques. No sé si teniu alguna diagnosi de què ens està passant amb aquesta matèria en concret, que també n'hi ha d'altres.
2: Sí, a veure, jo crec que això és molt multifactorial, no? I ara parlarem d'una cosa on hi ha molts factors que intervenen, i ara probablement la Laura també podrà dir la seva des d'un punt de vista més de la didàctica de les matemàtiques. Nosaltres, evidentment, com a equip, som molt conscients que Catalunya viu un moment de canvi social, no? De canvi socioeconòmic, la conjectura del país està canviant, i està canviant d'una manera on estem observant un patró on cada vegada, malauradament, hi ha índexs de pobresa infantil més alts. Això, evidentment, es plasma en els resultats a les proves estandarditzades, i creiem, honestament, i potser encara ens queda per aprendre en aquest sentit, però creiem que probablement revertir aquests resultats o millorar-los a llarg termini té més a veure amb grans mesures, no? Com una cosa probablement que té més a veure amb política, amb gestió de recursos, amb donar més recursos a les escoles com més ho necessiten, amb cuidar bé la formació docent. També, segurament, intentar que l'escola no sempre estigui tan al mig del debat públic, perquè això, evidentment, tensiona els cossos docents, tensiona els equips directius, i segur que si tots remem a la una, els resultats milloraran, això és claríssim. Llavors, el context social que estem vivint creiem que no ajuda i ens fa que, sí, ens ha tocat conviure en un moment de baixa de resultats. D'això n'estem convençuts i som els primers que ens preocupa en aquest sentit. No sé si, Laura, tu també, des del teu punt de vista...
1: Sí, o sigui, al final, clar, que preocupa i, de fet, moltes vegades... Nosaltres, cada vegada que surten uns resultats d'aquests de proves estandarditzades, els analitzem, analitzem les preguntes. Llavors també ens donem compte que una mica en la direcció que es va en la didàctica internacional és en la direcció que també van aquestes proves. És a dir, que cada vegada pregunten menys coses mecàniques que les puguis saber contestar sense entendre i, per tant, això ens reforça que anem pel bon camí i que els nens entenguin, perquè cada vegada les preguntes els hi fan connectar més coses, no els hi pregunten fes això, fes aquesta operació, ja mai demanen que facis una operació. Per tant, ensenyar només a fer operativa sabem que no és el camí, es necessiten moltes més coses. Llavors, això ens reforça d'alguna manera, però és veritat que la pobresa infantil, els recursos que tenen a vegades les famílies o les escoles, abans ho he dit, la pràctica és molt necessària i es pot practicar a l'escola, però també de sempre... S'ha practicat a casa, s'ha estudiat a casa. Ara hi ha, a vegades, entorns que no són favorables perquè això passi. Fins i tot se li donen importància a altres coses, que també està bé. Llavors, tenim un batibull de coses a fer-li cas que a vegades no ens centrem, no? I si analitzem països que tenen resultats molt alts, també si mires la cultura del país... els països asiàtics, per exemple, donen molta importància. Els nens, les extraescolars, potser fan més hores de matemàtiques. O sigui, aquí anem pels esports, per la música, que també està molt bé, però al final són tot de coses que sumen. I una de les coses que s'està invertint és també en formació al professorat, que no vol dir que siguin ells els culpables, però hem de seguir. És que si no ens formem, no avançarem mai.
2: I sí que és cert que, d'alguna manera, i Laura, corregeix-me, però també tots aquests països que d'alguna manera surten molt bé a la foto tenen uns currículums, no?, profundament competencials o que fan una aposta molt clara per no només el que havíem dit abans, Alba, de, ostres, què important és automatitzar uns continguts, memoritzar, que és claríssim que és important, sinó que aquesta fase prèvia de comprendre profundament un contingut, ho assenyalen de forma molt explícita en els seus currículums, llavors hi ha un consens social molt més gran que en currículums més canviants o més recents com són el nostre, que d'alguna manera Catalunya és de l'any 2015, llavors, sí, fa 10 anys, estem en una fase encara de canvi, en aquest sentit.
0: Anem a resoldre alguns dubtes o algunes qüestions que a vegades surten sobre les converses sobre Innovamat, aquelles persones que l'han començat a implementar a les seves criatures, d'altres que potser canvien de centre que el tenen i abans no el feien servir i que, com tot lo nou, a vegades ens fa generar dubtes. Què passa si un alumne, per exemple, està aprenent matemàtiques a primària amb Innovamat i després, quan passa al centre de secundària, s'utilitza el mètode tradicional? Trobarà un problema? Hi haurà una diferència de nivell? Tindrà problemes per aprendre d'aquest altre sistema?
1: En principi, no hi hauria d'haver cap problema perquè en el tradicional, com siguéssim, el que esperen de l'institut és que els alumnes sàpiguen fer les quatre operacions bàsiques, que sàpiguen fraccions i que sàpiguen els noms de les figures geomètriques. I això, nosaltres, és com que ho fem molt, ho treballem moltíssim i, de fet, el que passarà és que l'alumne haurà anat més enllà, haurà també après a raonar, a resoldre problemes i tot, que potser ni li demanen. Podria passar que en un cas extrem. Cada vegada també en els instituts s'està anant més en aquesta línia de fer-ho competencial, però no hauria de tenir cap problema. Al contrari, segurament sabrà més coses i sabrà connectar-ho i potser doncs, no li requeriran.
0: Un altre dubte són algunes famílies que troben complicat a l'hora d'ajudar les criatures, perquè no és un canvi de sistema, de metodologia per aprendre. Vosaltres oferiu unes càpsules per a les famílies, però malauradament, i ha sortit a la conversa quan es preguntava abans de quins són els reptes del sistema, no totes les famílies tenen els recursos i ni malauradament el temps per fer aquest acompanyament, no? Què els diguem a aquestes famílies?
1: Sí, jo els demanaria que realment apoyin els seus fills, els guin, els hi facin de suport. No es tracta de que a casa expliquin res, perquè per això ja estan els mestres. És només seguir, donar-los els ànims, els recursos i que els hi demanin. A veure, com ho feu? i que ho visquin des de casa com una cosa positiva.
0: Clar, perquè ens trobem a vegades experiències que hem tingut aquí, companys de la casa, eh? Mm. Et ve el teu nebot, el teu fill, el que sigui, amb la multiplicació, i tu agafes i li dius, vinga, el de la dreta, no? Aquest per aquest, i a la fila de sota... No, això no es fa així. I tu, sí que es fa així. Altra no, no? Són aquestes vegades la frustració que pots sentir tu, com val voler-lo ajudar, com l'infant dient... Aquí jo no hi arribo d'aquesta manera, a mi m'ho han explicat d'una altra manera, no?
1: Clar.
0: Suposo que és una situació que es deu repetir.
1: Sí, però això és com tota la vida, i igual que tampoc hi ha moltes famílies que potser amb l'anglès no poden ajudar, i és, vinga, va, doncs com ho feu? I llavors m'hi poso i et guio i t'acompanyo al final.
2: No, i jo crec que per això és tan important, que sempre ho dic, com abans del pas 1 hi ha un pas 0, que és que la família en qüestió tingui una comunicació, una via de comunicació superfluida amb l'escola, justament. Qui més pot ajudar a orientar amb els tempos, amb els timings, amb què estem fent, amb quan presentem, és el tutor del fill, és amb qui està fent matemàtiques a l'aula en el dia a dia, de manera que la comunicació escola-família és importantíssima. La nostra responsabilitat en aquí és seguir cada vegada dissenyant recursos més autònoms. És a dir, nosaltres tenim una línia de recursos dissenyats per les escoles, que estan dissenyats per treballar-los dins en horari lectiu, amb el docent, amb el professional, i, evidentment, la responsabilitat que tenim nosaltres, que ja fa molt de temps que hi estem dedicant molt esforços, és dissenyar recursos més autònoms, més explicatius, que convidin més per fer a casa entre pare, mare i fill, i ja tenim moltíssimes coses que estan rebent molt bon feedback i cada vegada hem de seguir més en aquesta línia.
0: Entenc que davant d'aquestes qüestions, aquests dubtes, aquestes preocupacions que tenen, vosaltres us donen eines, entenc, per anar millorant
2: afegint
0: recursos. Una altra de les preocupacions, si em permeteu dir-ho així, per part de les famílies, és la gamificació de les matemàtiques amb l'Apli, si no m'equivoco, tenint en compte que hi ha algunes escoles o hi ha algunes famílies que aposten per treure les pantalles dels infants fins als 16 anys, doncs els preocupa no que hi hagi aquesta part d'InnovaMat que és a través d'una aplicació. Vosaltres per què creieu que és positiu? Perquè entenc que si aposteu, almenys fins ara, per aquests sistemes, per què creieu que aporta algun valor? Què els diríeu a aquestes famílies que no ho veuen clar?
1: O sigui, nosaltres partim de la base que no som com uns fanàtics de les pantalles, ni voldríem posar els alumnes davant de les pantalles perquè sí, però dintre d'una balança raonable... de les 4 hores de classe que 40 minuts 4 hores de classe de matemàtiques a la setmana que 40 minuts estiguin fent la pràctica més sistemàtica en una app, va molt bé perquè tecnològicament et dona molta informació al mestre perquè així cada setmana pot veure què falla cada alumne i el pot ajudar i no ha d'esperar que passin 2 mesos a donar-se compte de que ostres, en aquest li costava això. Llavors això, la tecnologia té coses dolentes, però també té moltes de positives.
0: Serveix com un examen?
1: Clar,
0: per fer una lectura per part del docent?
1: És com un... poses a l'alumne davant...
0: per tenir un resultat.
2: Sí, un quadern, no?
1: Com un quadern, com un test, però clar, com que introdueix les respostes allà, s'autocorregeix, li pot donar ajudes, no d'esperar a aixecar el braç a que el mestre li vingui. Som 25, vull dir, som molta gent a classe. Per tant, té ajudes al moment i el mestre pot veure com els resultats de cada setmana... que els alumnes no ho viuen com un examen, ells ho viuen com la seva pràctica setmanal, però clar, la gràcia és que el mestre pot ajudar, i això quan veus que allò està allà per ajudar el teu fill és quan dius, ostres, vale, doncs sí, prefereixo que 40 minuts a la setmana, que no és res comparat amb el que proposen des de l'OMS, doncs em val la pena. O sigui, és un sacrifici que em val la pena perquè m'aporta moltes altres coses.
0: Algunes famílies que hem consultat aquí, mentre es preparava l'entrevista, em deien que en alguna de les criatures els generava una mica de frustració, perquè és un sistema que, si no m'equivoco, et dona certa recompensa, no?, quan has après la metodologia, i alguns infants, entenc que això és qüestió de personalitats, i saber tolerar la frustració, que no és fàcil, tampoc en infants.
2: No, s'entén molt bé. Mira, jo volia just aprofitar per fer un matís important entre... ús de tecnologia al servei de l'aprenentatge, per una banda, i gamificació, per una altra banda. Són coses diferents, d'alguna manera. Llavors, pel que fa a l'ús de la tecnologia, nosaltres, a l'etapa d'infantil, 3, 4, 5 anys, no l'utilitzem. Creiem que no és necessària, llavors no ho proposem. A partir dels 6 anys, a primer de primària...
0: Passaria a primària, oi?
2: Passaria a primària i passaria d'una forma que, al nostre entendre, és molt controlada i molt ben mesurada, que són aquests 40 minuts que deia la Laura, a l'aula... En termes d'aprenentatge i per fer una pràctica més sistemàtica d'allò que hem construït a l'aula. Llavors, Aquesta mateixa eina que hem utilitzat fins ara, és cert que fins a l'any passat tenia una petitíssima part que durava entre 1 i 2 minuts, que d'alguna manera es podia entendre com una certa gamificació, perquè hi havia un petit sistema en què et deia si havies fet bé l'activitat, l'havies fet malament, hi havia un progrés a través de construir una ciutat, i després de molta reflexió interna vam decidir treure-ho. I hem decidit que a partir d'aquest curs serà la primera vegada que tindrem una aplicació que està únicament enfocada a fer matemàtiques, a posar en pràctica aquells coneixements. No hi ha cap entorn que hi havia prèviament que t'assenyalés el progrés d'una forma que podria semblar-se certa gamificació. Llavors l'hem enfocat únicament en aquí, i a sobretot a fer molt conscient a l'alumne del seu progrés, a intentar generar aquesta metacognició que moltes vegades parlem, intentar fer molt, molt, molt conscient a l'alumne de què té per davant, com està progressant, però sense, això que comentaves tu abans, Alba, sense fer-ho de forma molt explícita amb aquest sistema de recompenses. Això tens tota la raó. Era una cosa molt, molt mínima, molt residual.
0: Entenc que també que el feedback de famílies, docents i d'alumnat serveix per anar ajustant el sistema.
1: Sempre ho anem fent i ens encanta que ens diguin coses, i sempre, de fet, ens serveix per millorar. Vull dir que al final...
2: Completament.
0: I ja per acabar, perquè estem molt fora de temps i els veurem els que venen al darrere, com podeu mesurar l'èxit de Novamat, no? No sé si és a través de les notes, de proves estandarditzades o hi ha altres indicadors. No sé si han passat prou anys.
2: Mira,
0: també per saber si aquest sistema és millor o no.
2: Mira, això és un tema interessant, i nosaltres ens preocupa profundament intentar portar un seguiment de si realment allò que estem portant a les escoles millora l'aprenentatge o no. Això és claríssim, no? Llavors, nosaltres tenim un equip de recerca intern que col·labora també amb universitats, a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el que hem fet bastants estudis ja, que tots estan públics al web, amb el plantejament de l'estudi i els resultats, i tots ells han tingut resultats positius. Nosaltres, evidentment, és d'hora per assenyalar com de forma molt explícita una gran millor resultats. Nosaltres el que hem fet és comparar alumnat entre alumnat que mai havia utilitzat cap de les propostes d'Innovamat, alumnat que ho havia utilitzat per un petit període de temps, 1 o 2 anys, no? I alumnat que ho havia utilitzat per un llarg període, més de 4 anys, 5, 6, 7. Quan ho fem d'aquesta manera, claríssimament sí que veiem un progrés i una millora de resultats, de manera que tots els estudis que hem fet, i que insisteixo que podeu consultar al web, són positius, de manera que això ens anima a continuar. I d'altra banda, que també és probablement d'una forma més qualitativa, subjectiva, si vols, cada desembre nosaltres passem una enquesta a tot el cos docent que utilitza les propostes d'Innovamat i a tots els equips directius. En aquesta enquesta, en l'últim desembre, el 80% de les persones ens van avaluar entre un 7 i un 10, que això vol dir que el 20% entre un 0 i un 6, que, per tant, també hi ha 5 i 6, no? Llavors, el feedback que nosaltres estem rebent des de l'escola, els resultats dels estudis que estem liderant, són positius, i evidentment cada vegada volem fer-ne involucrant a tercers...
0: Això no és... Algunes de les veus podrien dir que faltaria potser que fos una auditoria externa, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Estem interessats.
0: Per garantir d'alguna manera la imparcialitat.
1: Sí.
0: Oi?
2: Sí, el que tenim a la nostra mà de moment és fer-lo nosaltres, és el que està a la nostra mà, evidentment, i el que hem pogut observar fins ara és això. El plantejament de l'estudi, les dades i tot és publicat al web, així tothom també d'alguna manera pot veure si li convenç la metodologia. Però insisteixo que el que hem obtingut fins ara és positiu.
0: Doncs amb aquestes reflexions ens acomiadem, si no encara ens apagaran els micròfons.
2: Sí,
0: Jordi Balbín, Laura Morera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Esperem haver pogut explicar millor i perquè tothom conegui Innovamat, i també resoldre alguns dubtes que hi pugui haver sobre la taula, i sabent que les crítiques són benvingudes, no?, per estudiar sempre millores per fer un millor aprenentatge de les matemàtiques en aquest cas. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A vosaltres.

0: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest. Ja fa uns mesos que es va implementar a Sant Cugat el porta-a-porta comercial i malgrat que en general el balanç que en fan els comerciants és positiu, també assenyalen diverses qüestions que consideren que cal millorar, com per exemple la freqüència de recollida d'envasos que consideren insuficient. Actualment es recullen entre 2 i 3 dies a la setmana, igual que el vidre i la resta, mentre que l'orgànica i el cartró es recullen de manera diària. Un altre dels aspectes a millorar del servei, segons els comerciants, és el fet que en general dins els establiments no tenen espai per a tots els contenidors, de manera que en la majoria dels casos els deixen a la porta del local. Una solució que tant estèticament com higiènicament no els fa el pes. En el programa de Cugat Mèdia, l'alcalde respon, Josep Maria Vallès ha fet un balanç positiu de la implantació del porta-a-porta comercial, però tot i això s'ha mostrat disposat a revisar horaris i freqüències en aquells punts on els veïns detectin problemes. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ampliarà carrils en diferents trams de l'AP7 amb l'objectiu de descongestionar la via. Ho farà amb 4 projectes diferents amb una inversió de més de 500 milions d'euros. Segons ha avançat el periòdico, en concret es vol ampliar 4 carrils als trams entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, entre Martorell i Vilafranca, entre la B23 i Martorell i el 3 carrils entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta. Mentre aquests projectes no s'executin, la Generalitat i Transports han optat per remodelar fins a 16 enllaços i construir nous accessos amb l'objectiu de millorar la mobilitat i evitar retencions en aquests punts. També es plantegen altres mesures, com ara limitar la circulació i els avançaments de camions en certs trams de la via o la implementació d'una taxa de pagament per ús com la vinyeta. Sant Cugat es tornarà a convertir durant 2 dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme amb la segona edició del Sant Cugatren, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té la intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per a una experiència encara més immersiva. L'Associació d'Amics del Ferrocarril de Sant Cugat repeteix en l'organització d'una fira gratuïta que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol a la Sala Clavé de la Unió. I el primer equip de l'Olímpic Floresta de futbol sala ja té perfilada la plantilla per a la temporada 2026-2027. El tècnic Ivan Rivera afronta la segona temporada a la banqueta florestana amb una àmplia renovació. Baixes destacades com les del capità Guillem Monté, Marc Cerqueira i Jean Vall, que retiren, donaran pas a jugadors joves i del planter, com Sebas Ponce, Joel Cuevas, Marc Carrascal, Ekaitz Reguera i també el porter Àlex Ferraró. També torna Bernat Rovira i com a segon entrenador s'incorporarà José Llorente. La pretemporada s'inicia el 29 d'agost i la Lliga Tercera Divisió el 26 de setembre. I fins aquí les notícies.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
8: Avui parlem amb el pedagog Jordi González en el marc de la preinscripció escolar que comença al març. Molt bon dia, Jordi.
9: Hola, bon dia.
8: Benvingut a Cugat Mèdia. Ens interessa molt això de la preinscripció escolar. Moltes famílies estan preguntant què fem, on anem, quantes portes obertes veiem. I amb en Jordi volem parlar una mica de tot plegat. Jordi, què hem de tenir en compte per començar abans, durant i després de tot plegat?
9: Doncs mira, anem per parts. Si et sembla, comencem amb l'abans. El primer que hem de tenir en compte és que no ens hem de ser molt ambiciosos a l'hora de veure centres. Amb 3-4 centres n'hi hauria suficient. I el que jo aconsellaria seria fer una feina prèvia abans de veure aquests 3-4 centres. Primer de tot, nosaltres fer-nos la pregunta quin tipus de centre ens interessa. La primera cosa que hem de veure és el tema de la proximitat. Això ho aconsellaria a tothom. És molt més lògic una escola propera que no pas una escola que ens quedi molt, molt llunyana. Això, d'aquí ja el filtre ja en selecciona moltes escoles. De les que tinguem més properes, seria pensar si ens interessa un centre públic, un centre concertat o un centre privat, i això no afecta només a tema de pagament, que moltes vegades la gent es pensa que sobretot les etapes públiques són molt més cares als concertats i no és així, sinó que afecta altres temes, temes de metodologia, temes d'ideologia, temes de religió, temes dels horaris d'acollida, de matí, de tarda, si treballeu, què us interessa més, si es treballen amb llibres, sense llibres, si l'AFA té un pes important o no té un pes important. Per tant, això ja quedarien dintre les 3-4 escoles que més o menys seleccionem una miqueta d'aquest filtre, primer filtre que fem, serien les que em quedaria. I llavors, un cop les tinguem, jo aconsellaria, abans de les portes obertes, fer una visita a la seva pàgina web. Això és molt important. Primer, si la tenen actualitzada. Això és molt important perquè és una senyal de que comunicativament són escoles que hi creuen, no? en el tema comunicatiu. I un cop veiem que la tenen actualitzada, una pàgina web és com una empresa, una finestra d'una empresa, no? Que ens dona una mica de referències, no és del tot real, però sí que ens dona referències de temes com quines sortides fan, de quina metodologia tenen moltes vegades, o de fet gairebé totes les pàgines web d'escoles tenen penjada la metodologia que fan servir, el projecte educatiu... Si treballen amb llibres, quants llibres, potser només d'una matèria, potser de tot, els horaris que fan, fins i tot podem veure ja una mica els espais que tenen, el claustre a vegades fins i tot, podem veure si és un claustre més gran o més jove, i això ja ens dona d'aquestes 3 o 4 escoles que escollim una primera visió abans d'anar-les a veure pròpiament.
8: I durant, doncs, una vegada ja dius, he escollit aquestes 3-4 escoles, vaig a aquestes portes obertes, què més podria preguntar una vegada vaig a les portes obertes d'aquestes 3 o 4 escoles que hem decidit que anirem a visitar?
9: Sí, d'aquestes 3 o 4 escoles és com anar a visitar un pis quan el vols llogar o comprar. No? Està claríssim que sempre t'ensenyaran la seva millor versió. No t'ensenyaran si hi ha humitats perquè les hauran tapat amb pintura o si el veí del pis de dalt doncs farà soroll a les nits. Això no ho veurà. Sempre t'ensenyaran el millor. I és normal, com si nosaltres convidéssim a casa nostra algú a sopar. No? Tindríem un bon sopar, la casa neta, ordenada, etc. Potser no és la realitat del dia a dia. No? Per tant, unes portes obertes potser és més important el que no es veu o el que no t'expliquen, millor dit, que no pas el que t'expliquen. Perquè el que t'expliquin, tot et semblarà bé, és evident. No t'explicaran cap cosa dolenta. En canvi, jo aconsellaria fixar-te en petits detalls que et donen pistes de com funciona aquella escola, aquell centre. Detalls com poden ser com tenen les aules, com estan distribuïdes les taules, què tenen penjat a les parets, si tenen murals o altres coses que puguin veure. Com comuniquen? A la reunió qui parla? Parla només la figura de direcció? Parlen mestres? S'ho reparteixen? És un estil proper? No és un estil proper? Això és molt, molt important. I això, mica en mica, ens va donant petites pistes per veure com és l'escola. Mai ho podrem saber de veritat. Això és com el comprar la casa és quan hi visquem, llavors comprovarem si ens agrada o no, no? Però almenys alguna pista més podrem tenir.
8: I suposo que també, per escollir el després, també de com enfocar-ho... Hauríem de posar-nos una llista de què és el que les nostres prioritats màximes o les nostres línies vermelles o les nostres apostes per decidir al final decantar-nos entre aquestes 3 o 4 escoles.
9: Sí, i és important el tema de les preguntes. Moltes vegades les preguntes que es fan a les portes obertes són molt a curt termini. El meu fill farà anglès a I3? Això no és important, perquè això poden dir sí, no, però a l'I3 passen 9 mesos i no te n'adones, i entre els mesos que està malalt i que ha passat alguna cosa passa rapidíssimament aquest primer curs. Sinó que la pregunta, en aquest exemple de l'anglès, seria quina metodologia o quin sistema feu servir, quin mètode feu servir a l'aprenentatge de l'anglès. I llavors que t'expliquin molt breument, evidentment, però una miqueta tot el recorregut, des d'I3 fins a 6è, per dir-ho així, o fins a quart d'ESO, si és una escola que allarga fins a l'ESO. Només veient-ho d'una forma en perspectiva, molt més global, tindrà sentit aquesta pregunta. Les preguntes que són molt a curt termini no tenen sentit, no tenen cap mena de sentit. Per altra banda, això ens permet escoltar els seus raonaments, que és l'important. No és si fan anglès o no fan anglès a infantil, sinó per què. Potser fan una altra cosa que ens interessa molt més o tenen un sistema que ens convenç molt més. No? És una mica com anar al metge. Quan tu vas al metge, tu creus en el diagnòstic que et dona, el tractament que et dona. Si no, canvies de metge, és evident. Però si tu hi vas, confies. I aquests raonaments que ens donen, en qualsevol pregunta que els hi fem, és el que ens ha de convèncer. Quines sensacions ens transmet aquell argumentari que ens donen a les portes obertes? Ens convenç o no? I si ens convenç, algunes coses hi estarem més a favor, algunes potser no tant, però al final haurem d'optar per l'escola que més encaixa amb la nostra manera de ser o de pensar.
8: Sovint, a les preinscripcions us trobeu gent, no? Entenc també que s'enfoca molt en l'edat d'infantil, no? Com comentaves ara, a P3 o I3, ara ja ho hem canviat, a I3 sou anglès, és a dir, al curt termini us trobeu sovint, perquè sobretot ve molta gent a portes obertes d'infantil, perquè poca gent ja a tercer o quart de primària canvia d'escola.
9: Poques places ja que no siguin D3. I llavors és important això, tot el que preguntem, veure amb una visió de futur, perquè l'I3, l'I4, l'I5 passen molt ràpid, però llavors hi ha tota la part de primària, i si continues a l'ESO, que t'interessa temes de deures, temes d'exàmens, temes de com tracten el tema de la diversitat, que si vols en parlem més tard. Qualsevol tema que vagi més enllà del pur P3, no? Que és a vegades el que preocupa més. No? Allò, deixareu que porti bolquer o no porti bolquer? O tindrem comunicació o no? Veiem-ho a nivell d'escola, no? Perquè llavors quan ho veus a nivell global és quan veus molt millor la realitat que t'ofereix aquella escola.
8: Hi ha una sèrie de preguntes que segurament són difícils de respondre a una entrevista com aquesta, que tampoc no és molt llarga, però sí que m'agradaria parlar de conceptes que moltes vegades, no sé si la gent no té molt clars sobre... I que també a les preinscripcions i a les portes obertes és important que quedi clar, és això de si hi ha deures, no hi ha deures, o si treballem per tradicional o per projectes? Què significaria allò de treballar per projectes o treballar de mètode tradicional, per exemple?
9: Això, mira, darrerament s'ha equilibrat una mica la balança. Fa uns anys, totes les escoles que treballaven amb llibres eren com molt antiquades, consideraven molt antiquades, i la gent que treballava per projectes, que al final no va ser res més que una feina que prepara el mestre, que a vegades ve per part de les inquietuds dels alumnes, i a vegades és el mestre que ho proposa, doncs era l'escola més moderna, més atractiva, més propera, etc etc. I ara això, mica en mica, i sobretot aquí a Sant Cugat, s'ha anat compensant. Moltes vegades a les portes obertes et trobes això. Abans et preguntaven si treballaves per projectes en un sentit positiu, i ara moltes vegades et pregunten si treballes per projectes en un sentit negatiu, dient, no, és que a vegades ens n'adonem que estudiar les balenes a primer està molt bé i és molt divertit i pot aprendre molt, però, bueno, però s'ha d'aprendre a llegir, a escriure, les operacions matemàtiques i tal. No? I per assegurar això a vegades fa falta una feina més sistemàtica, no? més de llibre, més de minuciosa, més d'individual, moltes vegades, mica en mica. I bé, simplement per això. Al final no hi ha sistemes bons i dolents. És simplement, dintre una mateixa classe, que normalment són 25, hi ha nens que els anirà molt bé treballar amb llibres i aprendran molt millor amb llibres, hi ha nens que els anirà que s'avorririen molt i preferirien treballar en projectes, altres que serien més artístics, altres més matemàtics, i cadascú, al final la qüestió és

0: I tot i així hi ha moltes opinions diferents i és molt, molt difícil de tractar. Jo només aconsellaria, potser, si podem fer aquesta pregunta, potser a les portes obertes, si algú s'atreveix, és posar a la persona que ha estat parlant una mica en la situació. Si jo tingués un fill dislèxic, què trobaria en aquesta escola? Sí? La dislèxia avui en dia és, diguéssim, dels temes de diversitat, el que tenim més treballat, el que és més fàcil de tractar, el que no ha de fer patir ningú, però és un bon indicatiu per veure si aquella escola té una mirada bona pel que fa a la diversitat. Si et saben respondre i que veus que té una coherència el que t'expliquen, és senyal que té una mirada positiva cap a la diversitat. Si els agafes una mica a contrapeu, si en aquest tema, que és molt, molt senzillet i que fa molts anys que el tenim molt superat, ja els hi costa, doncs és una escola que potser el tema de la diversitat doncs no és el seu punt fort. I el tema de la diversitat és molt important, com et deia, tant per a nivell acadèmic, perquè tots els alumnes arribin al màxim de les seves possibilitats, com també a nivell emocional, perquè tots els alumnes se sentin integrats a la classe i que puguin aprendre amb tranquil·litat.
1: Una vegada tornem amb el tema de, si et sembla, també de les portes obertes, de centrar-nos en allò que està més a prop de casa, del que és de la nostra zona, amb tot un llarg etcètera que comentàvem. Si no ens fa el pes res del que tenim a prop i d'aquelles tres o quatre de la zona, ens apostem i ens ha d'anar a una altra zona o no ho veus clar?
0: A veure, sí o no. En principi, jo el meu consell és que de les 3-4 escoles que escollin siguin totalment sincers amb la seva consciència, els pares i mares, i posin per ordre la que els agradi més en primer lloc, la que els agradi més en segon lloc, etc etc. Sant Cugat, per sort o per desgràcia, últimament ha perdut molta població infantil de 3 anys. Fins i tot s'estan tancant línies en algunes escoles i això es nota. Què vol dir això? Això té una part negativa, però també té una part més positiva, diguéssim, que significa que tothom qui aposta per una primera opció té molts números perquè li respectin. No sempre, i no sempre passa. Però això que havia passat anys enrere, que la gent fins a l'últim minut feia apostes i trucava a les escoles, quantes places us queden? I semblava, bueno, el joc allò del fitxatge de la lliga de l'últim minut, doncs això avui en dia no existeix aquí a Sant Cugat. I per tant crec que hauríem de ser sincers. Si és una escola que realment els interessa més que estar en una altra zona i la família està disposada a fer aquest trajecte cada dia, no hi ha cap problema. Al final és ser fidel a la teva consciència, a les impressions que et dona i al que et transmet aquella escola. Això és el que ha de primar, més enllà de números o de si entraré o no entraré.
1: Quantes opcions s'haurien de posar? Totes les que es consideri, o sigui, gastar-les totes, posar el... Si només aposto per dues, posar només dues, com funciona?
0: Jo diria que totes les que creguin. Jo no, és una llista que al final és gratuïta i no et cobrarà més per ficar-ne més, per tant, totes les que creguin. Tampoc no fer-se mala sang, i això sí, tenir en compte que des del moment que posem una escola concertada, llavors de resultes o d'una forma, si no trobem una plaça en qualsevol centre que hem escollit, el sistema ens pot reenviar en una escola concertada. Si això no és impediment a nosaltres per tema ideològic o per tema econòmic, doncs no hi ha problema. Per tant, jo, en resum, jo posaria tantes com vulguin, prioritzant les 3 o 4 que realment han pogut visitar o han pogut investigar, ni que sigui una miqueta, tampoc no cal més, però com més millor. Una cosa que poden fer un cop han fet la feina abans d'anar a les portes obertes i un cop han fet la visita de les portes obertes, jo, si coneixen famílies que portin els seus fills a aquella escola que creuen posar en primera opció, jo hi parlaria, perquè al final és la impressió més real que podran trobar. Molt més que un mestre et vengui la seva feina o que una web et mostri les fotos més maques del seu centre. Al final, si tu parles amb una família que ha portat 5 o 6 anys el seu fill a una escola, tindràs unes, unes opinions molt, molt reals, molt contrastades. També aconsellaria, si queda alguna pregunta o fins i tot com a una mica experiment, enviar algun correu a l'escola que ens interessa. Perquè un correu electrònic, ens, amb alguna pregunta que tinguem, que ens hagi quedat una mica per plantejar, ens

0: ajudarà a veure una mica l'estil comunicatiu de, almenys d'aquella direcció. Si ens responen ràpid, si ens responen amablement, si ens donen solucions... Això també et dona una pista més per veure si em sentiré còmode en aquella escola. I res, només simplement dir que per acabar, quan al final tinguem una plaça definitiva, això és com la família. A vegades amb el tiet o el cosí o el germà potser no sempre hi estàs d'acord i els dinars de Nadal a vegades t'hi enfades perquè penses diferent, però al final són la teva família. Vius amb ells, te'ls estimes i donaries la vida per ells. No? Doncs amb l'escola una mica el mateix. L'escola que ens toqui finalment ha de ser la dels nostres fills, la que ens agradi, que a vegades coincidirem i a vegades no, però al final és la que viurà com a mínim 9 anys de la seva vida com a escolar i hem d'apostar per ella i reforçar-la sempre a tope.
1: I sempre, a més, mantenir una bona comunicació, que sempre és molt important preguntar directament a aquella font, que arriba moltes coses, però que les direccions, no?, i els mestres esteu per atendre les famílies també.
0: Absolutament.
1: I per tenir la informació directa, que crec que també és molt important que les famílies a vegades no sentin tant soroll i que vagin a preguntar a la persona indicada.
0: Absolutament. I el factor sort també molt important, perquè el factor sort, tu pots anar a una escola i depèn de la tutora que et toqui, pots viure un any magnífic o un any desastrós. I això tots els que tenim fills ho hem viscut, que una mateixa escola, que està organitzada igual, les mateixes aules, tot exactament igual, potser l'I3A funciona magníficament bé i l'I3B és un desastre. I això depèn de la persona que quan tanca la porta s'allà davant dels nanos. Per tant, aquell any potser no serà l'ideal, però potser l'any que ve sí, i així una mica de paciència, a vegades passem temporades de tot durant una escolarització de molts anys, i el factor sort també és important, i ser una mica conscients d'això.
1: Anirem any en any en aquests cursos escolars que tenim per endavant en el proper curs, que ara tot just estem en total període de preinscripció. Hem parlat amb Jordi González, pedagog d'aquí Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres.
2: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
3: La ràdio amb samarreta.
2: La informació més propera a tu.
3: I la millor música.
2: La ràdio amb samarreta.

0: sabeu, un dijous al mes destinem l'espai de salut a parlar de sexologia. En aquesta ocasió parlarem d'un tema que desperta molta curiositat i també molts mites, el tantra. Ho farem des d'una mirada divulgativa clara i respectuosa. Com sempre, m'acompanya la nostra col·laboradora, la Ruth Canals, psicòloga i sexòloga especialitzada en vincles de parella. Ruth, què tal?
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: I la Ruth ve acompanyada avui per la Mercedes López, que és instructora de tantra, que ens ajudarà a entendre millor què és i què no és aquesta pràctica. Mercedes, benvinguda.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: Comencem per definir o per explicar què és exactament el tantra. De què estem parlant?
2: Bé, el tantra, etimològicament, vol dir teixit per l'expansió de la consciència, amb la qual cosa el tantra el que intenta és veure que el cos i l'espiritualitat no són coses diferents, sinó que estan molt influïdes l'una amb l'altra, no? I llavors no és una tècnica, sinó que el que s'intenta és arribar a un estat de consciència, de coneixement del nostre propi cos, de la pròpia psique, i amb això el que es fa és, d'entrada, una fusió amb tu mateix, d'entrada, després una fusió amb l'altre i després una fusió amb la vida en general, no? De fet, el que busca és la veritat de cadascú, que és diferent per cadascú de nosaltres, revelar aquesta veritat, que no és l'única, i després el misteri de la vida, perquè som éssers encarnats, que creiem que coneixem moltes coses, però que l'infinit és immens, clar. O sigui que una cosa seria més o menys això.
0: I per què molta gent associa el tantra només amb la sexualitat? És així o va més enllà de tot això, que és el que sembla pel que estaves explicant?
2: Bueno, evidentment, el tantra el que fa és utilitzar l'energia sexual, l'energia que en principi nosaltres en la sexualitat l'utilitzem o per reproduir-nos o d'una manera recreativa, com una descàrrega, com una recompensa dopamínica, però va més enllà del plaer físic, sinó que també intenta que aquest plaer, aquesta energia, pugui pujar més cap al cor, llavors arribaríem a estats més de gozo, de goig, i quan això puja encara més, pues estem en estats de, com es diu en català, de dicha, no? És a dir, més expansius. I si aquests centres, que són energètics, estan tots coordinats, llavors podíem arribar a estats d'èxtasi, no?
1: Carai, fantàstic. És
2: això
1: ideal.
2: Ja per anota,
0: I tant que és per anota, perquè jo crec que ens hi posaríem i ens hi costaria d'arribar a aquest èxtasi. Però si haguéssim de definir els principis bàsics del tantra, segons tu, Mercedes...
2: A veure, és una pràctica que, de fet, es pot fer amb un mateix. No necessites un partener, no necessites un altre. El que necessites és veure que el teu cos té un biomagnetisme i que tenim les dues polaritats, la masculina i la femenina, independentment del gènere, i que, per tant, amb nosaltres mateixos podem arribar a unir aquestes polaritats que són complementàries. I després, si això està unit, si està ben, per dir-ho d'alguna manera, ben dirigit, llavors es pot compartir amb un altre. Però no és necessari. De fet, nosaltres podem fer tantra amb nosaltres mateixos.
1: Wow.
2: I no intenta una vida més... no intenta tenir més orgasmes, no? Perquè quan es parla de sexualitat, enseguida, vinga, orgasmes, no? Vinga, plaer, vinga, descàrrega, vinga, més i més. No, el que intenta és una vida més orgàsmica, és a dir, amb més...
0: O sigui, més petits i més continuats,
2: per exemple,
0: no?
2: Sí, sí, o sigui, que tot el cos estigui en un estat de
1: connexió, no?, amb el plaer.
2: Estimulació, però no una estimulació d'excitació, sinó d'estimulació, com els nens, quan estan, tenen aquesta vitalitat, pues nosaltres també, com éssers humans, podem tenir, adults, aquest estat de vitalitat, de curiositat... De ganes de viure, de ganes de compartir.
0: Què és el que més sorprèn a les persones quan s'hi posen per primera vegada? Segons la teva experiència, com veus les reaccions
2: A veure,
0: dels primerencs.
2: Dels primerencs.
1: Nervis?
2: Nervis, vergonya i, sobretot, clar, com si et poses davant d'un, pues, evidentment, la primera cosa que has de fer és el contacte visual i la respiració acompassada. Clar, quan comences a mirar algú a la cara i
1: els
2: tal,
1: ulls, pues, no?
2: Els
1: directament.
2: Ulls directament, la gent es posa nerviosa i què veurà, no?
1: Ja.
2: I aquest del tantra diu que...
1: Què tengo dentro?
2: Què tengo dentro? Què m'està viendo aquí la rua, no? Llavors, el que intenta precisament és veure que no té res a veure amb la manipulació, amb aquesta seducció de te voy a conquistar i mira-lo. No, sinó simplement l'altre és un mirall de mi mateix i jo sóc un mirall per l'altre, no? És a dir, ens veiem més enllà de les nostres aparences. Seria una mica això. I de mica en mica, què passa? Clar, jo sempre dic que el tantra és com una mena d'atajo, en el sentit que desbloqueja moltes coses, però també tot això després s'ha d'integrar. És a dir, que si una persona no ha fet mai res, pues pot ser com molt...
1: És un abrumador, no? Molt abrumador.
2: Pot ser abrumador, depèn, s'ha de guiar molt bé, s'ha de conduir, s'ha d'acompanyar. Jo penso que és un acompanyament, no és una tècnica, no, és a poc a poc començar a deixar-te caure en ti, en tu mateix, en la teva respiració, en el teu cos, i veure que nosaltres tenim uns centres, que són les nostres chakras, els nostres meridians, els nostres nadis, és a dir, som tot un complex energètic, que no es veu, però que és real. I llavors començar a veure com tot això afecta també les nostres emocions, quan ve la por, quan podem expandir-nos, quan podem compartir, quan ens podem deixar caure, tot això.
0: És molt interessant. I tot això aplicat al món de la parella, Ruth, des de la pràctica com a psicòloga i sexòloga, per què creus que el tantra pot ser beneficiós per a algunes parelles?
1: Jo crec que el tantra en si, jo quan ho he recomanat, no? Potser he vist alguna parella que, ostres, això li podria anar bé, no? Fer unes sessions de tantra... És més parelles, penso, que s'estimen, que venen a teràpia perquè volen... tornar a connectar, no?, a l'un amb l'altre, però que manifesten tenir una desconnexió un amb l'altre. No només corporal, sinó també emocional, no? I llavors és aquí on recomano que puguin accedir a sessions de tantra, on poder, doncs, això, desplegar aquesta confiança que potser han perdut, aquesta connexió, frenar, no?, ho veig moltes vegades en persones que potser estan passant per moments d'estrès molt forts, la maternitat, vull dir, canvis hormonals, emocionals, que ens fa, no?, doncs, viure en el pilot automàtic i tenir la nostra parella cada dia sota el mateix sostre, però sense aquest espai de connexió. Llavors, ho recomano en aquests casos. Aprofito, quan no ho recomano, potser, no? Penso que les parelles també, vull dir, han de resoldre certs conflictes a vegades, abans de posar-se en un tema tàntric, perquè penso, és la meva opinió, que han d'estar molt oberts i que la confiança un amb l'altre ha d'estar plena. O sigui, no poden anar al tantra de dir «Oi, estem malament perquè hem tingut una infidelitat o la sogra ens està sempre molestant i entrem en discussió de tot». No? O sigui, abans un treball previ terapèutic a nivell de psicologia per ajudar a resoldre tots aquests conflictes potser més mundans, però reals, no? I després entrar potser a fer el tantra per ja equilibrar amb aquesta connexió més corporal, no? Com ho veus tu?
2: Nosaltres pensem que és a l'inrevés. És a dir,
1: estic fent del revés?
0: No, però és curiós perquè...
2: No, perquè el tantra, o sigui, la parella és com la conseqüència, no és el que es busca, de fet, no? Perquè nosaltres, com parelles, pues, és a dir, és l'atracció, el magnetisme, tot això està molt bé, però clar, tenim molts conflictes sense resoldre. Per exemple, jo soc especialista en sistèmica, en constel·lacions, i llavors veiem que portem moltes motxilles també d'enrere, no? Llavors, el tantra el que pretén és que primer entres en contacte amb tu mateix, perquè diem que no hi ha parella si abans no hi ha una personalitat coherent, integrada, etc. Igual que per ser pares, primer pues, ha d'haver-hi una parella, no? És a dir, és com una seqüència, perquè si no les parelles creuen... amb la sexualitat, pues, bueno, hi ha moltes històries de codependència, de manipulació, d'expectatives... És a dir, i nosaltres creiem que s'ha de començar per al propi cos. Conèixer el teu cos, el teu nivell de
1: vibració, d'obertura,
2: i sobretot, si no hi ha un cor obert, és impossible. Per això, moltes vegades es diu, es pot fer l'amor sense sentir pues, amor per una persona? És a dir, no s'hauria de fer res sense amor, de fet, a la vida, no? O sigui, que és una cosa de dir, evidentment, abans tot, l'obertura del cor.
0: Deixa'm que et pregunti, Mercedes, si ens podries explicar alguna tècnica tàntrica concreta que sovint recomanis a parelles que s'estan iniciant.
2: Clar, com diem que no és una tècnica, sinó que és un estat de consciència que es va desenvolupant de mica en mica, pues, de fet, a veure, hi ha molts exercicis, no? D'entrada seria el contacte visual, la respiració, només el contacte amb la punta dels dits, després contacte amb els chakras inferiors, amb el cor, etc. Hi ha una pràctica que a mi m'agrada molt perquè és molt fàcil de fer, que és que les dues persones, vale? De fet, es pot fer tantra amb una persona del mateix gènere. Per què? Perquè com tenim les dues polaritats, una es queda en el seu gènere, per exemple, si és una dona, el pol positiu és el pit, i si és un home, són els genitals, i, per exemple, dues dones o dos homes poden fer-ho si un dels dos es posa en l'altra polaritat, canvia la polaritat. No? Una pràctica molt senzilla és el que jo dic, la siesta tàntrica, no?
1: Ah, siesta tàntrica.
0: Sí. Ai, mira, això interessa.
1: M'encanta fer la siesta, si a sobre és tàntrica.
0: A veure,
1: a la migdiada.
0: No, és que si una siesta ja aporta beneficis, imagina't una siesta tàntrica.
2: I no s'ha de fer res. Ah, és a dir, vale. Només dues persones estan assegudes l'una davant de l'altra, sí? Llavors s'estiren cap enrere una i l'altra cap enrere també, i apropen els seus genitals. Els apropen, no s'han de tocar ni tan sols, ni estar...
1: Despullats ni res.
2: Pots estar completament... vestit, etcètera, no? I llavors el que s'ha de fer és recórrer pues, la teva energia des de, si és una dona, la farà, pues, rebrà en el seu cos, vale? Rebrà en els seus genitals i hi ha una emissió de la seva energia mitjançant els seus pits. I si és un home, és a l'inrevés. O sigui, només apropant els genitals quan hi ha una diferència de polaritats, es comença a posar en marxa el que s'anomena...
1: És com una energia circular, no?
2: Sí, és una energia circular, sí. Vale? I això és molt fàcil de fer.
1: Sí,
2: i recarrega. És a dir, tu fas una siesta d'aquest tipus amb una persona, si som dones, doncs millor amb un home, evidentment, a no ser que tinguis una parella dona, etcètera, però recarrega i en poc temps... estàs completament energetitzat.
1: Uau,
0: mal. Vinga, anem a esbrinar més cosetes. De què parlem o en què consisteix això de la respiració compartida?
2: Més que compartida, el que és començar a sentir a l'altre... La respiració ens posa en contacte de seguida amb nosaltres mateixos, no? De fet, avui en dia s'està insistint molt en tota mena de respiracions, en apnees, és a dir, tot el que ens recol·loca de seguida en nosaltres, no? Compartida què vol dir? Que estàs sentint, t'estàs apropant, estàs deixant-te afectar per l'altre, no? No vol dir que tu respires i jo... No, és a dir, no s'intenta...
0: No circular en aquest cas.
2: No, és que, de fet, quan es fa qualsevol tipus de pràctica energètica, les respiracions comencen a coordinar-se de seguida, automàticament. De fet, les respiracions que són, igual que les vibracions que són més altes, acostumen a enganxar, a equilibrar les vibracions que són més baixes. És així, perquè estem en un camp. Evidentment, això no vol dir que vagis a salvar l'altre o a curar l'altre, no vol dir res d'això. Però sí que hi ha un moment en què la teva presència, perquè, clar, les dues polaritats... Clar, nosaltres tenim dues polaritats en funció de si som... Saktis, que som dones, o Shivas, que són els homes tenen la presència, sobretot, vale? I això està en funció dels seus chakras inferiors, és a dir, estan asseguts en els seus genitals, en el seu sacre, i llavors tenen, sobretot, la presència. I les dones tenim, sobretot, la polaritat de l'acolliment, de rebre, de deixar-nos, d'entregar-nos, i, per tant, de rebre a l'altre. I això seria la polaritat de Shakti, femenina. Mm.
0: Quins mites hi ha al voltant del tantra que parlen del que no és, mm-hmm, en realitat?
1: Jo he escoltat dir, a vegades, rotllo com si fossin perversions o coses massa místiques, que no sé què, tal. La gent a vegades té aquesta... Bueno, a veure, si és que no ens, si no en sabem, si ningú ens explica, al final què veus a vegades a les pel·lis i a les sèries, no? Que és com, no, d'alguna manera, com si fossin allà quatre penjats, no? Per dir-ho així ben lleig, fent històries estranyes, no? Però, esclar, ningú t'ho explica bé el seu significat, clar. Això ho estàs tu aquí.
2: Clar, s'ha divulgat d'una manera, i clar, depèn, sí, dels mestres i de les, mm-hmm, escoles i de tot, però en general, jo dic que és un teixit per expandir la consciència, no? Mm-hmm. En un sentit ample. Mm-hmm. El tantra és l'antipornografia. Mm-hmm. Antipornografia, mira, perquè no utilitza el cos de l'altre, vale, per descarregar-se, per masturbar-se, mm-hmm, per al seu plaer, amb violència, és l'antipornografia. Al contrari, hi ha un respecte absolut, mm, per la divinitat que hi ha amb l'altre.
1: Imagina't, eh? No? Inclòs,
2: sí. Sí, això d'entrada. Ara, què passa? Que també hi ha escoles que són com molt iògiques, de molts exercicis, són només respiracions molt fortes per provocar l'estimulació. De fet, és tot el contrari, és deixar que passin les coses, perquè el cos, quan se li deixa en pau, respon automàticament. Mm. No s'ha de fer res. Mm. Mm. El cos està viu i el cos és possible que tingui aquestes ganes de compartir, de plaer, d'obrir-se a l'experiència.
1: Sense forçar res.
2: Sense forçar,
1: exacte,
2: res.
1: Exacte, que seria absoluta, la clau.
2: I, de fet, no es busca amb el tantra, no es busca el contacte sexual, uh-huh, ni molt menys, no es busca. Uh-huh. Pot haver-hi, com a conseqüència, però, de fet, el que es busca, i sobretot en parelles que estan una mica, és una altra vegada tornar a veure a l'altre, sí, en tu mateix. Uh-huh.
0: Mira, abans no t'ho he preguntat i ara ho he tornat a recuperar. Quan vas recomanar alguna d'aquestes parelles que, mm-hmm, que tractes practicar tantra, què et van dir? Bueno, van sorprendre?
1: A vegades sí. A vegades es queden com, bueno, però això ens anirà bé o, bueno, no sé, jo, però de què va aquesta història, no? O sigui, realment la gent es sorprèn perquè ho desconeix bastant. Mm. I hi ha idees, el que dèiem, no? Doncs bastant esbiaixades de la realitat. Sí, mm, sí.
0: Bé, doncs avui hem intentat posar una mica de llum a la foscor per aclarir en què consisteix aquesta pràctica. Ho hem fet amb una experta, la Mercedes López, que és instructora, mm-hmm, de tantra. I agraïm també a la Ruth, que ens visita un cop al mes. Ja sabeu que ella la podeu trobar a través del compte d'Instagram, @canals_psico, o bé al telèfon 671-5701-33. A les dues, moltíssimes gràcies per la visita i per les explicacions.
2: Molt bé. Mercedes, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Adéu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Cambrils a conèixer els cagarrieres de Cambrils i a la Galera. Hola, Marc, què tal? Com estàs?
4: Hola, bon dia, tot bé, molt bé.
3: Molt bon dia. Ens posem en contacte amb vosaltres perquè us volem conèixer una miqueta més. Volem conèixer, doncs, els cagarrieres de Cambrils. Explica'ns una miqueta d'on veniu, per què. Bueno, són de Cambrils, però els orígens, els inicis, el vostre nom...
4: Doncs mira, nosaltres som els joves que vam heredar la colla antiga que hi havia a Cambrils, des dels anys 70, que hi havia la colla de l'àrea de l'Eixample de Cambrils, i llavors van desaparèixer i al cap d'uns anys els joves que ens vam quedar vam dir, escolteu, per què no tornem a recuperar el tema de fer una colla de foc i tot? I llavors ens vam posar les piles i ja fa 22 anys que vam tirar endavant i vam triar el nom de Cagarrieres. I la pregunta, clar, molta gent ens pregunta, com és Cagarrieres? D'on ve? Llavors, doncs, molt antigament, clar, la gent d'aquí Cambrils, tenim una riera que ens passa pel mig del poble, i llavors la gent anaven a fer les necessitats allà a la riera. I llavors els pobles dels veïns, els pobles dels voltants, ens coneixien els de Cambrils com els Cagarrieres.
3: I així es va quedar aquest nom, no?
4: Sí, sí, sí. I mira, vam trobar curiós. Clar, al principi tothom se n'enreta, però bueno, ara ja... tothom està acostumat i molt bé, la veritat.
3: Bueno, també és una de les anècdotes, no?, històries també que formen part, en aquest cas, de Cambrils, no?
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, vam voler recuperar això, coses antigues de Cambrils, i bueno, i vam buscar aquest, no sé com va sortir el mal nom, mira, sí, perquè el meu avi deia que de petit li deien que era un cagarriera. I posau, doncs pues aquí està. Endavant, amb aquest nom.
3: Ara mateix, quants sou? Quants membres sou?
4: Uf, ara mateix, jo crec que podem dir que durant tots aquests anys estem al moment més alt. Podem arribar perfectament a qualsevol correfoc entre 40 i 50 diables, més la secció de timbalers, que són uns 30, i a part tenim la secció infantil, que també tenim entre 30 i 40 nens i nenes, i a part també ja fa 10 anys que vam fer la galera de foc, la nostra bèstia de foc, aquí a Cambrils.
3: Explica'ns una miqueta com és gestionar aquest volum de membres que formeu part.
4: Bueno, és una mica complicat, eh? Al final... Sí. Va, tothom té clar que ningú està content, o si no, podem tenir tota la gent contenta, però fem el millor possible. Bàsicament, el que fem és tenim una junta general, que hi ha, dins d'aquesta junta hi ha 3 o 4 responsables de cada secció, i llavors, un cop cada 15 dies ens reunim i anem tractant els temes i tot. I llavors, al final d'any, ho passem per assemblea ordinària que està convidada tota la colla, i allà és el moment per millorar les coses, per parlar-les i tot. Però, bueno, som transparents al 100%, i la veritat és que portem molts anys a la junta aquesta i sempre molt contents del recolzament que ens donen, de la confiança, i, bueno, ja es veu també les sortides, tothom content, la gent respon, per tant, estem molt, molt agraïts.
3: Explica'ns una miqueta, teniu bestiola, el nom de la bestiola, com és?
4: Sí, tenim la galera de foc. Uh-huh. Llavors, fa 10 anys, és el que dèiem, com que la colla començava a créixer i tot, vam dir, bueno, ja que tenim la base feta de la colla de diables en si, anem a per la bèstia de foc. I llavors, bueno, parlant, primer vam parlar d'alguna sardina, volíem alguna cosa relacionat amb el mar, relacionat amb Cambrils, uh-huh. I vam començar a parlar tema d'alguna sardina, algun esquelet, alguna cosa així. Total, que vam fer cap allà al taller de la Dolors Sant, a Vilafranca, i llavors allà doncs, la sintonia va anar molt bé. Ens va fer una proposta de que fos una galera, perquè la galera és típica de Cambrils,
3: sí.
4: I no res, la curiositat és que ella, bueno, no coneixia gaire que era això d'una galera, i el que vam fer nosaltres li vam portar una galera congelada, d'aquestes de veritat, però abans estava morta i congelada.
3: Sí.
4: I ella, a mesura que anava fent la bèstia de foc, la treia del congelador, ho mirava, tornava a congelar-la i l'anava fent. I la veritat és que era, bueno, va quedar un resultat espectacular, molts detalls, molts, molts, molts detalls. I realment és una galera una mica amb l'aspecte diabòlic, que és el que busquem amb la bèstia de foc, però sí, sí, brutal, molt bé. Estem supercontents, també.
3: Té algun tipus d'agenda, aquesta galera, o simplement va sorgir perquè Cambrils és típica d'allà i d'aquesta manera, com comentaves?
4: Sí, exacte. Sí, la cosa era que bueno, volíem fer una bèstia de foc relacionada amb el mar i amb Cambrils, i em sé que algú va dir, escolta, i per què no la galera?
3: Molt bé.
4: Vam anar cap allà a la Dolors, perquè també cal dir que volíem una bèstia petita, i va sortir aquest tros de bèstia.
3: Déu-n'hi-do,
4: perquè,
3: eh?
4: Sí, li vam portar un remolc i vam dir, va, que entri amb aquest remolc. Doncs clar, ens esperàvem la bèstia pues, posada allà i no, està... va aparèixer allà en altres ports. Però què és això? Doncs clar, està desmuntada, vull dir, l'has de muntar, tardem entre mitja hora i 40 minuts a muntar-la i desmuntar-la. Llavors, clar, encaixant totes les peces, quan va començar a treure les peces i muntar-la, vam quedar, ostres, però molt bé, molt contents. I la galera és un reclam que tot Catalunya ens va trucant al principi de temporada, veniu amb la galera, llavors... Bueno, estem molt contents del resultat i tenim de sortides. Bueno, el problema és... Nosaltres fem la trobada de bèsties cada 2 anys.
3: Sí.
4: Llavors, clar, si fos cada any, podríem sortir a molts altres llocs. Però, clar, cada 2 anys, com que vam per intercanvi i tot, doncs, bueno. Però, bueno, molt bé. Hem reconegut mig Catalunya i hem fet.
3: Marc, pesa molt, aquesta galera?
4: Pesa uns 54 quilos. Està feta de fibra vidre i només la porta un portador. La gent pregunta, un, dos, diu, no, només la porta un i ja està. I llavors, com a anècdota, tu vas a altres llocs, mira, una mantis, mira, una gamba. Sí, la gent que no està dins del territori d'aquí a Tarragona, pues, ens diuen, hem arribat a sentir de tot. Sobretot a mantis. Una mantis? No, és una galera.
3: És una galera, home, és una galera.
4: Sí.
3: Comentaves fa uns instants algunes de les vostres actuacions. Això et volíem preguntar, actuacions destacades on podrem gaudir d'aquest espectacle amb la galera?
4: Sobretot una que ha agafat molta força la festa major i que aquest any també farem el 10è aniversari d'aquesta festa, que és la pujada de la galera. Això el que fem és la festa major d'aquí a Cambrils és el 8 de setembre i llavors el dia abans fem el que es diu la pujada de la galera. Per què? Perquè com que la festa major se celebra dalt al poble, la galera, clar, és un animal marítim. Llavors el que fem a les 10 de la nit és fem veure com que surt del mar i llavors amb xaranga i tota la colla i tot Cambrils ja, doncs anem pujant fent parades per diferents places i arribar a dalt al poble per l'endemà poder sortir a la festa major. Llavors també ens vam crear la beguda típica, que és el caminet, i bueno, mira, el primer any érem 10 o 12, el segon any érem més, i l'any passat crec que vam arribar a 3.000 persones.
3: Molt bé, Déu-n'hi-do, això és el dia abans de la festa major, el mes de setembre,
4: no? Exacte, sempre és el 7 de setembre que t'ha pujat a galera, caigui el dia que caigui. Com que el dia 8 és festa aquí a Cambrils, doncs sempre el dia abans, el dia 7.
3: La pujada de la galera. Quins colors porteu?
4: Quins colors portem de bèstia o de...
3: De vestimenta. Els vestits que vosaltres porteu, que acompanyeu a la galera i com a colla en si, quins colors són?
4: La colla dels Diables, anem amb el vestit blanc, perquè és el típic del Baix Camp. Totes les colles del Baix Camp, més o menys la base, és un blanc trencat. Clar, llavors vas a fora de Catalunya i te diuen, ai, fora d'aquí de Tarragona, i t'arreu una colla de diables de color blanc. I dic, però si és vermell, bueno, doncs no sé com, o potser va ser per art de màgia, totes les colles d'aquí al Baix Camp vam començar a fer els vestits així amb la base més blanca. I llavors tenim uns ninotets que estan de felpa i tot. Llavors, nosaltres, a la nostra colla, els vestits són de la colla, és a dir, tots els vestits són iguals. Perquè hi ha colles que, no, tu la base blanca, però a partir d'aquí te poses els ninotets que vulguis. Nosaltres vam pactar des d'un bon principi que la colla seria els vestits i que serien tots iguals. Tenim 2 o 3 figures de Lucifer i de la Diablesa, però, bueno, per a tots anem iguals.
3: Ha canviat molt el món de la pirotècnia des dels inicis fins ara?
4: Sí, sobretot la normativa. Tema de normativa, tema de permisos, tema de papers de la Generalitat, demanen moltes coses, com tot arreu, però, bueno... Però nosaltres estem actualitzats amb tot i a partir d'aquí, doncs, endavant.
3: Marc, què t'aporta? Què t'aporta, doncs, a formar part d'aquest grup de Diables, formar part de la tradició de la pujada de la galera com a vicepresident i cap de conya?
4: Bueno, m'aporta que vam crear aquest acte petitet, que dèiem, i per nosaltres, també per la gent de Cambrils, i veiem que cada any respon més la gent... I no sé, és una manera de participar amb el poble, d'organitzar, de fer esperit de poble, de Cambrils, que això és, al final treballem i fem aquestes coses pel fet del poble. Perquè clar, nosaltres no cobrem res, cadascú té la seva feina i destinem moltes i moltes hores de la vida personal en que tot surti bé, en que la colla funcioni, en buscar sortides, vull dir, hi ha molta feina al darrere. I al final, si no ho vius i no t'agrada, això no ho fas.
3: Doncs Marc, moltíssimes gràcies. Llarga vida al foc, llarga vida, doncs, en aquest cas, a la galera, i ens trobem cap al mes de setembre per gaudir d'aquesta pujada de galera. Gràcies.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres, ja sabeu on som. Que vagi bé.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
5: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Sabies que...
1: Hi ha un mineral que es pot doblegar amb les mans sense trencar-se. Es tracta de l'itacolomite, una roca extremadament rara descoberta inicialment al Brasil i també localitzada en alguns altres indrets del món. A diferència de la immensa majoria de les roques, que són rígides i es fracturen si les forces massa, l'itacolomita és flexible quan es talla en làmines fines. Si n'agafes una peça allargada pels extrems, es corba lleugerament sota el seu propi pes i recupera la forma original quan deixes d'exercir-hi força. Durant molts anys, aquest comportament va desconcertar els geòlegs. Avui es creu que la seva flexibilitat es deu a una combinació molt particular de grans quars encaixats entre si i de petits espais microscòpics entre els cristalls. Aquesta estructura permet un moviment mínim dels grans sense que la roca es trenqui. És important destacar que no es tracta d'una roca tova ni gomosa. Continua sent principalment quars, un mineral força dur. El que canvia és la manera en com està organitzada la seva estructura interna.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Sabies que...
2: Els pingüins tenen una manera molt curiosa de decidir qui cuida els ous durant les tempestes antàrtiques. En espècies com el pingüí emperador, els mascles incuben l'ou damunt dels seus peus durant l'hivern més dur de la Terra, mentre que les femelles marxen al mar a alimentar-se. Les temperatures poden baixar fins als 40 graus negatius i els vents superar els 150 km hora. Per suportar aquestes condicions, els pingüins formen enormes grups molt compactes, anomenats huddles. El més sorprenent és que aquests grups no són estàtics. Els individus de l'exterior que reben el vent i el fred més intensos van avançant lentament cap a l'interior, mentre que els que eren al centre es desplacen cap a la perifèria. Aquest moviment és tan gradual que gairebé no es percep, però permet que tots els membres de la colònia comparteixin el cost de suportar el fred. No hi ha cap líder que dirigeixi aquest procés. Cada pingüí simplement respon als moviments dels seus veïns i el resultat és una cooperació sorprenent que millora les possibilitats de supervivència de tot el grup.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de la temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5% respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem, com cada divendres, el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda rebrà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugat Tren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 10:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats.

0: El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5% respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda arribarà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugat Tren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 10:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una 40ena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5% respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda rebrà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugat Tren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Cricket in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions, us parla la Tina Forest.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.
6: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista, alhora fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una 40ena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció el valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
7: Infopodcast, Sant Cugat.
8: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda rebrà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugatren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 7.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions. Us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda rebrà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugat Tren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:15 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:15 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Salutacions, us parla la Tina Forest.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes

favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una 40ena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir, amb 59.701 visitants, i el celler modernista, amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants.

0: concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al Celler Modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda arribarà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugatren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 2:15 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat, la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 8:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5% respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda rebrà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugat Tren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
12: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
14: Salutacions, us parla la Tina Forest.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
14: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista, alhora fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una 40ena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al Celler Modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, es remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
15: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda arribarà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugatren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla la Tina Forest.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una 40ena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda rebrà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugat Tren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
3: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
4: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Salutacions, us parla la Tina Forest.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions

situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital

0: familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Martí González i avui a l'Infopodcast farem com cada divendres el repàs del més destacat de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. Després d'un parèntesi entre setmana, la Festa Major de la Floresta es reprèn, ho va fer aquest dijous, i aquest divendres hi ha un dels actes més esperats, el 13è Correbars, abans d'una nova nit de concerts que reunirà bandes de versions, ritmes afrocolombians i música electrònica. El dissabte 18 estarà marcat per la tradicional trobada de paellers i paelleres, les activitats infantils, la nit jove i la programació musical organitzada pel col·lectiu 808. La Cluenda arribarà diumenge 19 amb un torneig de futbol sala, la Festa de l'Escuma i un final de festa amb Habaneres, l'espectacle Guantánamo Free i Rom Cremat per acomiadar una nova edició d'aquesta celebració florestana. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, el cap de setmana també va marcat per la segona edició del Sant Cugatren, cita amb la qual la ciutat es tornarà a convertir durant dos dies en l'epicentre per als amants dels trens i del modelisme, una mostra que referma el vincle de la ciutat amb el ferrocarril i que té intenció de consolidar-se en el calendari cultural del municipi. Després que la primera edició comptés l'any passat amb gairebé 3.000 visitants, enguany l'esdeveniment vol créixer en oferta d'activitats i en espai per una experiència encara més immersiva. El gran atractiu, un any més, serà el desenvolupament de la maqueta modular a escala H0 de la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat, una reproducció fidedigna i artesanal de les estacions, paisatges i combois. A banda del rodament de trens, la fira comptarà també amb altres entitats convidades, mercat de modelisme i espais de divulgació sobre la cultura ferroviària per a tota la família. L'acte inaugural tindrà lloc dissabte 18 de juliol a les 11 del matí. I abans d'acabar, un parell de propostes culturals més, de música en concret. Aquest divendres hi ha concert del músic menorquí Cris Joanico, que presenta el seu últim disc, Rosa d'Esvens, acompanyat de tres músics més i també que també interpretarà algunes de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria musical. Serà un entorn especial, com és el claustre del monestir de Sant Cugat, a partir de 9:45 de la nit i amb un preu de 12 euros per a les entrades. I finalment, també aquest divendres toca a Sant Cugat la Gramophone All Stars, a banda de 16 músics que celebra el seu 12è aniversari i que tocarà en un concert, com dèiem, que arrencarà a 11:45 de la nit, en aquest cas, al Siglo Mercantic. Les entrades tenen un preu de 16 euros anticipada i de 20 euros a taquilla. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: com estàs? Moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Nil, ets un jove de 29 anys, si no m'equivoco, que viu a les Illes Svalbard. Les Svalbard són un arxipèlag de l'oceà Àrtic que políticament depenen de Noruega. I allà hi ets enginyer en cap del Departament de Geologia del seu centre universitari, correcte?
1: Correcte, sí.
0: Aleshores, la meva primera pregunta és quants anys fa que hi vas anar a viure?
1: Doncs fa 5 anys que estic vivint aquí. Vaig venir-hi primer com a estudiant a la universitat. Fan cursos que estan oberts a tothom. Mentre facis alguna cosa relacionat amb geociències, pots venir a fer cursos, i vaig venir un estiu a estudiar. I em va encantar, i després d'això vaig estar fent un màster por ahí, i vaig venir a fer el meu TFM aquí. I des de llavors, doncs, que d'alguna manera ja vaig començar amb diferents contractes, i fa ara una mica més d'un any i mig que estic en aquesta posició.
0: I la teva idea d'un bon inici ja era quedar-te tant de temps?
1: No, en absolut no. Quan vaig venir per primera vegada em va encantar aquest lloc. I era com un somni tornar-hi, però no m'hagués imaginat mai portar 5 anys vivint aquí i estar d'alguna manera assentat.
0: Clar, és la regió habitada més al nord del planeta, tinc entès. Què va fer decidir-te marxar específicament cap a les Illes Svalbard?
1: Sí, jo sempre he tingut bastant interès en temes de regions polars. Tant l'Àrtic com l'Antàrtida són temps, sí, són zones que això em despertaven molt interès, com molta passió, no? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat, va ser ni pensar-m'hi, m'hi vaig tirar de cap. I la veritat és que en molts sentits s'està molt bé aquí dalt, s'està molt tranquil. També hi ha altres coses que es troba a faltar: el Mediterrani, el menjar i la cultura i tot això, però no, la veritat és que el grau de llibertat que hi ha aquí dalt és bestial.
0: Anem a parlar una mica de com es viu, no? Del dia a dia una mica que tens. Clar, és un lloc on pràcticament no hi ha llum, no? Tinc entès? Com ho portes, això?
1: Aviam, no hi ha llum durant mig any. Després, l'altra meitat de l'any és llum no parar. Ara, per exemple, hi ha el que es diu el sol de mitjanit, que va començar quan va ser el... Crec que va ser mitjans d'abril. El sol ja no es va pondre. I això segueix fins a finals d'agost.
0: Llavors ara estàs tota l'estona amb llum.
1: Exacte, 24 hores al dia, i el sol està damunt del cap, i això és bastant intens. De fet, hi ha gent que ho passa pitjor a l'estiu en tema de llum que no pas a l'hivern. A l'hivern és el contrari. A l'hivern, al novembre, es fa fosc, i és fosc fins al febrer. Llavors, això depèn una mica de cadascú, no? Si hi ha gent que si té problemes amb dormir amb llum i tal, l'estiu ho passen fatal, i després a l'hivern estan de conya. Jo sóc al revés. A mi la llum m'encanta, i és com, és un no parar. Pots estar passant-te tot el dia fent coses, i en canvi l'hivern es fa durillo. Sí, això de llevar-te i és de nit, i vas a treballar i és de nit, i dines i és de nit, i tot és de nit, és com, buah. I això durant 4 mesos es fa molt intens.
0: Clar, perquè les activitats que feu ara, per exemple, que hi ha llum 100% durant tot el dia, són més a l'exterior, i entenc que després, quan es fos tot el dia, més a l'interior, o com funciona?
1: És bastant així. A nivell de feina, de fet, és, sí, tal qual. La universitat aquí és el que es diu... Fan una educació que es diu basada en el treball de camp. Tant siguis estudiant com tinguis els teus projectes i tal, és tot una mica... el motiu per estar aquí és per sortir a fora, no? I estudiar l'ambient es diu High Arctic, de l'Àrtic molt al nord, no? Llavors, això, quan hi ha la possibilitat, tot és sortir cap a fora, cap al camp, i a voltar, que vull dir que per això estem aquí, que és superxulo. I llavors, quan es fa fosc, sobretot ja cap a potser principis mitjans d'octubre, que la temperatura ja baixa, fa molt fred, les condicions són complicades, llavors el treball de camp per la gent de geologia llavors s'acaba, llavors és quan toca estar a l'oficina i fer més treball d'oficina, no? En el departament de geologia és així, o sigui, la temporada va de febrer a octubre, més o menys, i després ja tot es tranquil·litza. Però departaments de geofísica, per exemple, que treballen molt en temes d'atmosfera i espai, tot el que serien aurores boreals, això, la seva època intensa
0: És quan és tot fosc.
1: és quan és tot fosc, exacte. Llavors, i durant l'estiu, doncs, és tot més tranquil. O sigui, que depèn molt del tema en què la gent estudiï.
0: Parlem ara de la teva feina. Dèiem que tu ets enginyer en cap del Departament de Geologia, del Centre Universitari de les Svalbard. Explica una mica més en què consisteix, és a dir, quina és la teva tasca concreta.
1: No tinc una tasca concreta, és bastant variat. O sigui, la posició és una posició combinada entre el Departament d'Operations and Field Safety, que es diu, o sigui, Operacions i Seguretat al Camp, i el Departament de Geologia. Llavors, la meva tasca és bàsicament encarregant-me de fer l'enllaç entre aquests dos departaments. Per tant, totes les activitats que hi ha al camp en el Departament de Geologia d'alguna manera passen per mi i fem, o sigui, i la meva feina és donar suport a totes aquestes activitats. I el suport pot ser de molts tipus diferents, pot ser un nivell més tècnic, a nivell d'equipament i això, o pot ser un suport a nivell més de sortir al camp amb la gent, per exemple, jo que sé, portar-los amb les barques, amb les motos de neu, fer una avaluació de com està el terreny, jo que sé, si hem de travessar, si hem de travessar glacials, si hi ha hagut molta precipitació, hi ha un risc de llaus elevat, si hem de treballar en gel marí, totes aquestes coses, doncs, d'alguna manera, no són decisió única meva. Tenim un grup de gent que prenem les decisions d'alguna manera pel que fa a la seguretat del camp, però ve a ser una mica això, no? O sigui, donar suport a tota l'activitat que hi ha en el Departament de Geologia.
0: Valorar aquests factors de risc, no, de seguretat, entenc que heu de tenir en compte bastantes variables. Tinc entès que ara just acabes de tornar d'un treball de camp a fora, diguéssim. Per exemple, quins factors de risc us heu trobat en aquest cas?
1: Aviam, el factor de risc canvia bastant, depèn de l'època. El que
0: Vale.
1: seria primavera és tot molt més relacionat amb fred, neu, gel. Ara l'estiu és tot molt més relacionat amb el que seria barques i sobretot fauna. Llavors, ara, per exemple, òbviament, aquí tenim ossos polars, llavors l'os bueno, una cosa que sempre tens present, anem armats i tal, en cas de que tinguem un encontre així una mica que se surti de les mans. Però ara, per exemple, l'activitat que estàvem fent, tema morses, és algo important. Hem estat o sigui, davant de glacials, que es diu, no sé la paraula en català, però que es diu que fan un surge, que és un avançament ràpid, molt espectacular. Si els glacials, jo què sé, es mouen a uns quants metres l'any, llavors aquests passen a moure's unes quantes desenes de metres al dia. Llavors, és com que tot el glaciar avança de manera brutal. Llavors, si aquests glaciars acaben al mar, doncs el que fan és... hi ha moltes peces, o sigui, hi ha molts calvings, o sigui, el glaciar es trenca, llavors formen molts icebergs, llavors doncs, això són temes que s'han en compte. Ve a ser una mica així, o sigui, són tots aquests temes que d'alguna manera en funció del lloc on vagis has de valorar. Quan és més treball basat a terra, aquí tenim el permafrost. Llavors, en funció de la temperatura, hi poden haver esllavissades, poden haver-hi coses així, si ha estat plovent una mica. Llavors, totes aquestes coses són factors que d'alguna manera s'han de controlar i això. Però ja et dic que a la primavera tot això és completament diferent
0: Clar.
1: i o sigui, llavors és, doncs això, allaus, gel marí, glacials, Temperatura és un factor super important. O sigui, jo que sé, aquest any hem estat fent treball de camp a temperatures de 30 o per sota, 30 sota zero. Llavors, això és bastant fàcil tenir lesions relacionades amb tema del fred. O sigui, ja sigui congelacions o no fins al punt de congelació, però que et surten, o sigui, et fas mal a la pell i tal, s'ha d'anar amb compte. Llavors, si passes 10-12 hores al camp a 30 sota zero, doncs això se li ha de posar bastanta atenció.
0: Em comentaves abans que, clar, és una zona que hi ha molta població d'ossos polars. Com és conviure amb aquests ossos? Tu personalment has vist mai en alguna situació de perill?
1: Hi ha molts ossos polars i no. O sigui, depèn de com ho miris. I els números acostumen a canviar bastant. Quan la gent parla de les Svalbard, diuen que hi ha uns 3.500 ossos, una cosa així. Però quan mires la regió de les Svalbard, això inclou tot l'arxipèlag, més el gel marí que hi ha al nord, més Franz Josef Land. O sigui, és una regió enorme. La quantitat d'ossos que hi ha a Spitsbergen, que és l'illa principal de l'arxipèlag de les Svalbard i és on hi ha Longyearbyen, és on vivim, és una població de 300 i pico ossos, 320, una cosa per l'estil. Òbviament canvia cada any, però més o menys aquests són els números. Per tant, en una regió bastant gran no n'hi ha tants d'ossos. Però això no vol dir que no hagis d'estar atent, perquè sí que és veritat que te'n poden sortir sí, quan menys t'ho esperes. Els ossos són mamífers marins i estan bàsicament al voltant de la costa, però això no vol dir que sí, no viatgin a través de l'illa. I, per exemple, és bastant habitual trobar-te'ls doncs, al mig de l'illa, en una gran vall que estan travessant des d'una costa a una altra, no? Llavors, això. Però en tema de viure, a Longyearbyen hi ha les famoses senyals de trànsit aquestes de l'ós polar i aquestes senyals d'alguna manera delimiten la zona en el que estàs o sota la protecció del governador de les Svalbard, que vol dir que no cal que portis protecció contra els ossos, i a la que surts d'aquest perímetre definit per aquestes senyals, llavors això vol dir que la protecció contra els ossos depèn 100% de tu mateix. O sigui, no... Llavors has de portem pista amb bengales de fogueig, similars a les que hi hauria, a les que portaries en un vaixell per demanar auxili. Doncs portem coses similars per espantar els ossos, perquè, òbviament, això és el primer que intentes fer, si tens un en contra, vull dir, allò, cadascú en direccions contràries, però en cas de que l'ós, per exemple, tingués interès en tu o tingués interès en una mica de l'equipament que portes i tal, llavors tenim aquestes mangales de fogueig per intentar espantar l'ós. En cas de que no i en cas de que les coses vagin molt malament, doncs llavors també portem el rifle, no? Però sí, sempre el rifle és l'última opció, o sigui, no... No, no, jo no l'he utilitzat mai, per exemple. I preguntava si he tingut mai algun encontre així amb ossos i tal. I sí, n'he trobat, o sigui, n'he tingut, tant a nivell professional, o sigui, treballant, com a nivell privat. Potser un així... El més incòmode va ser a nivell privat, la primavera passada, que estàvem amb un parell d'amics, ens en vam anar bastant lluny de Longyearbyen, no sé, en un lloc una mica remot, li podries dir. I estàvem a dins d'una cabin i estàvem cuinant i a la que ens vam girar teníem un os mirant per dins de la finestra.
0: Ostres.
1: I a la que vam callar i adonar-nos era una mare i les dues cries, que eren probablement 2 anys, més o menys, que tenen la mateixa mida que la mare, les teníem al sostre de la cabin. Així que va ser una mica allò, ens vam sentir com atrapats dins una capsa de sabates, però llavors no, llavors això, una mica començar a fer soroll i intentar-los espantar i tal, i vull dir, sí, els ossos se'n van anar i no hi va haver cap problema, però això de tenir un os a menys d'un metre mirant per la finestra, que és el que estàs
0: Home,
1: cuinant, va fer una mica d'impressió.
0: T'anava a dir, sí, ha d'impressionar. M'ha semblat molt curiós també, canviant de tema, que a les Illes Svalbard no s'hi pot ni néixer ni morir per llei. Com s'explica això?
1: Això s'explica que a nivell de néixer, aquí, o sigui, aviam, la població són 2.500 persones, no és gaire, i hi ha un hospital, però és un hospital de primers auxilis. Si
0: D'acord.
1: hi ha algú més gran, t'envien directament cap a Tromsø, que és la ciutat gran que hi ha més a prop d'aquí. Llavors, que no s'hi pot néixer és perquè això no hi ha els recursos d'alguna manera per suportar el que seria un part o el final d'un embaràs. Llavors, quan la gent, això, estan embarassats i tal, quan la falta d'un parell de mesos se'ls envia o a Noruega o on sigui que vulguin, i llavors tenen les criatures allà. Realment no sé d'on ve culturalment això, però actualment sí, es resumeix una mica en això. A nivell de morir, aquí a Longyearbyen, de fet, hi ha un cementiri, però és un cementiri antic, val?
0: D'acord.
1: Que crec que no hi ha ni els cadàvers, que els van retirar, perquè hi ha un tema del permafrost que parlàvem. Permafrost és quan el sol es congela, no? I la definició és que està congelat almenys durant 2 anys. Però la part
0: D'acord.
1: superficial del permafrost, es diu la capa activa, si això es fon durant l'estiu i es gela durant l'hivern.
0: Val.
1: I tots aquests moviments de congelació el que fan és que remouen molt aquesta part superficial del sol. Per tant, si enterres algú en aquesta part superficial, doncs quan l'enterres sí el pots tapar, però al llarg dels anys, quan això va movent, doncs podria ser que acabis tenint parts del cos a fora. A part de que, com que fa molt fred, llavors els cossos no es descomponen. Llavors,
0: Clar.
1: doncs, això. Però hi ha un tema que de fet, a Svalbard, hi ha el tractat de les Svalbard i tal, però no hi pots estar si, per exemple, tens problemes de salut. Una mica
0: D'acord.
1: lligat també amb tot el tema de l'hospital i tal, però si tens problemes de salut o si realment això estàs al final de la teva vida i tal, llavors doncs t'envien cap a Noruega. No, en principi no pots estar aquí dalt.
0: Hi ha altres catalans que estiguin aquí a les Illes Svalbard amb tu?
1: Sí? Sí que n'hi ha. Per exemple, hi ha el Víctor, que just acaba d'acabar el seu doctorat en biologia marina. Qui més hi ha? Catalans, aquest és l'únic, però hi ha algun altre espanyol que treballa, per exemple, en temes fan de guia, en temes de turisme. Però sí, això, el Víctor, i que això està també a la universitat, en un altre departament, però de tant en tant fem un pa amb tomàquet.
0: Ara que deies turisme, que n'hi ha molt per aquí les Illes Svalbard, o què es fa de turisme exactament?
1: N'hi ha molt i, de fet, cada vegada en volen més perquè sí, a les Svalbard hi ha diferents motius pels quals la gent està aquí. Un dels d'ells, i bueno, de fet el més important i el motiu pel qual hi ha tots els assentaments que hi ha, actualment d'habitats n'hi ha pocs, però n'hi ha d'altres que estan abandonats, i és el tema de la mineria de carbó. El que passa és que Noruega està tancant totes les mines de carbó que tenen i, de fet, ara han tancat l'última mina de carbó. Però, tot i així, volen tenir població aquí dalt per un tema una mica geopolític. De fet, a l'Àrtic hi ha com bastanta tensió. Llavors, doncs, això, per mantenir la població, el que estan intentant és ja augmentar la quantitat de turisme que hi ha aquí, que n'hi ha moltíssim. A la primavera, tot el que seria això, guiatge amb motos de neu i, doncs, això, experimentar el gel marí, experimentar travessar glacials i coses d'aquestes. I a l'estiu, que és quan hi ha el volum més gran de turisme, doncs molt de creuers. Creuers d'aquests expedició que li diuen, però de vegades, ostres, tenim aquí 5 o 6 creuers a la vegada, creuers amb 1.000 persones, o sigui que això vol dir que hi ha dies que la població de Longyearbyen és 4 vegades la població normal, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, perquè és un lloc petit, saps? Llavors tots els carrers estan a rebentar, no hi ha lloc en lloc, està tot ple, ple, ple de turistes que després pugen al barco i se'n van.
0: No sé si et planteges viure-hi a bastant llarg termini, aquí a les Illes Svalbard.
1: Jo crec que s'haurà de veure. De moment, alguns anys més, segur. Però no crec que m'hi quedi per tota la vida, en absolut. És un lloc superxulo, però té les seves limitacions i crec que això, tinc interessos de conèixer altres llocs i experimentar altres coses. Així que sí, que alguns anyets més, segur, però suposo que llavors buscaré algun canvi.
0: I ja per acabar, què enyores de Catalunya?
1: Família i amics, per suposat, això és el que més. Suposo que tothom que marxa de casa és el que enyora més. I llavors, lo típic, no? O sigui, ara està sent un estiu fred, bueno, fred, o un estiu com el que acostumava a ser aquests, potser els dos últims estius que hem tingut han estat estius de rècord, però ara estem, jo què sé, 5, 8 graus, una cosa per l'estiu, constants. Llavors, una mica de caloreta i això poder anar a la platja i estar tranquil i no haver d'estar pendent que si porto el rifle o que si no, i allò, anar a prendre unes tapes o una cosa així, doncs, home, sona bé, no? Però hi ha altres coses bones, per suposat.
0: No sé si fas algun puja-baixa aquí per venir a veure la família o els amics de tant en tant.
1: Sí, aviam, intento un parell de cops l'any, allò, principis d'estiu i després de l'hivern, intentant fugir de la foscor, per suposat, intento venir cap a casa, sí.
0: Nil Rodés, moltíssimes gràcies per parlar avui amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
3: ...1888. El nou monument a Colom saluda els milers de visitants d'arreu del món que arriben a Barcelona per conèixer els darrers avenços que s'estan presentant a l'Exposició Universal. Entre aquestes novetats, un nou model de molí de vent mai vist abans crida l'atenció d'un jurat internacional que premia amb una medalla de plata el seu creador. Un home completament disposat a canviar el món.
4: Així comença el quart episodi del podcast Sentir l'Arxiu, dedicat a Cristòfol Joandó, un personatge que avui descobrirem amb més detall. Per fer-ho ens acompanya una setmana més el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea del Fons Històric de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos a la nostra història. Benvingut, Miquel.
5: Gràcies, Carme. Doncs el mes passat se'ns van posar els pèls de punta amb el relat de la petita Conxita Simarro, si recordeu, la nena que va viure i explicar la cruesa de l'exili a partir de la guerra de 1936. I avui, però, reculem una mica més en el temps per conèixer un personatge que en el seu moment molts van titllar d'autèntic somiatruites, però que en realitat va resultar ser tot un visionari.
3: Som a finals del segle XIX i els nous ginys en el camp de la tecnologia se succeeixen les darreres dècades a un ritme vertiginós. El telèfon, el submarí, la màquina d'escriure, l'automòbil, el gramòfon, la bombeta elèctrica o el refrigerador són alguns dels invents que estan revolucionant el món sencer. I el nostre home vol jugar un paper destacat en aquest carrusel de prodigis amb una contribució extraordinària.
5: Realment el Cristòfol Joandó no va ser un personatge menor. Nascut a Vilanova i la Geltrú, provenia d'una família benestant i encaixava perfectament amb el retrat de l'home de negocis de la primera revolució industrial. Emprenedor, ambiciós i connectat realment amb els canvis econòmics del seu temps.
4: Déu-n'hi-do, quin perfil més interessant. A què es dedicava exactament el Joandó? Quins negocis va impulsar?
5: Doncs Joan Dova va ser soci fundador del Banc de Vilanova i també d'una companyia clau per a la ciutat, la companyia del ferrocarril, que a finals del segle XIX, i després de superar els esculls del Garraf, que per cert ara veiem que estan una mica en precari, va portar el tren fins a Vilanova i la Geltrú.
4: Som a Catalunya, a finals del segle XIX. Quin és el context històric del moment?
5: Doncs tot això passava en un moment molt concret de la història que coneixem amb el nom de la febre d'or. El concepte és força explícit, sobretot si els nostres oïdors pensen en l'imaginari dels westerns i n'eliminen les pistoles i les mines, però mantenen l'afany de diners. En aquest període, la burgesia catalana es va enriquir ràpidament gràcies, sobretot, a l'especulació borsària. Invertien, revenien, inflaven valors, tot esperant doncs, que es produïssin guanys immediats.
4: I en aquest context, Miquel, Joan Do hi va veure, imagino, una oportunitat, no? Què és el que va fer?
5: Doncs aquí Joan Do va obrir una sucursal a Barcelona dedicada a la compravenda de valors de borsa. Era una oficina moderna, connectada per telègraf amb Madrid, amb París i Londres, les grans capitals, que permetia que la informació financera viatgés a l'instant entre les principals ciutats financeres del continent.
4: Clar, però això no deixava de ser també una iniciativa que devia implicar força riscos, oi?
5: Doncs sí, ja ens podem imaginar que aquestes històries acostumen a acabar malament i, per tant, les inversions certament eren arriscades. Sovint es basaven més en la rauxa que no pas en el seny i quan la bombolla va començar a desinflar-se, les fallides es van anar encadenant i Joan Do ho va perdre tot.
4: A veure, quan dius tot, vols dir els negocis i els diners? Tot?
5: Tot, vol dir tot, tot, tot. Fins i tot els seus símbols d'estatus.
4: Vaja. I
5: la premsa fins i tot ho publica. L'escriptori de caoba o la caixa forta de ferro, entre molts objectes, que van acabar sortint a subhasta pública. Aquell home que havia estat una figura clau del progrés industrial i financer del país va veure com el seu despatx era venut peça a peça.
4: Quin canvi més radical. I davant d'aquesta situació, què fa Joan Do?
5: Doncs, arruïnat, Cristòfol Joan Do decideix fer un gir radical a la seva vida i es va aferrar a la inventiva que l'havia caracteritzat sempre i que era gairebé visionària. De manera que, inspirant-se en El vol dels ocells i en les novel·les de ciència-ficció de Jules Verne, l'any 1888 Joan Do va dissenyar el que avui anomenaríem un avió, que va batejar, com de manera una mica immodesta, com aviador Joan Do. Així en parlava en una sessió pública a Vilanova.
6: El sostener un cuerpo en un lugar cualquiera es preciso que el objeto sobre el que descansa pueda sostener su peso. De manera que el cuerpo sostenido ningún trabajo pone de su parte. Su estado es pasivo. El sostenerse un cuerpo, aquella presión o peso, debe convertirse en trabajo. Y ya sabemos que todo trabajo es una presión multiplicada por una velocidad. Ya tenemos, pues, un nuevo factor, que es una velocidad. Es natural, pues, que a medida que disponemos de una velocidad cada instante mayor, sea cada instante menor la presión necesaria para sostenerse el cuerpo.
4: Déu-n'hi-do, quina explicació. D'on li ve aquesta vena d'enginyer?
5: Doncs es diu que el seu projecte va estar clarament inspirat en la novel·la Robur el Conqueridor, de Verne, en què l'autor imaginava una aeronau revolucionària capaç de dominar el cel. Joan Do va inspirar-se en aquesta idea i la va portar a la realitat, just en un moment en què la majoria apostava, en canvi, pels globus aerostàtics, com el millor sistema per volar. Joan Do, en canvi, no creia gens en els globus. Els considerava una solució limitada, dependent del vent i difícil de controlar. En canvi, defensava que les noves màquines, més pesants que l'aire, serien capaces de volar gràcies a un sistema d'ales rotatòries inspirades directament en el moviment dels ocells.
6: El propulsor, o ala rotativa, está basado en el movimiento de las alas de los pájaros, a las cuales imita en su funcionamiento y supera o aventaja en sus resultados, que se abren y se cierran en los momentos oportunos. Ala que, aplicada en número conveniente a un vehículo aéreo más pesado que el aire, producirá el avance, la elevación, el retroceso del mismo, gracias a la resistencia que el aire presentará a su más o menos rápido movimiento de rotación y según los momentos en que se abran o se cierren sus palas.
4: Bé, pel que acabem d'escoltar, sembla que ho tenia tot ben calculat i ben pensat.
5: Fins i tot el nom del seu invent reflecteix l'obsessió que ell té pel rigor tècnic. Tot i el nom que va acabar per inscriure en la patent, aquest d'aviador Joandó, en un primer instant va fer servir fins i tot denominacions una mica més complexes i gairebé impronunciables, com multíptero, que moltes ales en grec, o flugirarilo, que costa bé de dir, ales de volar, en esperanto. Eren denominacions pensades per descriure amb precisió científica el funcionament del seu sistema de vol.
4: I quant de temps va estar treballant en aquest invent?
5: Doncs el va estar perfeccionant durant anys amb una obstinació admirable. Fins i tot ell mateix escrivia que al setembre del 1902 va fer una prova pública del seu artefacte volador a la plaça Catalunya de Barcelona. Davant de 1.551 espectadors, ni un més ni un menys, perquè justament aquestes persones van finançar l'experiment pagant una pesseta cadascun.
4: Mira, quin era l'objectiu que perseguia amb el seu invent? No sé si tenia, imagino pel que expliques, algun mecenes que l'ajudés en les despeses.
5: Bé, ell estava convençut que el projecte podia tenir aplicacions militars i científiques. I el que va fer va ser enviar plànols i memòries tècniques al rei Alfons XIII i al govern espanyol. Així tot, la resposta oficial va ser per ell un cop duríssim. Li van dir clarament que la seva proposta no tenia cap probabilitat d'èxit i que destinar diners públics seria literalment llançar-los. Així que va haver de fer front a aquesta negativa rotunda. Ell no volia llançar la tovallola i va pensar que potser el que calia era intentar-ho en altres indrets.
7: Una misteriosa atracción me llama a otros pueblos, donde las luchas de la inteligencia parecen de realidad más frecuente que en el nuestro. Pero la esperanza de hacer brillar con el fruto de mis estudios, secundado por el país, un destello de gloria, donde la suerte se empeña en acumular tantas tinieblas, me retiene en mi patria querida, a la que, aún muriendo bajo el peso de su indiferencia, dejaré tal vez, por orden del destino, este legado de mi amor a la humanidad.
4: La veritat és que era ben bé un home convençut del que feia i del que perseguia, no? Dels seus objectius. Però en quin estat es trobava ell en aquest punt?
5: Bé, ja Joandó ja és quan rep aquest cop, ja és un home gran i continua arruïnat. Però realment no perd mai la passió pel cel i pels artefactes. A la primavera de 1911, per exemple, va participar en un concurs d'estels al Tibidabo, en què va haver de conformar-se amb una medalla, un diploma i un premi de 25 pessetes per la seva habilitat amb els ginys voladors.
4: Com va acabar tot plegat?
5: Bé, doncs al final dels seus dies a Joandó els va acabar regentant una botiga a Sant Gervasi, que portava per nom el Genio Mecánico, on fabricava objectes d'estany. Se li atribueix fins i tot el mèrit d'haver introduït els soldadets de plom a casa nostra.
4: Podria ser.
5: Pocs anys després, mentre ell ja jeia al llit de mort, Europa s'endinsava en la Primera Guerra Mundial i aquells mateixos principis que havia defensat van permetre crear els primers avions de combat.
4: Bé, doncs, com sempre, una història fascinant que ens ha arribat fins avui gràcies a l'Arxiu. Oi que sí, Miquel?
5: I tant. Tot això ho coneixem gràcies als fons documentals que es conserven a l'Arxiu Nacional, que ha plegat documents, com ara plànols tècnics, de més de 150 empreses històriques, des de la Maquinista Terrestre i Marítima fins a Montesa. Són testimonis del progrés tècnic de Catalunya. En el cas de Joandó, la documentació del seu fons és tan detallada que permet resseguir fil per randa la seva activitat durant dècades. Tanmateix, no va ser fins a finals del segle XX que se'l va reconèixer com un dels precursors, com un dels pioners de l'aviació a l'estat espanyol.
4: Fascinant, eh? Em sembla que històries ens queden unes quantes per descobrir als arxius del país, oi que sí?
5: I tant, i si voleu conèixer algun secret més sobre aquesta història, algun altre detall sobre la història de Cristòfol Joandó, el quart episodi de Sentir l'Arxiu s'espera a totes les plataformes de podcast i a la pàgina web de l'Arxiu Nacional.
4: Ja ho sabem, a part de tota aquesta feina de preservació i conservació d'arxius, vosaltres no pareu. Quina és la següent proposta? Què em porteu ara de cap?
5: Doncs ara estem molt engrescats en la creació d'un nou podcast que ens servirà per...
8: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
10: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també obre la porta a ser candidat si convé a Esquerra i al país.
11: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, a Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
9: I l'expresident i líders de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no s'ha acabat. Ara el focus torna als tribunals espanyols. I, de fet, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva o no la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa per malversació. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a una llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I en esports, en futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 20 anys, ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins a 2031. Pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb algun ruixat puntual. La suspensió en pols baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa. I fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites poc a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis de la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de soul escoltant aquesta mítica banda de soul britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon
1: dia. Aquest entrepà de sorra...
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí?
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria,
0: sí,
1: una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de sàndwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia, enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és, segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... Tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què ens diuen. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amàssic, és veritat.
1: Exacte.
0: Quina angúnia! Vinga, bons,
1: però clar. Un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, a que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, bueno, clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
1: exacte.
0: Això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana.
2: És divendres. Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals, i avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picaran la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per vacances, i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona, FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que has aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'oficina d'habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donarien. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testi.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal, vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però, mentrestant, Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme i que, precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa, pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament el de Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim.

0: és aquí Sant Quirze, i bueno, mentre vam tenir aigua vam estar pagant, i quan es va acabar l'aigua, doncs, bueno, vam canviar de lloc, perquè ja no teníem més aigua en allà. I bueno, llavors l'incendi va anar creixent, i ja vam de deixar-ho pels mitjans aeris, perquè ja no hi podíem fer-hi res.
1: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
2: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
1: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
2: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
1: Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
2: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
1: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, Mútua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, a Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Centers són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
2: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
1: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell los Sirex d'en Peralbo i el Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
2: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Fins aviat. Bon cap de setmana.
2: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des de 1 a 1 saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
3: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
4: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
3: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
2: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
3: Efectivament,

0: L'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
1: I ho dèiem fa uns dies del Prèssic, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
0: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaig a Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
2: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, com s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
0: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
1: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1-1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
0: A vosaltres, bon cap de setmana.
1: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
3: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen els usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no abaixen la guàrdia.
4: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
3: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
1: I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
3: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
1: Marina Pérez Gol, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
5: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
6: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia, gràcies.
1: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
6: Molt bé. Gràcies, nosaltres hi anem a saco paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
7: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per les persones que han fugit de casa seva.
6: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
7: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable, i al tornar la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir: i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
6: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
7: Per resumir, jo diria que no, i realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
6: De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
7: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai, mai, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
6: Uh-huh. Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
7: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. què fer quan se manifesta aquest perill i després quan s'acaba, què hem de fer també. Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
8: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
7: Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos al nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
8: Uh-huh. Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
7: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmaciola, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
8: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
7: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
8: Clar.
7: És l'aigua.
8: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
7: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
8: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
7: Bé, quan tenim l'incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
8: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
7: Aquesta és la resposta senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre les oficials.
8: Uh-huh.
7: Mai farem cas de que digui el veí, etc, etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
8: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
7: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes i no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers. Uh-huh.
8: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
7: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiars o d'amistat per en cas de que hi hagi una emergència els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportir, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
8: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
7: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, conec un, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Uh-huh. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessiten, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
8: Ja. Bé, Núria, estem arribant a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
7: El que ella ha dit. conducta proactiva, preparar-se abans a on? A l'Ajuntament. És l'administració més propera, has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
8: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Paco Túnez.
7: Moltes gràcies.
1: Molt interessant. Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana, Núria.
5: Obert per vacances.
1: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà uns, quan, no sé quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
9: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
10: Ah, sí? Veus que bé, eh?
9: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link. Mira-t'ho si pots des de la tablet, perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
10: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
9: Què dius ara?
10: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
9: Doncs no me n'havia donat.
10: El problema és aquest, precisament. Que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
9: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
10: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
9: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
10: Com que ho creus, David?
9: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
10: Home, el primer que has fet per començar és iniciar sessió i el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
9: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
10: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
9: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
10: Com?
9: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
10: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
9: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no ho veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta, però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa, que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, el David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així agafem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina a la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot
2: sí?
4: això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Més molt que més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlava amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queda més.
5: Sí, vam haver bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
5: Sí, sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no? Que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics del gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Són els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, eh? Vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no. Aquest és el més codiciat.
5: No. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'has dit, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'has de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Ja, parlant de negoci, abans ho comentàvem, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos doncs que no són oficials?
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, al producte.
4: Em sembla que si no vaig mal entesa, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo que per conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum, però que el pots treure. O sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents... no ho sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, n'heu venut més d'estickers o n'heu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la d'estickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la d'estickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes... que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si t'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones. Però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
5: La distribució de Panini és la que és per tot el país, per tant.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
14: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
15: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
14: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
15: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
14: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
15: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogor a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria. Ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat, me la fotria ben presa, eh?
0: Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. A què diuen els oients? Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això, pels àudios, i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu. Escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs l'escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja veus, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: He tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també. També té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs diria ja la coneguda ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria... què et diria? Allò, un cuscús... amb verdures, vol que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, eh? No m'ho havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. Ai, i és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta, alerta. Sí, sí, si la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina que ha fet una al·lusió a la seva àvia i és possible que a l'última intervenció que fem abans de tancar el programa l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé!
1: Així que, de moment, et passo la Marina. A veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però l'àvia diu... està indignada.
0: L'àvia està indignada. Això mereix una resposta, àvia de la Marina, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí, sí, sí, no me les podria... Deuen ser bones, les llenties, eh?
1: Home, imagina't. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és un repte pel final del programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marina. Clar que sí.
1: Vinga, va, línies obertes.
0: Molt bé, Enric, això és tot de moment?
1: De moment és tot. Mira, et faig una última, que en Pere de Sanaüja, gran població de secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja.
1: Aquí.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Apa.
0: Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga. I és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragall.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa, i qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important, i llavors veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important, i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena, perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra Cal Oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar, però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve, i llavors normalment a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui, i després, doncs, el juny ja tenir la idea, i la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas, sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és el gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 euros, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració a la Garriga, que vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments. Per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs, tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú. Feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincho. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez. Y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho, porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan. Pero sale más agua. Sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atraï a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici a l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la Festa Major, és a dir, a previ inicis de Festa Major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la Festa Major, fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici a Festa Major, nosaltres ho fem uns dies previ

0: I és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
1: perquè
0: estàs
1: ets, tu? Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament.
0: Sí.
1: Mira, jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, sí, encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol, i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del Festival Altacústic.
0: Ah,
1: que
0: sí, l'Altacústic. Avui demat... és molt conegut, l'Altacústic, Altafulla, que sí.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla,
0: sí,
1: s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui i demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara, de seguida, els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí. I ens toca un dia llarg.
1: Un dia llarg. Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està. Però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so. Parlant del so, després si vols entrem en la il·luminació.
1: Sí, però... sí, tant.
2: O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també... de programació i d'operar després a la taula de llums.
1: Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
2: Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no, t'envien un rider. Te diré que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com, per exemple, els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
2: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, de la llum... O sigui, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon muntatge, cada vegada més, més concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no?, que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
2: Exacte, o sigui, aquí... De fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és

0: el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que són, bueno, van uns tòtems, amb uns mòbils, és una... Es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alt Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça, o d'un altre espai on té lloc un concert?
0: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és, si saps el que fas, no?, bàsicament.
1: El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari. Però realment, aquests 10 minuts, què és el que passa tècnicament?
0: Aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'Alt Acústic els canvis estan ben pensats des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista, potser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, ¿no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat, perquè comença un, comença l'altre, i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
1: Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors...
0: Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí, però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no?, la motxilla del tècnic, no?, que sempre diem on portem cintes... Algo de roba, no?, perquè de vegades plou o el que sigui. Però sí, tu trobaries, doncs, flycase, amb coses.
1: Flycase són aquestes maletes, no?, amb panses tan reforçades per portar els equips.
0: Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no?, al final dius... Hòstia, cap tot una furgo, eh?
2: Eduard, Déu-n'hi-do. Però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
0: Exactament, sí, sí. Abans, recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no?, on anaves amb una taula de 40 canals enorme, un rack de dinàmica, de compressors, equalitzadors i de més, no?, tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, eh? O sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no?, perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no?, i al final cada foc era un color. Avui dia, amb el LED, ja això ha canviat també. Clar.
1: I la potència també, entenc.
0: I la potència també, avui, amb equips molt més petits fas més coses. Una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
0: Exacte, sí. Però, és molt còmode.
2: Això també està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia...
1: Alguns encara ho fem, Núria, això.
0: Sí, però... No, perquè no ho fa, sí.
2: Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que sona bé a tot arreu. Però sí, jo també tinc... Amb què d'aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sé que és veritat.
0: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà a moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alt Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, el Xavier. No sé si a tu te n'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant les proves?
0: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó. Però no, durant les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història d'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no? I és interessant, però sí. Ara, avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no? Una mica. Estem fent una entrevista a un tècnic de so, no? És...
1: I tant. Ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alt Acústic. Aquell primer festival era molt més petit. No sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
0: Doncs no, la veritat és que no, perquè vam començar amb molt poqueta cosa, no es podria dir, tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar. Va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sembla que sí, i parlant un dia al carrer, no? Vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la Vila Closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no? I vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona. I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser fem-ho, no? Aquella paraula del Moli que sempre diu fem-ho, no? I vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
1: Una de les gràcies de l'Alta Acústic és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i enguany pujarà a l'escenari.
0: Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
1: No va arribar a venir al final?
0: No, perquè va ser l'època de la pandèmia. Mm? I em sona, però clar, ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no. Però mira, de fet, ara que deies, la Judit, me'n recordo,
1: o sigui... O el petit de Calaril, per exemple, també.
0: El petit de Calaril, que ha fet grans coses, no? Sí, en Ferran, Palau... Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer Alt Acústic.
1: Aquesta era la filosofia des del primer dia, la de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
0: Sí, era que la gent pogués, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent te demana més, no?
1: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes... El nom Alt Acústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so Alt Acústic. Això sona Alt Acústic.
0: Exacte, sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la... Me'n recordo de la Naix Vila. Va ser un concert també molt íntim, molt petit, però també hem tingut la Ludwig, hem tingut a Egon Soda, a un Finished Sympathy, mm-hmm, o sigui, grupassos de rock and roll.
1: Aquest any, Núria, mira, hi passaran, sí, artistes com Joina, ho dèiem ara, també, sí, Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen, això serà a partir d'aquesta tarda vespre, i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara. De fet, em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos quarts d'onze aquí, sí, al campanar de la parròquia de Sant Martí.
2: No enganyem, sou al carrer,
1: no, i tant, també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
2: Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Alt Acústic, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
1: Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que fan anar els botons.
2: Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
1: Escolta,
2: si la nit és bona.
1: Està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
2: Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
1: Bon cap de setmana, a reveure.
3: Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
2: I estrenem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer al cap de setmana, rutes de natura. Simplement, avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat, i ens ho porten des de Baix Camp Ràdio, el company Adrià Tella.
4: Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir tot un territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i està també lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns 12-13 quilòmetres aproximadament i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant, la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencaríem directament del pàrquing situat just abans de la presa que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels Gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics, com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, no només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens a Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana, i a mesura que guanyem altura, el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí, l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries, amb camins naturals excavats a la roca, que ens apropen a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la Serra del Montsant i també a tocar de les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins al Coll de les Lloses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins la carretera per completar els últims quilòmetres fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó, també hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint. I, evidentment, també en aquest tipus de paisatge amb roca, força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis, com sargantanes. També és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar en compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Caiac Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
5: Hola, bon dia.
4: Escolta, Santi, explica'ns per què aquest tipus de ruta, és una ruta com aquesta, és una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
5: Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes a la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
4: Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
5: Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana. Jo em penso que valdria la pena entretenir-nos als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al Salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes. I després, bé, donar una volta pel poble de Siurana sempre és molt bonic, arribar fins a la punta, a veure totes les vistes de tot el Priorat, amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana, també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta gastronòmica i es pot prendre qualsevol refresc. I bé, en tot cas, si tingués un petit inconvenient en la ruta, jo diria ara en aquest temps que seria la qüestió de matinar perquè hi ha una bona pujadeta i llavors que no la fem al migdia. Portar força aigua i bé, és una excursió de les boniques de per aquí la zona.
4: Santi, ja per anar acabant, vull parlar de quina experiència es viu quan es va fer una ruta d'aquest tipus i de què pot trobar la gent que vingui fins aquí, perquè estem parlant amb, i segurament ens està escoltant oients d'arreu de Catalunya, potser alguns fins i tot ja ho han visitat, però pels que vinguin de més lluny, estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final d'en aquest entorn remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també de diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
5: Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf, allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic, hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable, són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta de peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
4: Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta ruta.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.

0: Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
1: Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
2: Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney+. És una sèrie que ja va agafar uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que se centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols pues, bueno, increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa criticar dins la seva plataforma.
1: I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de malediccions.
2: Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a la televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu toc. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que certifica de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
1: La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
2: De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix pues, és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix, una ciència-ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, a trobar una sèrie de ciència-ficció, és molt complicat.
1: I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
2: I acabo amb HBO perquè tenim per un costat Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no? Bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara, el 2026, parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno... Tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant. Jo crec que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.
1: Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius tu, de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
2: I l'última és d'HBO també, com dic, és The Leftovers, per mi és la sèrie estrella d'HBO, és una sèrie més petita potser que amb els anys s'ha fet més coneguda, està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però jo crec que és una sèrie inoblidable i per mi una de les... Bueno, literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, The Leftovers.
1: Jo aquesta sèrie, precisament, la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial. Vull dir, és una situació molt caòtica.
2: Sí, que es pot semblar a nivell de números pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues, és una bogeria, no? El que es presenta la situació de la sèrie.
1: I a part de Leftovers, de Girls, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
2: Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig poder parlar massa en altres moments, de Bear, que va acabar fa poquet a Disney+, la cinquena temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
1: Crec que, de fet, deve haver estrenat ara la darrera temporada, deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt aquestes propostes que ens has fet i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
2: A tu, ens veiem.
0: Per l'estiu i pel cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també, al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans de que s'acabi l'estiu, que després, durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural. Visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Avui apropet de Tarragona, i és que s'ho val el Festiuet de Salou.
3: Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Amplius torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
4: Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri o així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí. I bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
3: El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nena de Conte, La Pegatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magano, Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim gent com Tol Sarmiento, Ginestà, Leire Martínez, Lax Ambusto, La Gossa Sorda, Figaflauas, Búhos i Malafieta.
0: Déu-n'hi-do, el Festivet de Salou. Però, si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
3: Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juliol, la capital del Baix Empordà celebra la 39a edició de la Fira del Circ al Carrer, que és una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques. La fira es vol consolidar com un any més com un punt de trobada entre artistes emergents i professionals del sector. I durant el cap de setmana hi haurà més de 35 artistes i companyies fent espectacles de circ contemporani, acrobàcies, clown, equilibris i tallers familiars.
0: Serà també aquest cap de setmana la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal d'Empordà. I com a tercera proposta marxem cap a les Garrigues.
3: Correcte, a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que aporta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La Mòria d'un Poble, instal·lada a les escoles del municipi.
0: Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, M'encanta.
3: Sí, sí. Està molt divertit.
0: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix, mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Obert per vacances. Cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.

0: trasllat.
1: Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sé que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'altacústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubió, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
2: Doncs mira, uns quants, i primer de tot mencionarem els amics i companys del Prat que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
1: Val, sí. Sona bastant lògic, som prudents. Sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
2: Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Instagram, població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte, això no ho volem a la platja.
1: Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare Déu.
2: No, sisplau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
1: Va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè, a veure...
2: Posem el primer àudio.
1: Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
2: Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
3: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i, coneixent-me, jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que millor un entrepà o una amanida, molt millor.
2: I a tot això, ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí, perquè ahir va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que goita que bé.
1: No és gaire habitual, però bé.
2: No és gaire habitual,
1: va bé.
2: Això només passa a les discoteques, a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
4: Aviam, Marina, és un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
2: Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
1: Només diu això?
2: Sí,
1: que
2: ens ha dit això. Has vist?
1: Jo li hagués dit, Maria, no, mai més menjaràs les meves llenties.
2: No te les torno
1: a fer. Més. Clar. Ai, que
2: exacte,
1: maca.
2: Exacte.
1: Així estaríem d'estar d'acord, l'àvia.
2: Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
1: Sí.
2: I va, acabem els àudios, com a mínim, amb la Susana, que ens diu això. I, de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
5: Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
2: Sí, amb les mans, sens dubte.
1: Reivindiquem aquella gent que, amb tota la cara del món, fan les trucades d'àudio des de la feina.
2: Exacte.
1: Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
2: Clar, penseu que feu un bé pel... un bé comú. Obert per Vacances és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
1: Jo crec que sí. Només portem una setmana, imagina't.
2: I doncs imagina quan acabem. Núria, vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer. I això és que són de la ràdio.
1: Déu-n'hi-do. Enric, mira, que ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens passa?
2: Va, avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent sigui tingui iniciativa.
1: Quin és el millor gelat, Uf, sí. Però a tots els nivells, de sabor
2: de terrines,
1: i de...
2: De terrines, de con, però bé. També obrim aquí a que molt puguin bé. Dir gustos, va. Aquí.
1: Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
2: Salut, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat.
14: Els hits de tots els temps.
15: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
6: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Del 16 al 22 de setembre del 2025 se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables. Enguany, el tema escollit és Mobilitat per a tothom, que posa l'accent en l'accessibilitat al transport públic i la prevenció de la pobresa del transport. Per abordar aquesta qüestió i fer una radiografia de la mobilitat a la nostra ciutat, ens acompanya la Cristina Paraire, tinent d'Alcaldia de Mobilitat. Molt bon dia, senyora Paraire.
1: Molt bon dia.
0: Si li sembla, comencem amb una visió general, una radiografia, diríem. En quin punt es troba la proposta del nou pla de mobilitat que arribarà de la mà de la Diputació? Recordem que el que tenim ara està caducat des del 2024, era el pla de mobilitat urbana que es va fer el 2014, per tant, toca repensar aquesta mobilitat de la ciutat.
1: Sí, sabeu que Sant Cugat, doncs, es va dotar fa anys d'aquest pla de mobilitat. La població ha crescut molt, també s'han desenvolupat nous barris que en aquell moment estaven ja, però hi vivia molt poca gent, i per tant, i tots sabem que la mobilitat és el tema que tant preocupa i ens preocupa a tots els ciutadans de Sant Cugat. Com bé has dit, es va encarregar aquesta actualització del pla de mobilitat a través d'un recurs tècnic que oferia la Diputació de Barcelona, i encara no el tenim. Estava previst que ja ens l'haguessin pogut lliurar almenys els estudis preliminars, però van tenir uns problemes de contractació, ara no recordo exactament de quin tipus, però encara no ens l'han lliurat. Per tant, estem encara a l'espera.
0: Per tant, acabarem l'any amb aquest pla o ens haurem d'esperar a l'any que ve?
1: No, jo crec que fins l'any que ve no tindrem aquesta resposta de que ens ajudin a millorar aquests punts més conflictius de la ciutat.
0: Quins són aquests punts, senyora Paraire?
1: Jo crec que els coneixem tots, no? Evidentment, a les hores de les entrades i sortides de la ciutat, tenim col·lapse en moltes zones. I, per tant, això és difícil de pal·liar si no es fan... En alguns casos no és possible fer infraestructura nova, però en altres és un tema que estem estudiant, sobretot, per exemple, amb el tema de l'hipòdrom, que estem mirant a veure si ho hem parlat amb Generalitat ja i també amb el Departament de Territori, ho hem parlat també amb Tabassa, que la concessionària dels túnels, pensem que una bona solució seria fer un accés directe des de la rotonda de dalt del Xic, que es pogués connectar directament amb l'entrada als túnels, perquè tots veiem el carrer, la baixada, a les hores punta, col·lapsada, i creiem que les dades ens diuen que això podria alleugerir. Per fer això s'ha de fer una modificació de planejament, que això és... un rotllo, ho dic així en paraules col·loquials, perquè això ens enlenteix molt la proposta, però en principi tenim acord de Generalitat, amb Tabassa també, que al final és Generalitat, que també veien amb bons ulls que es pogués fer aquest accés més directe, que ens ajudaria a l'hora de la fluïdesa a l'entrada a la rotonda de l'hipòdrom. Després també
0: Això seria... Sí. S'hauria de fer una licitació primer, entenc, o s'ha de fer l'estudi encara?
1: No, ara el que hem de fer és la modificació de planejament.
0: D'acord.
1: Que això ho hem d'instar nosaltres i ho estem preparant per poder-ho ja
0: tirar endavant.
1: Val? Aquesta seria una. Després també... l'aposta que hem fet, que estem fent pel transport públic, que crec que és al final la solució que ens ajudarà a poder treure vehicles de la ciutat. Després també tenim nous barris sí que estàvem revisant entrades i accessos, però també sentits dels carrers, també per poder fer l'Hospital General, que també és una de les entrades conflictives que tenim a la ciutat, perquè hi ha un volum molt gran de vehicles que entren per aquella entrada de l'autopista, que a més és estreta, està desendreçada, i és un tema que estem treballant a través de... Ho hem treballat amb l'Hospital General, amb la Universitat Internacional, també ho estem treballant a nivell de barri de Mirassol amb un grup de treball, que estem mirant diferents solucions, per una banda per endreçar l'aparcament i l'altra per poder fer aquesta entrada, doncs, més amable. I aquests serien, sobretot, que en tenim d'altres, eh? Però els punts més conflictius. I després també són molt d'hàbits, no? Intentar senyalitzar millor recorreguts alternatius, perquè a vegades, doncs, tots passem per la rotonda del Xic quan no és necessari, i potenciar, doncs, altres vies que ajuden en aquesta fluïdesa.
0: Una ronda sud estaria sobre la taula, que seria una altra alternativa de, bueno, descongestionar sobretot
1: el
0: centre?
1: Això és el que esperem que ens digui l'estudi de la Diputació.
0: Si li sembla, desgranem ara algun dels projectes que poden fer que la mobilitat sigui més sostenible. Vostè apuntava, entre altres, el transport públic, evidentment, és clau. El darrer pla de mobilitat urbana ja parlava de la vianantització dels quatre cantons, ja el 2014, estem al 2025, i per ara no està vianantitzat. Si no m'equivoco, ja han rebut els resultats d'un estudi que van demanar al RAC perquè estudies la viabilitat d'aquesta vianantització. Què diuen aquests resultats?
1: Sí, doncs aquest estudi del RAC el que fa és recomanar-nos una mica... Nosaltres la dèria o la petició que teníem sobretot era: si s'ha de tancar quatre cantons, això afecta la mobilitat, passant moltes línies d'autobús per Francesc Moragues, Rius i Taulet, i també, doncs, cap a on hauria d'anar aquest trànsit, tant de transport urbà com de bicicletes, com de vehicles, no? Cap a on, què hauríem de fer per distribuir aquest trànsit si no pot creuar pel mig, no? Perquè, mira, posar una tanca i dir aquí ja no es passa pot ser fàcil, però això té moltes afectacions. És un dels eixos centrals de la nostra ciutat. I per tant, aquestes accions tenen afectació en la vida diària de les persones que viuen en el centre, dels comerços que estan en el centre, i també, doncs, del tot no desapareix el trànsit, no? I per tant, cap a on ha d'anar o què hem de fer per facilitar aquesta mobilitat i que no ens quedés el resta de la ciutat col·lapsada amb aquests canvis. Per tant, l'estudi del RAC, doncs, ens suggereix alguns canvis de sentit d'alguns carrers, ens suggereix com una... Per nosaltres, el transport públic també és una decisió que s'ha de prendre, si és només per persones o pot passar transport públic, com s'haurien de canviar les parades del centre per garantir que hi ha com una anella de transport públic que no et fa caminar, perquè a més el centre també fa pujada en alguns trams, no? I per facilitar, doncs, què s'hauria, quines direccions s'haurien de canviar. I per tant, l'estudi, una mica com a conclusió, sí que ens ve a dir que és viable tancar-ho, però que s'han de fer uns canvis. Nosaltres el que volem és fer primer els canvis i que ja de per si allò quedi tancat, no? I després també dotar pressupostàriament, doncs, aquesta vianantització d'aquest tram, doncs, perquè quedi bonic, quedi integrat en el centre de vianants, etc. I ara estem acabant d'analitzar tècnicament quin és l'ordre de les accions que s'haurien de fer, ho hem d'explicar també, ho hem de comunicar, etcètera, etcètera, i estem en aquesta fase. Però una mica la conclusió és que seria possible. Nosaltres volem fer-ho, tenir clar quines són les accions que s'han de fer abans del tancament.
0: Per tant, entenc que si en el cas que s'acabés decidint que finalment quatre cantons és per a vianants, diu que han d'estudiar també si pot passar o no pot passar el transport públic, que és una altra cosa que hi ha sobre la taula, primer es faria aquest replantejament abans de tancar el trànsit, de derivar el trànsit per altres carrers de la
1: ciutat. Nosaltres primer ho hem de comunicar, hem d'explicar exactament què és tot el que s'hauria de fer un cronograma de totes les accions que s'hauran de fer.
0: Això es podria veure durant aquest mandat o creu que serà més enllà?
1: No, perquè si som siguem realistes, estem a un any i mig, el que voldríem és deixar el que pugui estar enllestit, doncs ja anar-ho preparant, haver fet tots els processos també participatius que cal fer davant d'aquestes accions, per de cara al 27, doncs, que sigui una realitat. Tant és un tema que volem preparar bé, intentar tenir el màxim consens, i ara ja tenim la radiografia, hem de veure nosaltres internament com la anem preparant perquè pugui ser una realitat.
0: Un altre punt clau per moure's de manera sostenible és poder-ho fer per les voreres i que estiguin en bon estat. Clar, sabem que Sant Cugat és una ciutat molt extensa. A finals de l'any passat es va anunciar des de l'Ajuntament un pla de xoc amb prop de 20 milions d'euros per arranjar aquestes voreres i l'asfaltat durant els pròxims 5 anys, que s'havia de posar en marxa el segon semestre d'aquest 2025. De fet, han començat ja a veure algunes de les primeres accions. En quin punt es troba?
1: En aquests moments... caminar per algunes de les voreres de Sant Cugat és un drama i pot arribar a ser perillós, i aquest és un tema que, tot i que el parlar d'uns imports doncs també grans, tot just començarem, hem començat, com bé deies, a veure cosetes en aquests moments, però dir que és el nostre objectiu número 1 poder donar el tomb amb el tema de les voreres de la ciutat i també de l'asfalt, però sobretot de les voreres. En aquest cas hem començat per l'asfalt, perquè administrativament doncs ens ha sigut més fàcil poder adjudicar un paquet d'un milió i mig per poder començar actuant en aquells trams que estaven doncs més malmesos, però l'important és que la proposta que fèiem des del govern era aquest compromís amb el manteniment de la ciutat, de poder-lo dotar en continu, no amb una partida d'un milió i pico, per intentar posar al dia la ciutat. L'alcalde ho ha comentat diverses vegades, tenim detectades més de 33.000 incidències, evidentment no totes són de la mateixa gravetat, però sí que l'important és aquest missatge de manteniment constant, de no deixar de fer manteniment amb pressupost destinat de milions, perquè és important la inversió que s'ha de fer per poder fer aquest TOMS. En aquests moments ja ha sortit la publicació d'aquest concurs que nosaltres li

0: també sí. És clau. Hi ha diversos projectes que hem vist als darrers temps. Un és la Unió de la Floresta amb Vall d'Oreix pel carrer Luisi, que ja el tenim executat. L'altre és també l'arribada fins al centre comercial a través de la carretera de Rubí, que ja els tenim. Tenen previst seguir fent créixer els carrils bici a la ciutat? Hi ha algun projecte sobre la taula?
1: Bé, tenim diferents projectes, però sobretot el que hem de ser capaços és de mantenir, sento dir-ho així, aquests carrils bici, perquè doncs, ja alguns ja tenen alguns anys i no es feia manteniment de carrils bici a través de participació, que també eren projectes doncs, de fa molts anys. Aquests s'executaran, ara em ve al cap Roquetes amb Coifabà, també algun de Mirasol, etc. Aquests s'executaran, però sobretot el que volem és també millorar el manteniment dels carrils bici.
0: El transport públic formava part d'aquest triumvirat que vostè anomenava també de la mobilitat sostenible. És un dels reptes de la millora de Sant Cugat i també de la resta de ciutats. Actualment el servei d'autobusos està en ple procés de traspàs amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que els nostres oients hauran pogut anar seguint aquest col·laborat, si em permet.
1: Sí, és col·laborat total.
0: De traspàs de competències. Finalment van anunciar ja el ple de juliol que s'havia arribat una acord. La MB pagarà 17 milions d'euros a l'Ajuntament amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2024 i van anunciar també que abans de que es fes la licitació, que ha de ser abans de 2 anys, que l'Ajuntament ja encarregaria a la concessionària actual la compra de 27 nous autobusos. Quan els veurem circulant per la ciutat?
1: Doncs l'any que ve. L'any que ve perquè...
0: Principis? Mitjans? Finals?
1: No, calculem un any. Si pot ser una miqueta menys, una miqueta menys, però jo ja ho dic així amb la boca amb prudència. Jo crec que tots coneixem l'estat de la situació del transport, com malauradament, com has dit, doncs, aquest col·labrot. Jo crec que una vegada doncs, puguem tenir més confortabilitat amb autobusos nous de diferents tamanys, val? Que s'encarregaran, doncs també notarem una millora. Ara el que, mira, també aprofito per comentar-te, hem fet ara una contractació menor pel manteniment de les marquesines, que també és un tema pendent d'aquest ajuntament, d'aquest servei, per poder fer una rentada de cara a través d'aquesta contractació menor. En paral·lel estem preparant una contractació gran, perquè ara no hi ha servei de manteniment de les marquesines, i per tant també podrem notar una millora amb l'estat de les marquesines actuals, i en paral·lel estem treballant un concurs gran per poder tenir més marquesines. Però ara, a curt termini, hem de veure un canvi en el manteniment de les marquesines.
0: Una altra manera d'utilitzar el transport públic és fent servir els aparcaments dissuasoris. Des del 2018 Sant Cugat i el Park and Ride de l'avinguda de Roquetes, el que es buscava era descongestionar el centre de vehicles. No sé quina valoració fa de l'ús d'aquest servei i si tenen previst, de cara al futur, fer algun altre aparcament dissuasori en una altra entrada de la ciutat, també suposo quan s'hagi dissenyat les noves línies d'autobús.
1: Sí, sí, el tema dels aparcaments també és un tema pendent, que s'han estudiat diferents vegades, va inclòs dintre del pla de mobilitat que parlàvem abans, i la veritat és que la iniciativa que es va fer del Park and Ride doncs crec que va ser una iniciativa que donava opció quan es va fer la implantació de l'àrea verda, la zona de baixes emissions, etc., doncs fer aquesta borsa d'aparcament que s'ha anat millorant. Recordeu que era de terra, no hi havia enllumenat, es va posar enllumenat, es van posar arbres. Ara en aquest espai hi ha la famosa pèrgola fotovoltaica que fem conjuntament amb l'àrea metropolitana. Això vol dir que s'asfaltarà, perquè no pots instal·lar una pèrgola si no està asfaltat, perquè la pols doncs, no faria aquests rendiments. Aquest és un projecte que hem de veure principis de l'any que ve, si no, ara no tinc les dates clares al cap, però està al caure, perquè ja s'han fet totes les aprovacions, està en licitació tant l'asfalt com l'altre. Haurem de buscar un lloc provisional mentre es fan aquestes obres d'asfaltat i de construcció d'aquesta pèrgola.

0: Estem buscant un espai provisional, posant valor doncs, aquest servei d'autobús que es posa a la ciutadania. Estem mirant aquest provisional que encara no et puc dir...
1: No sabem on serà.
0: No sabem on és, però estem mirant diferents llocs, però encara no ho tenim tancat del tot. I també estem valorant algun altre.
1: I si parlem d'aparcament, hi haurà novetats en àrees verdes, blaves d'aparcament?
0: Doncs sí, és una petició, una demanda que també ens hem trobat sobre la taula.
1: Veïns de Collfabà, per exemple.
0: Hi ha la part de Sant Francesc, veïns de Sant Francesc, totes les zones que es van quedar limítrofes en el seu dia quan es va implantar, veïns de Can Magí, de Sant Francesc, Collfabà, Mirassol, entorn de l'estació de la Floresta. És un tema que estem treballant conjuntament amb l'àrea de mobilitat de Promusa, que sabeu que és qui ho gestionen. Estem treballant amb tota l'ampliació d'aquest servei i espero que l'any que ve, primer quadrimestre de l'any que ve, doncs puguem ja tenir-ho implantat.
1: De totes aquestes zones que parlava o d'alguna en concret?
0: La idea és fer-ho de totes.
1: Totes alhora.
0: El que passa que hem de veure límits, hem de fer les comunicacions, les explicacions, etc.
1: Aleshores, hi haurà alguns altres aparcaments per a aquelles persones que no són veïnes i que venen a treballar, per exemple, a la ciutat on puguin aparcar?
0: Doncs hi haurà el Park and Ride, que a més estarà en millors condicions.
1: Són 500 places, si no m'equivoco,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, home, és una bossa d'aparcament important. Estem mirant també de poder arribar doncs a un acord amb pàrquing de la Renfe, que sabeu que l'autobús doncs també fa parada a dalt, doncs mirar de potenciar-ho.
1: M'agradaria parlar també de ferrocarrils i de Renfe, però ens hem allargat una mica i anem fora de temps. Sí. No sé si hi ha alguna novetat. Tenim els intercanviadors, tenim el doble túnel de ferrocarrils que l'alcalde es va reunir amb el president Illa i amb la Pilar Díaz, la delegada del govern a la Generalitat. No sé si breument...
0: Per nosaltres és importantíssim que la Generalitat prevegi el desdoblament de la línia del Vallès per Sant Cugat. És un servei fiable, és un servei molt bo, molt valorat. Hi ha trens cada 2 minuts i mig, estan a tope. Si el que volem és promoure el transport públic, que s'utilitza moltíssim, amb l'èxit també de Sabadell i Terrassa en aquest ús de transport públic, no pot créixer més. Per tant, o des dels governs implicats es preveu, perquè són actuacions que hem dit que no són ni d'un dia ni de dos, o es preveu i es comença a treballar amb aquesta ampliació, o no volem un Renfe 2, que això acabi sent un Renfe 2. És necessari, ens afecta com a ciutat. Penseu que en els últims anys s'ha soterrat Sabadell, Terrassa, Rubí, Hospitalet, hi ha altres municipis, Badalona, em sembla, toca Sant Cugat. O sigui, a nosaltres la connectivitat de tota aquella zona ens canviarà i ens farà molt més amable l'entorn de l'estació, dels voltants de Lluís Millet. És una infraestructura que reivindiquem, però no només per Sant Cugat, sinó sobretot per Sant Cugat, però també per tota la mobilitat del Vallès, cap a un sentit i cap a l'altre. Està a tope. Encara ens van dir que hi ha una miqueta de marge, però si pensem en 5-10 anys, on ens hi posem ja, o quan sigui necessària, no hi serem a temps.
1: Estem a la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Sí. Sant Cugat s'hi suma un any més, ja fa un grapat d'anys. Quines activitats tindrem, senyora Paraire?
0: Doncs les hem concentrat, com altres anys, ho faig de manera molt breu. Convido tota la ciutadania doncs, a participar. Sobretot hi haurà activitats el diumenge 21, que sabeu doncs, que està allà a Rambla del Celler, es fan diferents tallers. Alguns els fem aquest any en col·laboració amb la Diputació, altres amb l'àrea metropolitana, altres els organitzem amb recursos propis de l'Ajuntament. Hi haurà la bicicletada, que esperem que no plogui aquest any, que l'any passat estàvem que sí, que sí, no. Sortirà tota la programació, però són diferents tallers, a petits, per grans. Després també hi haurà tot un tema de cars, amb policia, bueno...
1: Amb pedals, no
0: amb
1: motor.
0: Amb pedals, amb pedals, sí, sí. Després també doncs, hi haurà diferents estants, sobretot aquest que la Unió Ciclista instal·larà d'en bicis sense edat, que la setmana passada es va presentar doncs,
1: aquest nou vehicle,
0: i doncs, animar també doncs, aquests voluntaris que es vulguin apuntar en aquesta iniciativa que és tan maca. Després hi haurà la pedalada de 9 quilòmetres i després el dilluns 22, que és el dia doncs, sense cotxe, doncs, també hi ha una passejada, una activitat que la gent s'haurà d'apuntar i bueno, doncs, intentar conscienciar-nos. Aquestes setmanes, aquestes jornades, serveixen per conscienciar doncs, de... aquesta mobilitat més sostenible que volem entre tots promoure. Jo crec que la ciutadania està conscienciada de que segur que si tinguéssim un millor transport públic, doncs més gent l'utilitzaria, jo no en tinc cap dubte, però també doncs, ajuda a la reflexió, no? Vinga, puc anar caminant o puc anar amb bici, a vegades no es pot, però si es pot, doncs mira, avui no agafo el cotxe, però això cada dia ho hauríem de fer una miqueta, no? Doncs avui no puc, avui sí, i aprofitar, si tenim transport a la base que ens facilita, doncs utilitzar-lo.
1: Doncs una bona setmana per reflexionar, eh? Comencem curs, fem també pensant en el futur, l'Ajuntament amb els deures de posar a l'abast de la ciutadania totes les eines possibles sí. per tenir alternatives al vehicle privat, i a nivell ciutadà, doncs escolta, que a vegades caminar, la mobilitat activa, que diuen fem salut i no col·lapsem els centres de les ciutats. Cristina Paraire, tinenta d'alcaldia de Mobilitat, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Avui ens torna a acompanyar el Faves Comptades el cap de Protecció Civil de Sant Cugat, l'Antoni Royo, per recordar-nos que encara es mantenen les restriccions per la pesta porcina africana, a més de posar-nos sobre alguns consells d'autoprotecció per tenir en compte els pròxims esdeveniments i celebracions que hi haurà a la ciutat. Antoni, molt bon dia i benvingut.
1: Molt bon dia i gràcies.
0: Comencem per la pesta porcina africana. En quin punt ens trobem actualment respecte a les restriccions relacionades amb aquesta afectació?
1: Si et sembla bé, Carme, faré una miqueta
0: d'històric,
1: sí. Perquè tinc una miqueta la situació.
0: Correcte.
1: El 28 de novembre de l'any passat és quan es va confirmar els dos primers casos, que van ser a Cerdanyola. Aquest és un tema competent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. El que passa és que aquest departament realment no tenia, diguem-ne, l'expertesa en gestió d'una situació d'emergència. Llavors, tot i que no és competència de Protecció Civil, va demanar ajut i, com nosaltres, des de la Generalitat també es treballa molt a nivell transversal, d'acord, es va oferir tots els recursos que es disposaven en aquell moment per poder fer aquesta gestió. Per això, totes les reunions aquestes que es fan a nivell operatiu es fan des del que seria la coordinació del CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa d'Emergències. Cada dia, ben bé, s'està treballant entre 200 i 300 efectius com a mínim. A principi del que era les primeres setmanes, sí, vam arribar a uns 700 efectius de personal treballant per aquest tipus de...
0: Dels diferents cossos.
1: Sí, de diferents cossos. Tenim, per una banda, els agents rurals, diguem-ne que són les competències que estan liderant tota aquesta situació. Després es va mobilitzar a l'UME, a la Unitat Militar d'Emergències, sí, perquè tenien recursos i material i personal disponible, Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil, Seprona, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Serveis Tècnics de Protecció Civil, el SEM, Creu Roja, Voluntariat de Protecció Civil, Voluntariat de l'ADF, i fa pocs dies s'han incorporat també agents forestals de Madrid que han vingut amb unitats canines també per col·laborar en aquestes tasques.
0: Molt bé. I encara estem amb restriccions.
1: Sí, correcte. Hi ha dues zones. El que és la CIAR, que és la zona d'infecció del risc, que és la que engloba els 6 quilòmetres a l'entorn dels positius, que seria...
0: On es van trobar aquests positius, sí.
1: Correcte. Principalment Cerdanyola i afecta el que és Sant Cugat. Nosaltres estem dintre d'aquesta zona del risc. I després la zona de barris és la que, és la que pertany a partir dels 6 quilòmetres fins als 20 quilòmetres, que seria el que és la zona de barris. Llavors, les mesures restrictives, depenent de la zona, són unes o unes altres. La zona del risc són les més restrictives, o sigui, està totalment prohibit accedir al medi natural per qualsevol motiu. Tot i si els cossos d'emergència haguessin d'accedir perquè hi ha hagut un incident i haguessin d'actuar, després ens haurien d'aplicar els protocols de desinfecció corresponents. I en aquestes zones només poden accedir els cossos que realment estan fent actuacions en aquestes zones. Estan fent escombratge, sí, per trobar cossos, que s'estan trobant cossos de porcs senglars. Alguns d'aquests de fa molt de temps, de fa potser inclús anys, perquè són ossos, que potser per aquella zona no havia passat mai ningú, però tot això s'està, dins del protocol, s'està recuperant i tota mostra que es troben es porta a analitzar en el laboratori d'aquí i també en el laboratori de Madrid.
0: I ara mateix, quins serien els principals riscos que encara hi ha?
1: Bueno, el risc que tenim és que pugui sortir d'aquest perímetre. El que s'està intentant fer és una contenció important justament perquè no surti del perímetre i aquest s'hagi de fer més gran, i sobretot el que és més important és que no acabi arribant a les granges de porcs.
0: Ara mateix, quina és la vostra col·laboració, la vostra aportació?
1: Inicialment era, sobretot, vigilància... els accessos al medi natural, fora d'aquest perímetre de 6 quilòmetres, senyalització amb cartells i amb cintes i tanques perquè ningú pogués accedir en aquesta zona, i ara mateix és revisió de tot aquest perímetre perquè les cintes es fan malbé amb la meteorologia, canviar cartells, continuar informant la ciutadania. Tot això realment ho està liderant, seguint indicacions de l'agent rural, ho està liderant el que seria el grup d'ordre, que serien policies locals i Mossos d'Esquadra, i ens en demanen la nostra col·laboració i nosaltres ens hem ofert també a fer aquest tipus de gestions.
0: Què tal s'està comportant la ciutadania?
1: Majoritàriament molt bé, molt bé. Tenim algun cas que amb el pas del temps hi ha persones que es relaxen una mica i hem trobat alguna persona que va caminant fins al Pi d'en Xandri o que entra i realment no és conscient de la situació del risc potencial que pot suposar això. Llavors els informem i els demanem que surtin d'aquesta zona i que no poden accedir-hi. Realment poden ser sancionats, perquè hi ha una normativa que diu que no pots accedir-hi, però bueno, és que s'ha de ser conscient sobretot a nivell de que hem d'intentar evitar que es propagui. Ara el que ens preocupa molt a nosaltres també és que ja s'havien d'haver començat els treballs de prevenció forestal de cara a la campanya d'estiu i ara mateix no es poden fer.
0: Clar.
1: D'acord? Ara no es poden fer perquè no podem entrar maquinària ni personal a les zones on s'havien de fer les franges de protecció, etc. Llavors, estem mirant a veure si des d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i la Direcció General de Boscos fan algun tipus de valoració i autoritzen a fer aquest tipus de tasques preventives, perquè, clar, ara estem parlant del risc de la peste porcina, però si no es fa una actuació ara, pot afectar el risc d'incendi forestal. És un tema que ara mateix ens està preocupant.
0: Uh-huh. Teniu idea de fins quan es mantindran aquestes restriccions?
1: No. En el moment que es troba un nou positiu, ara mateix em consta que tenim uns 64, que han sigut els positius que s'han trobat. Fa una setmana que no en tenim, per sort. No hem d'oblidar que els positius no és que siguin 64 animals que s'han trobat, sinó són 64 mostres que s'han trobat animals. Podem donar el cas que tinguem tres mostres que siguin del mateix animal, perquè s'han trobat animals que un tros d'un animal en un lloc, una mica més enllà un altre tros, i potser poden correspondre al mateix animal, d'acord? Llavors són mostres diferents. Això no vol dir que dels 64 positius siguin 64 animals, no, segurament seran menys. Fins quan, que era la pregunta que em feies, no ho sabem. La veritat és que ho desconeixem.
0: Bé, deixant de banda el que és l'afectació de la pesta porcina africana, anem a altre tipus de consells per qüestions que ens afectaran ràpidament en pocs dies. La mitja marató, per exemple, que se celebrarà el diumenge 19 de febrer.
1: Correcte.
0: Consells per corredors, pel públic, que assistirà a veure com va la prova. Què s'acostuma a aconsellar?
1: Bueno, els consells es poden trobar tant a la web de la Generalitat com a la web de Protecció Civil de l'Ajuntament, i són els bàsics per concentracions de persones. Pels participants, sobretot, que arribin amb temps i segueixin les instruccions que estan establertes per l'activitat. I per la resta de ciutadania que vulgui anar a veure l'activitat, sobretot els demanem que, que he dit, són els consells generals per aglomeracions de persones, que abans d'anar s'han d'informar del recorregut, de la meteorologia, que aquesta informació l'obtinguin de xarxes oficials,
0: sí,
1: sobretot de l'administració dels cossos d'emergència, portar roba còmoda, calçat adequat, que el protegis els peus. Si anem en grup, sobretot, establir un punt de trobada, per si ens despistem, doncs mira, si ens despistem, quedem en aquest lloc, en aquesta cruïlla o en aquest local, per trobar-nos fàcilment. Sobretot no pujar baranes, ni elements inestables, ni elements de mobiliari urbà, perquè ens hem trobat en alguna ocasió que s'han produït relliscades i hem tingut alguns ferits per culpa de que han volgut pujar a algun lloc que potser no caldria. Portar la documentació a sobre, que és important, i també, de cara a si anem acompanyats d'una persona molt gran o d'una persona que tingui algun tipus de deficiència o d'un nen o una nena petit, recomanem que portin una pulsera. Una pulsera, nosaltres a Protecció Civil tenim aquestes pulseres, que són reutilitzables, en la que es posa el nom i un número de telèfon per poder localitzar ràpidament, doncs, el pare, la mare, l'avi, l'àvia, el tutolegar o el que sigui, en cas de que aquell nen o nena o persona s'hagi despistat una mica. Això ens ajuda molt a la feina. Vull aprofitar perquè Moltes vegades pel carrer ens demanen aquestes pulseres, les portem als vehicles, però si no es poden adreçar a les nostres dependències, que estan a la comissaria de la policia local, i allà en tenim i podem distribuir. Quan s'acabi l'activitat, abandonar el lloc d'una forma ordenada i, sobretot, seguir les instruccions de les autoritats i els cursos d'emergència. De cara al que és l'activitat concreta de la mitja marató, és molt important que la gent conegui els horaris i
0: les restriccions,
1: no? Sí, correcte. Uh-huh. Els talls de carrer que es produiran. Si tenim intenció de fer algun desplaçament, doncs potser haurem de sortir molt abans de que tallin el carrer, perquè potser després podem tenir problemes, d'acord? O inclús si el nostre carrer on tenim el pàrquing del vehicle estarà afectat, doncs potser aquell dia deixar el vehicle aparcat en un altre lloc per poder-lo utilitzar, que no ens trobem amb aquesta afectació. I també, que és molt important, no aparcar el vehicle en el recorregut, perquè si no, què passa? Vindrà la grua i l'emportarà. I això, també, això també és un trasfals. Això seria com a consell d'autoprotecció. I en el supòsit que es produeixi una situació d'emergència,
0: de risc, sí.
1: Intentar mantenir la calma. Sabem que no és fàcil, però intentar mantenir la calma. Marxar del lloc d'una forma àgil, no fa falta córrer. Val? Evitar crida. I anar a aquell punt de trobada que hem previst inicialment per trobar-nos amb el grup amb el que anàvem, i en el cas de que ho necessitem, trucar al 112 si fes falta, que per això està el 112. Mm-hmm.
0: Bé, doncs ja ens ha quedat clar això en el cas de la mitja marató, però és que una mica més endavant tindrem una altra celebració, l'Aplec de Sant Medir, el dia 3 de març.
1: Correcte.
0: Aquesta vegada hem estat parlant de la pesta porcina africana. La celebració quedarà restringida a l'àmbit urbà.
1: Correcte.
0: Sí?
1: Sí.
0: De totes maneres, hem de tenir en compte una sèrie de qüestions.
1: Correcte. A motiu de les restriccions que tenim de la pesta porcina, no està previst fer les activitats en el medi natural. Això vol dir que tota la caminada fins a lo que és l'ermita, les activitats a l'ermita, al seu entorn, tot allò que es feia durant tota aquesta jornada, que era molt festiva, molt familiar, malauradament aquest any no es podrà realitzar, i no es podran realitzar les activitats en el que seria la zona urbana. Tant de bo ens arribés demà una notificació de que
0: s'ha acabat, no? La restricció.
1: Es pot fer, però ho veiem bastant, bastant, bastant complicat. Llavors hem de treballar amb aquesta premissa, no? Les activitats en la zona urbana, els consells d'oposició serien els mateixos que hem dit per la mitja marató, sobretot a nivell d'aglomeració de persones. Tenir en compte que si algú s'escavila, doncs sapigui per on passarà, els horaris, establir el punt de trobada, tenir cura de les persones vulnerables, gent gran que es pugui acompanyar, nens petits. Reitero, les pulseres van super, super bé.
0: Mm. Abans de marxar, com que estem tan pendents cada dia de la meteorologia, que si plou, que si fa fred, que si neva, consells per aquesta baixada de temperatures en aquesta època, quins consells acostumeu a donar?
1: Tenim molts, perquè podem derivar des de els consells a casa, consells a l'exterior, si anem conduint en vehicle, etc. Aquestes podem consultar tant a la web de l'Ajuntament com a la web de Protecció Civil de la Generalitat. Si vols, mencionem uns quants, sí, ràpidament, però ja dic que hi ha molts que potser seria bo que, si tenim una mica de temps, no costa res donar un cop d'ull, que potser en un moment donat es poden ajudar.
0: Anem per alguns més bàsics.
1: Sí, sí. Sobretot, seguir el que és la previsió meteorològica. D'acord?
0: Està informat.
1: Està ben informat. A les xarxes oficials, no d'altres, sinó a les oficials. D'acord? A casa seria fer un ús correcte de la calefacció, a desconnectar aparells elèctrics que no siguin necessaris, evitar que utilitzar estufes de llenya, carbó, gas o brasers en llocs que siguin tancats, i sempre fer ventilacions d'aquests llocs, perquè cada dia s'ha de renovar l'aire.
0: Uh-huh.
1: Intentar, si tenim gel o glaç a la nostra vorera, fer neteja, que això s'ha perdut. Jo recordo de jove que cadascú davant casa seva, si nevava una mica, treia una mica la neu i una miqueta més per arribar al veí. Llavors, sempre tenia una miqueta la vorera neta i això s'ha perdut. Llavors, no costa res fer una miqueta de neteja. L'Ajuntament ha distribuït contenidors de sal en jocs estratègics perquè la ciutadania pugui anar a agafar-lo agafar aquesta sal i la pugui llançar si en aquest cas ho necessita. Trucar al 112 si és necessari, però només si és necessari, no per qualsevol cosa. De cara a l'exterior, pues, abrigar-se bé, protegir-se sobretot la cara, el cap, tenir cura de les persones més sensibles i més vulnerables. De cara al vehicle, pues, portar les cadenes, que el vehicle estigui en bon estat, les rodes estiguin en bon estat, portar sempre el dipòsit ple, portar sempre una manta i alguna cosa de beure i de menjar en el cotxe, el mòbil carregat... Bueno, tot això i podríem dir moltíssimes més.
0: Ser previnguts, bàsicament.
1: Sí, sí, correcte.
0: No?
1: Correcte.
0: Perquè no sabem què és el que ens podem trobar. Doncs està sent molt útil tenir aquestes recomanacions, com sempre, al nostre abast, d'aquí que ens agradi convidar a Protecció Civil doncs, al programa perquè ens vagi fent memòria del que hauríem de tenir en compte per protegir-nos tots plegats, que ells el servei ja el fan, però bueno, que no està de més, que nosaltres també ens preocupem de fer-ho. Antoni Arroyo, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I fins a la propera.
1: Fins a la propera.
0: Que vagi molt bé.

La ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez. Benvinguda una setmana més. Com estàs?
2: Hola, Pili. Doncs bé, de celebracions, no?
1: Celebracions, acabant l'any, començant el nou, aquell moment de fer balanç. Tu fas balanç dels anys?
2: Jo faig balanç, sí. Sí, moltes vegades m'ajuden les fotografies que tinc. M'agrada molt fer fotos i vídeos i sempre faig com un recopilatori que a vegades el penjo a les xarxes i a vegades no, a vegades el faig per a mi. I m'agrada fer un balanç, no?, de com vaig començar l'any i on estic ara. I això me fa aterrar una mica amb tot el que he aconseguit aquest any, a vegades sense proposar-nos res, no?
1: Clar, perquè la vida passa mentre fas altres plans, no? Això deia John Lennon. I és així. Déu-n'hi-do, quin any 2025 de vertigen, no?, que has tingut. Sí. Ja fa molt de temps que tens uns anys cada vegada més... Però, no sé, estàs al hype ara? Es diu així? Hype?
2: Sí, pot ser que estigui...
1: No, encara, sí. Encara més a escalar, eh? S'ha d'escalar més, encara.
2: Sí, però mira, l'altre dia... deia, ostres, no sóc conscient de quan arribo, no, amb un objecte, amb algo que t'has plantejat i no ets conscient i és com acabes i és a, vinga, a següent cosa, no? I després també arribar i pensar que no has set perfecte. Vale, o sigui, has fet algo, no? I sí, vale, hi he arribat i no has set perfecte.
1: És que
2: quan
1: no
2: moltes vegades el fet d'arribar-hi ja és un èxit, no?
1: Moltes vegades no, sempre. Jo ara ja estic en un moment de la meva vida que la filosofia és si està fet i està acabat, està bé.
2: Exacte.
1: I doncs, ja està, perquè...
2: Hi ha una corba, que és la corba del perfeccionisme, o així, ara no sé d'en qui és, val? O sigui, perdoneu-me perquè no sé d'en qui és, però diu que l'excel·lència és allò que has pogut arribar amb el menys temps possible, no? I que a partir d'allà... ja està, o sigui, ja has pogut arribar, no?, i ho has fet amb el temps que tu has tingut disponible i ja està perfecte, perquè si esperem a que estigui perfecte, mai ho estarà, no?, perquè sempre hi veurem, nosaltres evolucionem i sempre hi veurem errors, no?
1: Un any on per exemple, el programa Nereu ha estat creixent d'una manera increïble, has estat fent una xerrada a l'OMS, no? Bueno, en el marc de la Organització Mundial de la Salut, parlant també del programa Nereu i de l'alimentació saludable per a l'entorn familiar i social. Estàs fent el doctorat.
2: Mm. Allí està, sí.
1: Bé, has tornat a donar classes a la universitat. Mm. Què més?
2: He escrit un llibre.
1: He escrit un llibre.
2: He continuat, no?, estant doncs, també al peu del canó de la maternitat, que també és important, no?, que cada any que passa doncs, hi ha canvis, no?, en els nens i nenes i, per tant, també és important adaptar-se a aquests canvis.
1: Passes consulta.
2: Passo consulta.
1: Continues fent tota la teva divulgació.
2: Sí, ara estàs fent un recorregut que jo encara crec que no l'he acabat de fer i és de ser conscient de cada pas que he donat. I que sí que és cert que en continuaré donant, perquè sóc així, sóc un inconformista, no? I sempre penso que sempre es poden fer coses per millorar, sobretot per millorar la salut de la població, i les continuaré fent. I aquest any, doncs, ja hi ha, aquest 2026, ja hi ha propostes i fites a les que arribar. A vegades, doncs, hem d'esperar, perquè el temps, no?, doncs, hi ha les burocràcies i aquestes coses, però sí, continuo amb fites per aquest 2026.
1: Quedem-nos un moment a la mesa Impressiones, del llibre, que ha sigut també una novetat d'aquest final d'any, no? Sí. Del final del 2025, i que podem aconseguir en prebenda fins al febrer aproximadament. El podem aconseguir a través de dashbook.es i també a través del perfil de my-nutritionist, el teu perfil d'Instagram. Mm-hmm. I se n'han de vendre 150 i els 150 que es venguin, a més...
2: És una passada, perquè...
1: Que és molt xulo.
2: És que és molt xulo, això, però qui compri el llibre sortirà el seu nom. Per la protecció de dades aquí a Espanya només hi pot anar el nom, però hi haurà el vostre nom, el nom que hagueu posat de la compra, hi haurà el vostre nom com a persona o com a agraïment de poder publicar realment el llibre. Així que ja d'entrada, gràcies a tots i totes els que ja l'heu comprat, no? I gràcies a tots aquells i aquelles que el comprareu i que fareu possible doncs, aquest projecte, no? Que al final... L'objectiu d'escriure aquest llibre és ajudar les famílies, no? Poder tenir en un sol llibre una guia d'acompanyament en l'alimentació per generar, doncs això, zero pressions a la taula, no? Que el moment de taula, que aquests dies ho estem vivint, que són moments de compartir, no? D'estar en família, de ser un plaer, o així hauria de ser, doncs que continuï sent-ho tot l'any també, no? O sigui que qualsevol moment en què seiem a taula tots junts, doncs que sigui un moment de plaer.
1: Ai, que xulo. I nous reptes per al 2026? Pot ser un dels reptes que ens podem fer totes i tots, segur que tindrà algun a veure amb l'alimentació, però d'aquesta manera, no? Si impressiones, millor.
2: Sí, jo us proposaria com a repte menjar lliures. I qui no m'ha escoltat parlar de què és menjar lliure és, doncs això, menjant sense plantejar-nos res sobre el menjar, simplement gaudir-lo... o no, perquè a vegades hi ha aliments que no estan bons, tu, no? O preparacions que si fem aquest treball de ser conscient del que estic menjant, doncs a vegades li donem massa valor a productes, no? O aliments que realment no el tenen, no? Si fóssim més conscients. Llavors, és això, gaudir del menjar, compartir moments a taula... crec que he fet una reflexió aquest any, i és que cada cop més relaciono el menjar saludable amb el menjar tradicional, no? Tant a la cuina com en el compartir moments a taula, i el no, i el deixar de banda l'individualisme i el menjar sols, no? Sempre que puguem, doncs compartir un moment de junts, un àpat junts, crec que és importantíssim per una bona alimentació, una alimentació saludable.
1: De fet, jo també estava fent la reflexió que menjar lliure vol dir, prèviament, tenir tota la informació.
2: També.
1: És a dir, tenir la informació del valor nutricional dels aliments, saber què estem ingerint i com ens afectarà el nostre organisme. No. Mm. És a dir, per menjar lliure, primer hem d'aprendre, hem de saber, perquè si no, no estem fent una llibertat, ho estem fent amb la pressió social, amb la indústria...
2: Amb la publicitat, exacte.
1: La publicitat,
2: exacte.
1: Tota la indústria alimentària, diguéssim, no?
2: Sí,
1: estem
2: perquè...
1: fent... guiats per uns altres.
2: Totalment, Pili, perquè quan parlo de menjar lliure és que quan tu compres un producte, quan agafes un producte al supermercat, doncs que sàpiguis què és el que estàs menjant, no? Si menjar lliure és que jo puc agafar unes galetes i me les puc menjar, però també me les he de menjar sabent què estic menjant. No pensar que perquè hi ha una
1: etiqueta,
2: una etiqueta verda, o perquè hi posa bio, o perquè hi posa ecològic, ja estic menjant algo més nutritiu per al meu cos. No és així. Vol dir això que no me la puc menjar? No, si t'agrada menjar-te-la, no? Això és menjar lliure. Però sent conscient del que estic menjant i com això afecta al meu cos. I a vegades, doncs, sempre hem d'intentar menjar aliments que siguin nutritius per al nostre cos, però la nostra ment també necessita menjar, sí? I llavors, a vegades, doncs hem de menjar aquests productes per sentir-nos millor, sí? I no passa absolutament res. La qüestió és aquesta, és saber què és el que estic menjant, com afecta el meu cos, ser conscient, val? I gaudir-ho i no sentir-me malament després.
1: Uh-huh. La setmana passada parlaves del bombó, no? Clar, perquè si tu saps què és el que estàs menjant des del coneixement real, doncs segur que no et menjaràs un munt de galetes o un munt de patates. Ho faràs segur, perquè saps que no és bo per tu.
2: Sí, i sent conscient vol dir... Vaig a posar un exemple, Pili. A mi m'encanten les patates de bossa, val? Els xips de bossa, m'encanten. I jo moltes vegades, doncs, me ve de gust, i a casa sempre n'hi ha. No sempre em menjo, però el dia que me ve de gust, doncs no obro la bossa, me ho menjo de la bossa de peu, corrent i sense saborejar, no? Si m'agrada, què faig? Gaudir-ho. Per tant, ho fico com un bol, m'assento, me'n menjo una a una, i a vegades estan rancies, i les deixo. Sí, no me les menjo perquè ara me permeto menjar patates. No, jo volia gaudir-ho i ara això no me fa gaudir perquè no estan bones, estan rancies, per tant deixo de menjar i s'ha acabat i un altre dia ja ho gaudiré, no? O sigui, ser conscient i donar-li el valor que realment té aquests aliments per nosaltres, no menjar-lo perquè simplement ara li hem donat permís a la nostra ment.
1: Super necessària la mesa s'impressiones. Com dèiem, el podem aconseguir a través de Dashbook Punès, i a través de my-nutritionist. I a més, si et seguim a my-nutritionist, trobarem mil també inputs per alimentar-nos millor, per fer aquesta alimentació més conscient.
2: Sí, i a més, Pili, vull afegir que, tot i que el perfil sembla que està enfocat als nens i nenes, al final són accions que són per nosaltres també com a adults.
1: I tant, i tant. Naila, que vagi molt bé, que tinguis molt bon any.
2: Igualment a tots i totes.
3: Continguts en xarxa.

0: Tot i que els núvols semblen lleugers i flotants, en realitat poden pesar milions de tones. Un núvol típic de tipus cúmul està format per milions de gotes microscòpiques d'aigua o cristalls de gel suspesos en l'aire. Cada gota és extremadament petita, però quan se'n sumen totes, el pes total és sorprenent. Per exemple, un sol núvol cúmul d'un quilòmetre cúbic pot arribar a pesar més d'un milió de tones. La raó per la qual no cauen del cel de cop és perquè aquestes gotes són tan petites que l'aire ascendent les manté suspeses. Només quan s'uneixen i creixen prou és quan cauen en forma de pluja. Aquest fet desconcerta molta gent, ja que associem el pes amb la solidesa, però demostra com les forces físiques poden desafiar la intuïció. L'estudi dels núvols és clau per entendre el clima, predir tempestes i analitzar l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
3: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en 4 categories, de 3er a 6er de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. 3er curs, 1er premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
4: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan de sobte va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però per desgràcia ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenxa. Sabia perfectament on estava el Pidenxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pidenxandre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
2: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
5: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, És cert, va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents. Però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat, i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir aquell núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Eixairetiquilisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre es miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
2: Cinquè curs. Primer premi. Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
6: Hola, jo sóc la lletra I. I si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent, on es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un compte com el que estava escrivint.

0: Quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida? Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
1: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
2: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, en Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure. Com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser, practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat, així que va escriure. Crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlant. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir «Ei, perdona per ahir, no passa res», va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé

0: trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. "Eres tu?", va preguntar en Mateu. "Sí", va dir ella. "Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes. I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar." En Mateu va somriure. "Gràcies", va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
2: Hora Sant Cugat a Cugat Mèdia, el programa del Centre de Formació d'Adults a Ràdio Sant Cugat.

Bon dia, Sant Cugat. Benvinguts a l'espai Dones del Món, un espai de ràdio del Centre de Formació d'Adults Sant Cugat, a través del qual volem presentar-nos. Som dones vingudes d'arreu del món i ens uneix el nostre desig d'aprendre. Gràcies a tots i totes els que esteu a l'altra banda. Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un plàning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com és habitual, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. La ràdio, aquell aparell que si el tens a piles mai falla, i si tens piles, clar, això sí que és important de tenir-ho sempre a punt per si se'n va la llum, com va passar fa algunes setmanes, i aquest és un tema del qual recurrentment n'hem parlat, però avui és de justícia tornar-ne a parlar amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, doncs encantat, aquí com sempre. Doncs sí, sí que val la pena tornar-ne a parlar, sí, perquè, escolta, ja ho vam viure, eh? Com bé deies, no? Ara ja ha passat temps i, per tant, tu mires tot en perspectiva, però te'n dones compte que, tantes vegades que ho hem dit, no? Que al final la ràdio és l'últim recurs, diguem-ho així, de l'últim recurs a nivell informatiu. Eh? O sigui, se'n va la llum, què et quedarà per tu poder estar pendent del que està passant? No pots mirar la televisió, dius, tinc un mòbil, no? Però és que les antenes de mòbil tampoc van, per tant, no podem veure-ho, això. Per tant, què em connecta amb una cosa que vagi a piles? La ràdio. Ah, televisors a piles ja no n'hi ha. No sé si n'hi van haver, ni sí, segurament algun petit. Però això, la ràdio, el transistor de tota la vida. I això és el que ens va mantenir informats. Alguns, els que estaven al cotxe, òbviament, també tenia la ràdio al cotxe, però la gent que estava a casa, doncs sí. De fet, jo, que hi havia gent a casa, el primer que vaig fer és vaig aconseguir trucar i dir agafeu la ràdio i posa-la en marxa perquè serà l'única font d'informació.
3: Recordem-ho, 28 d'abril de 2025, sí, sí. el segon dia de la ràdio, podríem dir, aquestes alçades, almenys al nostre país, a Portugal i alguna altra part del sud d'Europa, perquè se'n va anar l'electricitat, ningú sabia el per què, no hi havia cap explicació a nivell oficial. Van trigar moltes hores a sortir els principals líders polítics del nostre país i també de les comunitats autònomes, alcaldes, etc. Diverses hores, fet bastant inquietant, perquè sí. El dia que hi hagi una cosa més seriosa, si passa el mateix, potser hi ha algú, a més d'un, que li agafa un infart.
4: Sí.
3: I bé, sense llum, bé, sense transport públic electrificat, etc, etc, etc. Les conseqüències ja les sabem. Però, com jo deies tu, la ràdio, evidentment no totes les ràdios, perquè les ràdios petites, per exemple, parlàvem amb una emissora en la qual s'hi radia el programa Rock and Classics i em vaig preguntar com estaven les coses i em van dir, bé, aquí tenim un site, però té una autonomia molt limitada i s'està acabant, perquè, evidentment, una local doncs, no té el mateix pressupost que una emissora gran, no? Però, en canvi, totes les emissores grans doncs, tenen un generador que, evidentment, si té el gasoil suficient, doncs allò dona la suficient electricitat per funcionar sense cap mena de problema, i també l'emissor i l'antena, no? Per tant, quin és el mitjà més fiable en cas que no hi hagi res de res? Doncs la ràdio. Sempre ens quedem en aquest mitjà. Ni televisions, ni internets, ni res. La ràdio. Per tant, això que es diu del kit de supervivència que ha de tenir, que això molta gent se'n va enriure, una ràdio a piles, què hem de fer? Ho estandarditzem? Expliquem als petits què és una ràdio a piles? Jo crec que hauríem de fer.
4: Totalment. Això del kit de supervivència, clar, tothom, doncs això, no fem gaire cas. Jo haig de dir que sí, però això ja és un tema meu i segur que més gent també. Però mira, allò que es diu aviso para navegantes. Clar, ara pots començar, no?, a lligar coses. Bueno, ja es va començar a lligar, de dir, carai, què volia, doncs mira, què volia dir amb la Unió Europea això? No? Que, doncs mira, sembla que ja ho sapiguessin, no?, que podria passar. Avui en dia som molt vulnerables, depenem moltíssim de l'electricitat i has de tenir alternatives. No, clar, per poder, entre cometes, sobreviure, esperem que no, que la situació no sigui la de sobreviure, no? Perquè això seria que ja tenim una cosa molt sèria, no? Però que, òbviament, doncs, puguis tenir aigua a casa i tot això, però un gas per cuinar, perquè al final, si tot és elèctric, fins i tot la capacitat de cuinar, doncs malament. Mira, jo en el meu cas doncs, tinc gas i vam sopar perfectament uns plats cuinats, no? A cassola, no? Però clar, si tens una vitro ja no pots. Clar, el microones no pots fer-lo servir, això no. Però pots calentar una llet en el foc, això sí. No? El que es feia abans també, que s'inventessin els microones o que no estiguin tan extesos, no?
3: Bé, això és un precedent. Jo el que espero és que això dignifiqui una mica més el mitjà, de nou, i que sigui una mica de pedagogia per a recordar que tenim un element oblidat de vegades a casa, que és la ràdio a piles, perquè sí. Una cosa és tenir-la al cotxe, que evidentment si tens bateria funciona, i si tens suficient combustible per fer anar l'alternador, si no tens càrrega a la bateria també, però la resta de coses no funcionaven, ni la ràdio per internet a través del mòbil o a través de l'ordinador de casa, ni l'amplificador de casa, res funcionava. Evidentment, només funcionava la ràdio a piles. Jo en tinc una de molt petita, que ja n'hem parlat aquí altres vegades, una Sony que vaig comprar l'any 2000, que només porta una pila d'un bol i mig de les petites, i que si la pila és alcalina i la poses nova, et dura ben bé, utilitzant la ràdio molt freqüentment, prop de 2 anys. És a dir, que amb qualsevol pila que tinguis per casa, ni que sigui la d'un comandament a distància, que està a les últimes, la poses i funciona. És a dir, que això no s'acaba. I també recordar que també hi ha ràdios amb panells solars. I que, per tant, només que hi hagi una mica de claror, funcionen.
4: Sí, sí. I amb bobina. Uh-huh. Amb bobina, recarregable.
3: Sí, sí, sí.
4: Com una dinamo. Com una dinamo. Sí, i afegia jo, ja no és tenir ràdio a casa. La gent que anem a treballar, que ens desplacem amunt i avall, portar una ràdio a sobre. Una ràdio petita, a sobre. Ja vaig més enllà, Bé, per què? Doncs això, doncs perquè tu vius a... m'ho invento, a Sabadell i treballes a Barcelona, per exemple. No? Doncs què fas si això estàs tu a Barcelona? Bé, hi ha molta gent allà, algú et pot anar explicant coses. Sí, sí, però si tu et vols enterar alguna cosa, has arribat a Barcelona, esclar, si vas en cotxe ja tens ràdio al cotxe, però si has anat en transport públic. Val? I veus que no va res, doncs, escolta, una ràdio tu, perquè del mòbil no et servirà per res. Sí. I bé, a partir d'aquí... Escolta, i puc anar-ho pujant,
3: Sí, sí.
4: Te'n dic un grau més, ja, molt professional, comunicació via satèl·lit.
3: Uh-huh.
4: Un telèfon via satèl·lit, òbviament que necessites un receptor que algú també el tingui, no? Però ja anem més enllà. Bé, al final has de portar una espècie de caravana de supervivència, no? Com un, sí, no?
3: Anar-la portant amunt i avall.
4: Tot el que pots necessitar, no? Tenda de campanya, bengales, fogonet...
3: Bé, en qualsevol cas, evidentment, abans que se'n vagi la llum, descarregueu-vos tots els nostres capítols de la Maroteca de la Ràdio a cugat.cat o bé a iBooks. Allà els teniu tots i, escolta, teniu unes quantes hores de història de la ràdio per estona, eh? Com, per exemple, un tall del suplement a Catalunya Ràdio en el qual hi ha una conversa molt interessant entre Adelina Castillejo, Rafael Túria i les germanes Ros. Ara et faig una pregunta, Jordi, a veure si te'n recordes aquí són les germanes Ros, pel que fa a Catalunya Ràdio.
4: Les germanes Ros... no, no, Diana Ros, no.
3: No, no. Les Ros catalanes eren les veus que cantaven el jingle original de Catalunya Ràdio enregistrat el 1983. Sí. Doncs un dia de la ràdio en parlaven, el 13 de febrer del 2016, al suplement de Catalunya Ràdio.

0: Esteu escoltant El Suplement, el Dia Mundial de la Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Catalunya Ràdio. 12 i 6. Amatent...
2: Catalunya Ràdio.
1: Sí, efectivament, El Suplement Catalunya Ràdio. Estem amatent Parlar al Camp des del 100.2 i el 88.4 de la FM. Una salutació també pels oients de la Cerdanya, avui des del 105.3, al 95.4 també de la FM. Els de Castelló, al 106.7. A Rosselló, per exemple, al 92.7. Una altra salutació també pels oients que viuen fora de Catalunya i que avui ens escolten o ens veuen a través del web catradio.cat. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Ho estem celebrant aquí al Suplement i ara teníem moltes ganes que arribés aquest moment, perquè farem no un pas al costat, sinó un pas enrere.
3: La estació...
4: Venos aquí ante un nuevo programa Cuadro de Honor.
5: Radio Nacional de España con sus equipos especiales destacados en Sevilla.
6: Sintoniza cada día aquest programa.
7: Es la hora del ángel.
8: The heaviest fighting in Spain seems now to be going on.
1: Ara mateix acabem de modificar el so de l'antena de Catalunya Ràdio. Comproveu que estem emetent diferent. Seria el so com si ara matéssim per una ona mitjana. És a dir, el que hem fet és reduir el banda d'ample de l'antena de Catalunya Ràdio. És el so de fa uns quants anys. A la ràdio tot era menys digital. I la música o la punxaven en vinils...
9: He was a handsome young Irish lad.
10: She was a Mexican beauty.
1: Aquesta era una opció, però també hi havia una altra, que era tenir un pianista a l'estudi. El pianista el que feia era acompanyar-te tota l'estona. Per tant, els estudis de ràdio podien arribar a convertir-se en estudis de gravació. I això feia que, per exemple, si jo i la Mariola doncs, ara estàvem parlant sobre què feia aquesta nit...
11: Anem a sopar o què?
1: Anem a sopar.
11: Va.
1: Vols que anem a sopar?
11: Sí, sí.
1: El piano acompanyava la melodia, allò que estava passant a l'antena. El piano ajudava a crear ambient. De fet, les músiques sempre han ajudat a ambientar, però també podia passar que hi havia situacions, per exemple, no tan agradables, que agafaven un altre to, una cosa habitual entre la Mariola i jo.
11: Gamarús.
1: Que ens insultava.
11: Impresentable.
1: No, impresentable ets tu.
11: Deixa'm.
1: Sempre ho has estat. I aleshores tot es complicava. Avui al Suplement ens hem proposat fer un joc sonor. Tenim pianista, tenim la veu modificada, tenim cantants i volem fer ràdio vintage.

0: Molt bon dia, amics radioients. Sigueu molt ben trobats a la vostra sintonia amiga. Us saludem com cada dissabte a aquesta hora i en aquest punt del dial des de l'esplai del suplement. Avui als nostres estudis centrals de l'Avinguda Diagonal 614 de Barcelona ens acompanya una bona colla pessigolla. Saludem les simpàtiques i carismàtiques germanes Ros amb el majestuós mestre Pedro Pardo al piano. Estic molt bé, tan bé com els nostres oients, oi que sí? Mariola, ben trobada, també.
1: Bon dia, radioients, molt agraïda de ser avui amb tots vosaltres. Recordeu que ens podeu escriure i enviar una carta per correu postal a l'adreça Diagonal 614. Envieu-la amb temps prudencial, que ho hem de rebre aquest any.
0: Avinguda Diagonal 614 08 021, Barcelona. Rafael Túria.
2: Nen.
0: Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, bé, tu, encantat.
0: Tu la, tens més greu, eh?
2: Sí.
0: Quants anys fa que et dediques a això de la veu?
2: No me'n recordo.
0: Fa molts anys que
2: et dediques. Sí, fa molts anys. Mira, vaig començar cantant, vaig guanyar el 64 el salto a la fama de Televisió Espanyola cantando sola en la playa, pobre niña rica.
0: Sí.
2: Con el acompañamiento de las hermanas Ros.
0: Se'n recorden?
3: Sí, perfectament. Sí.
0: No, bueno. Us en recordeu, d'aquesta cançó? Com feia, com feia, com feia?
3: Sola en la playa, pobre niña rica.
2: Sola, tan sola,
3: sí, sí.
2: Pobre niña rica.
3: Sí, sí, sí.
2: Ai, mare de Déu, tenia cabell i tot.
0: El Rafael és dels que recorda programes com El Barco Jota.
2: Sí.
0: Los Sábados Party.
2: Sí.
0: Tots aquests programes es feien a Radio Juventud.
4: Radio Juventud.
5: La emisora musical por excelencia. Radio Juventud en estereofonía. La radio viva.
0: Quina escola, eh? Ràdio
2: sí.
0: Joventut.
2: Sí, sí. I a més, és... sí, sí, va ser efectivament una escola. I anava sempre amb tota la meva família, tota, eh? Tota. I, tota.
0: Tota.
2: I segueixo utilitzant la meva família i anem tots junts. Sí, senyor, perdoneu.
0: L'emissora estava... Tu recordes on estava, quin carrer?
2: En
6: Zaragoza Street 77.
0: De fet, ho deies així, no? Sí. Saludos des de... Sí, sí. Com ho feies, allò? Saludos desde los estudios de la 77 Zaragoza.
2: Zaragoza Street, sí.
6: La 77 Zaragoza Street.
0: Tratadiscos.
2: Oh, hombre.
0: Constantino Romero, sí, sí. Y Ángel Casas. Sí.
7: Así empieza. Cada noche. A las 9:15. De lunes a viernes. Con Rafael Túria, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música. ¡Tadiscos!
0: ¡Tadiscos! I aquí començàveu.
2: Ostres, tu.
0: Va guanyar ondes,
2: sí,
0: amb això.
2: Onda, sí, sí. I això és com un homenatge en vida, que té molta gràcia, perquè, clar, que t'ho diguin a la caixa no té gràcia. Que home, expliquen, clar, aquestes coses.
0: Estem fent un homenatge avui en directe.
1: Avui et costa gairebé parlar, eh? Estàs així com molt emocionat.
0: Clar,
1: eh?
0: Estàs com
2: sí,
0: sobtat,
2: no? A més, confessaré que jo no parlo català, el trepitxo.
0: Però el parles perfectament.
2: Parlo suahili. I, clar, i vaig molt a poc...

0: Però a vosaltres soles, diguem-ne, no heu anat mai a Eurovisió a cantar com a vosaltres, com a germana Ros. Això us hagués agradat?
1: Home,
2: sí.
1: Bueno, sí. Si hagués presentat l'ocasió, sí.
0: D'aquí 3 anys igual hi podeu anar.
3: No. Ara ja no toca.
0: Ara ja no això no toca.
3: Aquí vagi el meu fill.
4: Home, les coristes s'han de reivindicar, eh? Ja ho ha fet algun documental, però és veritat, eh?
1: Sí, perdona, sí. I la vida, ni la vida professional s'acaba fins que no t'has mort. I elles donen testimoni que poden fer el que estan fent.

0: Esteu escoltant El Suplement, el Dia Mundial de la Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Catalunya Ràdio. 12 i 6.
2: Catalunya Ràdio.
1: Sí, efectivament, El Suplement Catalunya Ràdio. Estem emetent per l'Alt Camp des del 100.2 i el 88.4 de la FM. Una salutació també pels oients de la Cerdanya, avui des del 105.3 al 95.4 també de la FM. Els de Castelló al 106.7. A Rosselló, per exemple, al 92.7. Una altra salutació també pels oients que viuen fora de Catalunya i que avui ens escolten o ens veuen a través del web catradio.cat. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Ho estem celebrant aquí al Suplement i ara teníem moltes ganes que arribés aquest moment, perquè farem no un pas al costat, sinó un pas enrere.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Com sempre, un plaer, un luxe poder escoltar Ricard Ostrell, en aquest cas a Catalunya Ràdio, una gravació de fa 9 anys, febrer del 2016, aquest Dia Mundial de la Ràdio. La ràdio que la pots fer en qualsevol condició, Jordi, i això, si tens una connexió, bé sigui de radiofreqüència o bé si és d'internet, en el cas que tinguis electricitat, doncs això és fantàstic, perquè al final no fa falta que et veguis amb la persona amb la que estàs fent ràdio, com ens passa a tu i a mi. Ens estem veient per una webcam, en aquest cas, però moltes vegades, si no ens funciona bé la connexió o la webcam doncs no l'hem arrencat, doncs cap problema, vull dir, anem seguint la nostra veu, ens anem deixant espais perquè hi hagi torns de paraula i endavant, no?
5: Sí, al final ens acostumem, no?, a conèixer-nos quan un acabarà de parlar, per entrar. Tot i així, canvia, eh? O sigui, el fet de no veure'ns és una ràdio cegues que a vegades reconec a mi i a vegades em costa. Però bé, sempre és millor, com a mínim, veure'ns. No, no ens podem tocar, tampoc seria necessari, però que no... ens tenim aquí a la distància a través d'una pantalla, que això, home, sempre ajuda una mica, no? Però el que tu dius, clar, compte, és caigut en la trampa. Diu, mentre hi hagi llum, fixa't,
4: Clar, clar.
5: Clar, clar, és que al final tot acaba aquí, Perquè, clar, nosaltres no ens hem comprat generadors de gasoil per casa nostra, no, tenim, no podem posar això al mig del menjador, Però, bueno, sí, bateries, Sí, bateries, sí, però són cares, Però n'he vist, O sigui, vist cosetes perquè et donen uns 300 watts, bé, seria suficient, per mantenir un portàtil engegat i...
4: Quatre llums.
5: I quatre llums, no, i un micròfon, la taula de mescla segurament, no sé si l'aguantaria, bé, no. O sigui que podríem arribar a fer ràdio això, amb els recursos, també, sense llum.
4: Però quina capacitat, o sigui, quanta estona d'autonomia tens amb aquesta bateria, per exemple?
5: No ho sé, però t'ho puc mirar.
4: Bé, mentre ho mires, servei, i ja que parlem d'electricitat, anem a una promo del programa Amb Llum Pròpia. A Radio Estel, una falca que es va emetre el 12 de febrer del 1997 i que parla d'aquest programa que proposava fer una entrevista a Manel Estiarte.

El proper divendres, a les 12 de la nit, amb llum pròpia, aquí, a la casa de vostès, Ràdio Estel, el millor esportista espanyol, Manel Estel,

0: Astiarte, qui no recorda Atlanta, aquells vibrants moments a l'aconseguir la medalla d'or en waterpolo? El seu màxim protagonista, Manel Astiarte, amb llum pròpia, Ràdio Estel, el proper divendres, a les 12 de la nit. Estan convidats.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Robben, Monet, Cézanne, Picabia, Braque i molts més han arribat a Barcelona. Del 28 de febrer al 26 de maig, exposició París-Barcelona al Museu Picasso.
3: Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona i el suport de TV3 i Catalunya Cultura. A l'alt voltatge de Catalunya Cultura comencem una nova temporada. A partir del 22 de setembre, tots els dissabtes us oferirem l'actualitat del món del hard rock i del heavy metal. Al voltatge, nova temporada, ara de 10 a 12 de la nit.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Hem passat d'aquesta falques de Ràdio Estel a un conjunt de falques de promoció de Catalunya Cultura en l'emissió del dia 23 d'abril del 2002, el dia de Sant Jordi, en aquesta emissora que es va transformar a ICAT. I ara anem, ja que estàvem a Ràdio Estel fa una estona, a seguir a Ràdio Estel, a recordar el nostre company de Ràdio Sant Cugat, Esteve Sala, en una emissió del 12 de febrer de 1997, en la qual el tècnic de so era Albert Murillo, un dels actuals responsables de Catalunya Ràdio. El programa es deia Tendències.
2: Són les 11 de la nit. Bona nit. Com si es tractés de fer una loteria o d'endevinar el destí que ens amaga el futur, aquesta setmana hem tingut l'oportunitat d'escoltar prestigiosos economistes que posaven en entredit la puntuació final que s'endurà a Espanya al moment de passar l'esperadíssim examen de Maastricht. Sembla que emetre sentències des d'aquestes càtedres és força senzill. I com a reacció ineludible, l'espolseguera que aixequen declaracions com aquestes fa que se'n pugui parlar dies i més dies. Polítics que s'afanyaran a criticar la feina del govern i dirigents que suaran excuses més positives. Tot plegat, però, comporta el gran perill de desanimar els ciutadans, de fer pensar que els esforços que ens estan demanant a tots no arribaran a bon port. Aquesta setmana coneixerem algunes dades, com ara l'IPC del mes de gener i la taxa de l'atur, que permetran saber de forma més objectiva si aquest any 97 l'encetem amb la bona tònica del 96 o si a l'inrevés la societat comença a afluixar el ritme d'aquesta cursa. Això de ben segur serà més significatiu que qualsevol declaració, perquè a l'hora d'anar a un examen és més important el que un s'ha preparat que tot el que puguin dir els altres.

0: Tendències, un programa dirigit i presentat per Esteve Sala.
1: Moment de repassar l'actualitat dels últims dies, l'actualitat econòmica. És un resum que ha elaborat i que ara ens presenta Sergi Saborit. Bona nit, Sergi.
2: Hola, bona nit.
0: Expansión, el diari econòmic líder, li ofereix cada matí la millor i més útil informació per conèixer a fons totes les notícies relatives al món de l'empresa i l'economia. L'actualitat de l'economia analitzada amb el màxim de rigor i independència. Cada dia informis amb Expansión.
2: Els dubtes estrangers sobre l'entrada d'Espanya a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, la retallada dels preus dels medicaments, la depreciació de la pesseta i la continuació de la polèmica entorn a la televisió digital han estat, sens dubte, les notícies econòmiques més destacades a l'actualitat d'aquesta setmana. Comencem per aquestes veus provenents del nord d'Europa que qüestionen l'entrada de països de l'arc mediterrani a la primera fase de la Unió Econòmica i Monetària, proposant a Espanya i Itàlia que decideixin incorporar-se uns quants mesos més tard a la moneda única. Per tal de silenciar aquestes veus, aquesta setmana el ministre d'Afers Estrangers, Abel Matutes, ha assegurat que Espanya té la voluntat ferma d'incorporar-se a la primera velocitat de la Unió Econòmica i que no demanarà que es retardi el calendari. Matutes, amb les últimes dades econòmiques a la mà, considera que Espanya complirà els criteris de convergència de Maastricht a temps.
3: No veo ninguna necesidad de alterar el calendario. España tiene un itinerario claro, que está cumpliendo incluso con exceso y, por lo tanto, no necesita de ninguna prórroga. España no las necesita, no las quiere, no las va a pedir. Va a estar en la cita con los criterios bien claros y cumplidos.
2: Convergència i Unió i el Partit Socialista també s'han mostrat aquests dies d'acord amb el govern central pel que fa a aquest tema, ja que aquestes formacions també estan convençudes de que Espanya formarà part de la Unió Econòmica Monetària des del primer moment. I precisament avui mateix s'han conegut dades que valen aquesta tesi. D'una banda, l'informe elaborat pel grup d'experts de previsió econòmica on s'afirma que 1997 serà millor que 1996, amb un creixement de l'economia del 2,9% i amb una reducció de la inflació fins al 2,7%. L'informe del grup d'experts que assessora el Ministeri d'Economia també pronostica un descens de la taxa d'atur fins al 21,5%, amb la creació de 250.000 llocs de treball. Per altra banda, en l'informe trimestral del Banc d'Espanya, també conegut avui, s'afirma que l'economia del país va créixer durant l'any 1996 un 2,2%, una dècima per sota de la previsió que havia fet inicialment el govern central. El mateix informe revela que el PIB va créixer un 2,5% durant l'últim trimestre de l'any i al mateix temps constata la recuperació del consum, la desacceleració de la inversió, la reducció de la taxa d'inflació i un creixement notable de l'ocupació.
0: L'índex de l'economia.
2: En clau internacional, destacar la reunió a Berlín aquest cap de setmana dels ministres d'Economia i dels presidents dels bancs centrals del G7, el grup dels 7 països més industrialitzats del món. Sobre la taula, bàsicament dues qüestions: el futur de la moneda única, l'euro, i la situació dels mercats de divises davant la fortalesa del dòlar i la debilitat del yen. El G7 va decidir frenar la carrera alcista de la divisa nord-americana i, com a conseqüència, ahir la pesseta i el conjunt de monedes europees van començar ja a revaloritzar-se davant del dòlar.
1: La televisió digital continua portant cua. D'aquesta setmana hem escoltat nombroses crítiques a la normativa aprovada pel Consell de Ministres i fins i tot importants atacs verbals contra el fiscal general de l'Estat.
2: Sí, atacs pel fet que la Fiscalia hagi decidit obrir un expedient per tal d'investigar negocis d'Antena 3 i algunes empreses relacionades amb el grup Prisa. Precisament, Antena 3 Televisió i Prisa són els accionistes majoritaris de Canal Satèl·lite Digital, la plataforma de televisió digital que no compta amb el suport del govern central. L'obertura de la investigació ha estat interpretada com un ajut per part de la Fiscalia a la creuada que l'executiu manté contra aquesta plataforma. El Partit Socialista ha acusat el fiscal general de l'Estat, Juan Ortiz Úrculo, de ser un correveí idile del govern central. El fiscal general, per la seva part, ha explicat que la investigació respon a dues denúncies anònimes, però que estan molt ben fonamentades, i ha negat que estigui a les ordres del govern central.
4: Quienes pretendan entender en clave política lo que yo estoy haciendo, me temo que no lo van a entender. Es muy difícil que se entienda lo que el fiscal general está haciendo si se ve desde el punto de vista de la clave política, pero yo estoy actuando profesionalmente. Cuando envío una denuncia no pienso si es buen momento o mal momento, es el momento en que hay que mandarla.
2: Per altra banda, aquesta setmana, el secretari general del PSOE, Felipe González, ha qualificat d'estalinista donar suport al decret que regula la televisió digital elaborat per l'executiu. Avui mateix, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat a José María Aznar que la regulació sobre la televisió digital no es transmeti com a decret llei, per tal i com pretén el govern central, sinó que es trameti a la cambra com a projecte de llei. Segons Pujol, cal introduir modificacions de caràcter tècnic a la regulació, per tal de no infringir les normatives europees.
5: Y ahí está, por lo tanto, ahí está un punto, afortunadamente el único punto de desacuerdo en estos momentos entre nosotros y el gobierno. Repito, no sobre el hecho de que pueda hacer este decreto, o un decreto parecido, ni tampoco en lo fundamental sobre el texto del decreto, puesto que en realidad más bien las modificaciones que quisiéramos introducir son bastante de carácter técnico y sobre todo no quisiéramos que la precipitación nos hiciera tomar, votar algún punto que no estemos totalmente seguros que estuviese de acuerdo con la legislación europea, ¿no?
2: No deixem encara de parlar de telecomunicacions, doncs ens hem de referir un cop més al procés de privatització de Telefònica. Degut a la forta demanda d'accions, ahir la companyia va haver d'augmentar un 10% el tram d'accions destinat als inversors minoritaris, elevant-lo fins al 60%. D'aquesta manera, l'anomenat tram institucional queda reduït al 40%. Ahir finalitzava també el pla de petició d'accions. En total, 1.200.000 persones han demanat comprar accions, fent peticions per valor de 2 bilions i mig de pessetes. La Societat Estatal de Participacions Patrimonials ha fixat en 3.385 pessetes el preu màxim a què podran arribar les accions destinades al tram minorista. Ara comença el procés de prorrateig en el qual la companyia intentarà satisfer a tots els petits inversors que han demanat menys de 100 accions.
0: L'índex de l'economia.
2: Fa uns quants mesos, els camioners francesos, amb la convocatòria d'una llarga vaga general al sector, van paralitzar el país veí, aconseguint així algunes de les seves reivindicacions. Aquest precedent ha animat els camioners espanyols, que des de dijous també estan en vaga, per reclamar, entre altres qüestions, la jubilació als 55 anys i una rebaixa del preu del gasoil. El sector del transport espanyol, però, està força dividit. Algunes associacions consideren que la vaga és precipitada, fet que fa que aquesta tingui un seguiment desigual. Ahir, a Catalunya, els problemes es localitzaven sobretot a la Jonquera, i avui ha estat la Nacional 2 al seu pas per Cervera, on més s'han mostrat els efectes de la vaga. A la resta de comunitats autònomes de la meitat nord d'Espanya ja s'està començant a notar la falta de subministraments, especialment de carburants i peces per a la cadena de muntatge.
0: L'índex de l'economia.
1: Com deies a l'inici, Sergi, divendres el Consell de Ministres havia aprovat una rebaixa dels preus dels medicaments.
2: Sí, a partir del proper dia 1 de març, els medicaments seran un 4% més barats. Aquesta disminució del preu dels medicaments pretén reduir la despesa farmacèutica, el capítol més important que ha de suportar la sanitat pública. El president de l'Associació de Consumidors i Usuaris de Catalunya, Jordi Torredemer, considera que aquesta mesura és insuficient si no va acompanyada d'altres.
6: Una prudent satisfacció, és a dir, és una de les mesures, però el que passa que, jo diria que seria més bo que comencéssim a debatre el conjunt de totes les mesures. Hi han moltes coses, però on se'ns escapen doncs molts milers de milions que en definitiva són el que fan doncs aquest gran pressupost de despesa mèdico-farmacèutica.
2: Aquesta rebaixa del preu dels medicaments s'aconsegueix retallant els marges comercials dels distribuïdors i dels farmacèutics. Aquest col·lectiu ha rebut amb resignació la mesura adoptada per l'executiu i s'ha queixat pel fet que s'hagi pres de manera unilateral. El president del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya, Joan Gratacós, creu que l'estalvi per a la sanitat pública no serà tan important com calcula el govern central.
7: Nosaltres ho tenim pràcticament assumit, el qual no vol dir que hi estiguem d'acord, no? Màxime tinguent en compte que, és clar, un decret d'aquestes característiques afecta no solament a l'especialitat farmacèutica, sinó que també afecta tota aquella especialitat farmacèutica que bé sigui OTC o bé sigui exclòs del sistema, doncs també representa un muntant important i que en aquest cas no se'n beneficiarà el propi sistema públic de salut, sinó que en tot cas tindrà una incidència en aquest cas de tipus genèric sobre el que pot ser l'IPC, no?
2: I ja que parlem de rebaixes, destacar que, segons el director general d'Indústria del Govern Central, Pau Guardans, durant els pròxims 5 anys baixarà fins un 30% el cost de l'energia per a les empreses. Guardans va fer aquestes declaracions al participar en unes jornades del Fòrum Empresarial per a la Competitivitat, que organitza la Caixa de Terrassa. Segons el director general d'Indústria, la rebaixa serà possible gràcies a la firma del protocol elèctric.
8: Protocol elèctric que té com a primera conseqüència una baixada molt important del cost de l'electricitat per a les empreses i pels consumidors, bàsicament per a les empreses, que pot arribar al 30% en els pròxims 5 anys. Això ja és una cosa estimada en concret amb les diferents companyies, però també és una evolució real que es produirà.
0: L'índex de l'economia.
2: Canviem radicalment de tema per esmentar que aquesta tarda el ple del Congrés dels Diputats ha aprovat la creació d'una comissió per tal d'investigar la presumpta estafa amnistia fiscal comesa durant l'anterior etapa de gestió socialista. Es tracta d'investigar les causes que motivaren la suposada prescripció de 600 expedients d'inspecció per valor de 200.000 milions de pessetes. La comissió d'investigació ha rebut el suport de tots els grups de la cambra, excepte de Convergència i Unió, que s'ha abstingut, i el PSOE, que hi ha votat en contra. Pel que fa a la crònica judicial, destacar que finalment ahir va poder-se iniciar el judici sobre el cas Rumassa, després d'haver-se hagut d'aplaçar en nombroses ocasions. El primer dia del judici, però, va acabar com el Rosari de l'Aurora. José María Ruiz Mateos, vestit de presidiari, va renunciar al seu advocat Marcos García Montes i va demanar que fos el seu fill, Alfonso, qui defensés a partir d'ara. Mentre el fiscal recitava una bateria de 200 preguntes, Ruiz Mateos es tapava les orelles. Finalment, el jutge el va haver d'expulsar de la sala. Està previst que el judici continuï demà. Acabem parlant d'un altre home, del diputat del Partit Popular, Rodolfo Martín Villa, que és el nou president de l'empresa elèctrica Endesa. Martín Villa substitueix així a Feliciano Fuster, que està 13 anys ocupant aquest càrrec.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
10: Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
11: Escoltàvem Tendències a Ràdio Estel amb la presentació a conducció d'Esteve Sala, excompany de Ràdio Sant Cugat, i el tècnic de so Albert Murillo, actualment a Catalunya Ràdio. I amb aquesta, amb aquests talls que ens agrada escoltar Jordi, per exemple, doncs, on es parlava d'aquest judici a l'expropietari de Rumassa, no? A Ruiz Mateos. Coses que són històriques ja, perquè aquest personatge ja no existeix, però la història doncs, es resisteix a marxar, no? I sempre tens aquestes reminiscències del passat a través d'aquestes gravacions que us portem en el nostre programa.
12: Totalment, totalment. I tant dones compte com presidències de red...
11: elèctrica.
12: Tot això, no? La red elèctrica. Surten per una porta, entren per l'altra, el que sempre s'ha dit, les portes giratòries.
11: Sí, sí. Bé, doncs, seguim a la Hemeroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, i ara anem a un programa de Mata de Pere Ràdio que es diu L'Aprenent, del qual ja n'hem parlat altres vegades, i en el qual doncs, hi tenim un dels nostres referents a Catalunya Ràdio, també Nil Via, actualment redactor del Suplement, que parlava de Mapa Mundi. Aquest és un tall que podeu trobar a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya i que en aquest cas ens facilita el seu director, Cinto Niki.
13: Molt bona nit. Estaria bé fer durar aquest programa unes quantes temporades, però potser acabaríem avorrint la gent i avorrint-nos nosaltres mateixos de fer-lo. Això és L'Aprenent. Avui descobrirem quin és el programa de la ràdio en català que fa més anys que és en antena. Es diu L'Altra Ràdio i el podeu escoltar en una de les emissores també històriques, Ràdio 4. El 1979 es va començar a emetre com una secció d'un programa i a la temporada 1980-1981 es va consolidar com un programa independent. No és precisament un programa típic sobre temàtiques de la vida quotidiana, sinó que parla sobre la ràdio i totes les tecnologies que hi ha al voltant. Per això, els qui fan el programa en saben molt sobre aquests temes i ens poden explicar una infinitat de coses sobre la ràdio, com per exemple això.
14: Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias.
13: És la mítica Radio España Independiente, la Pirenaica, una emissora que arribava a la Catalunya franquista des del Bucarest comunista a través de l'ona curta. També parlarem sobre aquest sistema d'emissió, que cada cop s'està perdent més. En definitiva, passat, present i futur d'això, de la ràdio.

0: Doncs vinga, comencem el programa, com sempre, amb l'Albert Tomàs, que ens porta el programa que no ens podem perdre al llarg d'aquesta setmana. Albert, molt bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ens portes avui?
1: Doncs mira, avui Nil va de política internacional.
0: Caram, política internacional, eh? Cada cop portes coses més rebuscades.
1: Sí, oi, sí, però passa que aquest val la pena, eh? Això us ho puc assegurar. El programa es diu Mapamundi, s'emet per Catalunya Informació de dilluns a divendres, de 11:15 a 12:00 de la nit.
0: O sigui, podem escoltar els sols dimecres, podeu escoltar-lo després de nosaltres. Després de 11:15, doncs connecteu en català
1: ràdio,
0: amb la Càtia.
1: No li digueu al director de la ràdio que us estem incitant a marxar.
0: A desconnectar un de mata de pena.
1: Però vosaltres podeu fer-ho, que segur que valdrà la pena. Tenint en compte que hi ha una reemissió a 3:45, de la matinada, però suposo que, escolta'm, ja tindreu temps de connectar-lo a altes hores de la nit. Bé, entrem en matèria. Mapamundi, en el fons, és un informatiu curt, això sí, de mitja hora, però especialitzat en política i conflictes internacionals, que mira d'aprofundir una mica en les notícies que dona aprofitant la xarxa de corresponsals de Catalunya Ràdio.
2: Un problema amb les armes? Doncs més armes.
3: The only way to stop a monster from killing our kids is to be personally.
2: Aquesta és la recepta de l'Associació Nord-Americana del Rifle per evitar massacres com la de Newtown, on 26
0: persones. És a dir, és com una roda de corresponsals, però que dura mitja hora, eh?
1: Sí, més o menys. Val a dir, però, que el tractament de la informació va més enllà del que permet un informatiu estricte. Té més aviat un punt d'anàlisi, un punt d'interpretació dels corresponsals, que és sempre necessari per entendre una realitat llunyana, que moltes vegades
0: una persona que viu allà, que viu al terreny.
1: Sí, que viu en el lloc. Nosaltres aquí estem una mica apartats. Això, clar, no es pot reflectir en els informatius generalistes perquè, per falta de temps, doncs, no té, els corresponsals no tenen temps de plasmar tot el context que caldria, no?
0: Sí.
1: I amb aquest informatiu, doncs, almenys poden donar un punt de vista, una visió una mica més aprofundit. A més a més, David Casablanques, que n'és el responsable i presentador,
0: i tant,
1: afegeix reportatges de conflictes àrabs que últimament estan sortint molt als mitjans, però que abans de les revoltes de 2011 no apareixien, i això és així. També de la situació a Àsia o a Àfrica, llocs, com vam dir, vam parlar de Solidaris, ja vam dir que eren llocs on moltes vegades no
0: té pràcticament la informació, no se'ls cobreix.
1: No se'ls cobreix gaire, no? I bé, doncs, escolta'm, sempre és bo tenir aquesta referència.
2: I una nova matança entre comunitats rivals ha sacsejat, altra vegada, la regió del riu Tana, a l'est de Kènia. Una quarantena de persones de les ètnies Pocomo i Orma han mort quan els primers, els Pocomo, han atacat un poblat dels segons, els
1: Ara
2: Orma.
1: Ara sentíem la notícia que segurament doncs, amb un informatiu...
0: Normalment no entra en aquest tipus de...
1: No la sentiríem bé. Abans d'acabar, Nil, m'agradaria afegir que, igual que Mapamundi, Catalunya Informació té programes especialitzats d'altres seccions. Hi ha l'Economia i Empresa, com bé deus conèixer.
0: El mític Carles Prunera, presentant-lo.
1: Que parla d'economia, hi ha Cultura, hi ha també...
0: Sí, del Beltran.
1: El del Beltran. Hi ha el Polièdric, que és especialitzat en anàlisi política. Aquest val especialment la pena.
0: Doncs potser que en parlem, no?
1: Potser que en parlem. Mira, doncs, ja que ho dius, la setmana que ve, què et sembla si en parlem?
0: Ah, fantàstic.
1: Doncs
0: fantàstic.
1: Mira, quedem així.
0: Quedem així. Vinga, doncs m'apunto, Albert, i fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: Des de Mata de Pere Ràdio, parlant d'aquesta gran emissora, Catalunya Ràdio, que ens permet doncs arribar al fons de les notícies i no quedar-nos solament, Jordi, amb el butlletí, que és el que fem tots, no? A l'hora en punt o als dos quarts, escoltar el butlletí per posar-nos al dia, si estem pendents d'alguna qüestió del moment, doncs és molt ràpid estar informat correctament del que passa. Però hi han moltes altres seccions que van rotant a través de la fórmula de la graella de Catalunya Informació, on hi ha absolutament de tot. Jo podria dir que excepte potser música, i ni això, perquè també hi ha les pastilles de música que venen d'ICAT, doncs estàs informat de pràcticament tot.
6: Bé, al final, quan tu vols conèixer alguna cosa ràpida de primera mà que està passant, doncs acudeixes ràpidament a les notícies 24 hores. No? Val que si és alguna cosa molt important, segur que totes les emissores ja estan parlant del tema, ja han connectat amb els seus especials i tot això, però primer vas aquí. 24 hores, no? Perquè, bé, tens aquest costum, igual que en televisió, però, de fet, bé, jo ho hem dit alguna vegada, Catalunya Informació va ser la primera emissora en emetre en 24 hores de l'Estat, segur, I t'ho confirmaré, perquè sempre aquesta estadística ens ha fet ballar el cap.
5: Bé, mira, mentre m'ho confirmes, proposo una cosa, que s'han escoltat...
6: Ho tinc confirmat,
5: Ah, doncs digui, ja digui, sí, és
6: no,
5: així?
6: No, escolta, 11 de setembre l'any 92...
5: Sí.
6: Primera emissora de notícies a Espanya, 24 hores, ja està.
5: Sí, sí, perquè Ràdio 5 va començar després, no existia encara.
6: 11 de setembre del 92, ja ho tinc, a les 9 del matí.
7: Bon dia, són les 7 del matí.
8: Bon dia, són les 8.
9: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
10: No toquis el dial, que t'ho has dit.
11: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
12: Swing Flash.
13: La maroteca de la ràdio.
5: Anem escoltant ja els últims minuts de la nostra maroteca de la ràdio d'avui, que ha sigut una mica divers i en el qual doncs, hem començat parlant el programa de la nostra ràdio a piles, del transistor, que ens va salvar un dia que hi va haver un tall de llum d'algunes hores, que també si ho mires amb la perspectiva del temps penses tampoc n'hi ha per tant, Aquell 28 d'abril vam estar la majoria de poblacions de Catalunya almenys sense llum doncs, des del migdia, una mica abans del migdia, fins, depenent del lloc, les 9 del vespre, la mitjanit i potser la matinada.
6: Sí, de mitjana 12 hores, posem.
5: Exacte, més o menys de mitjana, 12 hores, un pèl menys, però, evidentment, això es nota moltíssim a les nostres vides per la dependència que tenim de l'electricitat a molts nivells. Doncs des de, com deies tu, la cuina, fins, bé, per exemple, tenir aigua calenta, si tens un acumulador i ja està calent perquè està carregat, bé, en tens una estona d'aigua calenta, però després s'acaba. Si tens una caldera a gas que va controlada electrònicament, no arrenca. És a dir, que aquí hi ha molta casuística, no? O sigui que bé, interessant, com sempre, recordar aquest gran mitjà, la ràdio, que sempre hi és, en tot moment i en tot lloc, i perquè nosaltres puguem, en el futur, seguir fent hemeroteca de la ràdio, perquè ja ho sabeu que acabem aquesta temporada la nostra aportació a la història de la ràdio, doncs tenim unes vies de contacte, Jordi.
6: Doncs sí, tenim l'email, hemeroteca@radiosantcugat.com, us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com, i també tenim un WhatsApp.
5: El 689 10 74 83, 689 10 74 83. Marxarem amb un tall addicional d'una gravació que ja hem escoltat altres vegades del dia 3 de maig de 1997 a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants amb Sílvia Tarragona. Amb aquest tall ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos.
6: Gràcies, que vagi bé.
14: Uns que venen i altres que se'n van. El que són les coses ara mateix, per una de les dues pantalles que tenim aquí a l'estudi número de Catalunya Ràdio per Sky News, estem veient com John Major, l'antic primer ministre anglès, se'n va, deixa el deu de Downing Street i com entra Tony Blair. I la cara de tots dos, l'expressió de les seves cares, evidentment, són ben diferents. Evidentment, els oients també van i venen. Per exemple, Lluís era a Terrassa i no sé on serà ara l'oient que en aquests moments ha marcat el 201-7474-93-201-7474. Josep, bona nit.
15: Hola, bona nit.
14: Com anem?
15: Bé.
14: Des d'on truques?
15: Et sento molt malament, eh?
14: I ara què tal em sents?
15: Eh?
14: Ara què tal em sents?
15: Ja, molt baix.
14: Molt
15: bueno,
14: baix?
15: Sents bé de mi?
14: Jo et sento fantàstic.
15: Bueno, doncs mira, estic una mica nerviós.
14: Doncs no et posis nerviós.
15: Sempre, però estic treballant, saps?
14: Josep, no et posis nerviós, que aquí estàs en família.
15: Bueno, mira, jo la meva pregunta és, la llengua catalana o la castellana, quina és la més antiga o quina es té les nocions més antigues d'ella? Una. Vale?
14: Sí.
15: Segona. Procedència o antiguitat o origen de la sardana.
14: Molt bé.
15: En sents?
14: Sí, i tant, ho estem apuntant. Hola?
15: Puc dir una altra?
14: Sí, home, i tant.
15: Mira, això és de futbol, eh?
14: A veure.
15: Si la deuta que arrossega el Madrid l'arrossegués el Barça,
14: sí,
15: ens l'haguessin consentit o ens haguessin baixat de categoria.
14: Molt bé.
15: Després. Després aquesta que d'això, que no sé, aviam. Jo la meva pregunta és si els catalans o una colla de catalans o uns quants catalans, no sé, no dic quan, parlant la nostra estimadíssima llengua, anéssim en una altra ciutat o capital, es diu Madrid, es diu Sevilla, es diu Màlaga, a muntar un aplec de la sardana parlant la nostra llengua, ens ho deixaríem fer?
14: No ho sé.
15: I vale.
14: A veure què ens diuen. D'acord?
15: D'acord, gràcies.
14: Josep, espero que em tornis a trucar un altre dia.
15: Vale, gràcies, adéu.
14: A tu, bona nit, adéu. Miquel, bona nit.
7: Bona nit, Sílvia.
14: Com anem?
7: Bé, i tu?
14: Molt bé.
7: Bueno, felicitats pel programa, abans que tot, eh?
14: Gràcies, molt amable.
7: Bueno, tinc des una pregunta.
14: Des d'on truques, Miquel?
7: Des de Sarrià, Bona Nova.
14: Molt bé, digue'm.
7: Tinc una resposta i una pregunta.
14: Som-hi.
7: La resposta no sé si l'hauran fet ja.
14: A veure.
7: L'altre dia van demanar la traducció de Nissaga.
14: Sí.
7: Bueno, Nissaga, jo tinc la traducció de Estirpe o Calanya.
14: Molt bé.
7: Estirpe o Calanya.
14: Uh-huh.
7: I la pregunta és la traducció al castellà de Sant Celoni.
14: De Sant Celoni, de la població.
7: Sant Celoni.
14: Sí, del nom de la població, eh?
7: Sí.
14: Molt bé.
7: I res més.
14: Perfecte.
7: Molt bé, moltes gràcies.
14: A tu, Miquel.
7: Una abraçada.
14: Igualment, adéu-siau, bona nit. Jaume, bona nit.
8: Bona nit.
14: Com anem, Jaume?
8: Molt bé.
14: Des d'on truques?
8: Des de Girona.
14: Girona ciutat?
8: Sí.
14: Tu diràs.
8: Mira, ficats en el món de la màgia, ja sé que és un tema així una miqueta raro, però m'agradaria saber com aixequen les persones des de la taula.
14: Ui.
8: Sense que hi hagi res a sota. I sempre m'ha picat la curiositat saber-ho.
14: Escolta'm, el que passa que és que ara el que demanes gairebé és, no sé, és que t'expliquin, exacte, que t'expliquin màgia, no? Que t'expliquin...
8: Sí, algo així. M'ha picat la curiositat.
14: Amb una mica de sort, potser el màgic Andreu, que sé que escolta el programa, ens està sentint, ens truca i ens ho explica.
8: Molt bé.
14: A veure què és això, com s'ho fan per fer levitar,
8: sí.
14: Tot i que no sé si levitar és la paraula correcta, levitar les persones, doncs, bé, sense necessitat d'entrar en èxtasi, no?
8: Perfecte.
14: Molt bé.
8: Llavors volia respondre a la pregunta d'aquest senyor que ha trucat abans.
14: Sí.
8: Que deia a veure si acceptarien alguna festa catalana, fora de Catalunya, algun
14: sí,
8: lloc així.
14: Sí.
8: Jo te puc dir que he estat barnejant a Andalusia,
14: uh-huh.
8: I llavors, clar, la gent allà a mi m'ha tractat molt bé, no sé, jo crec que sí que s'acceptaria bé.
14: Molt bé.
8: Vale?
14: Perfecte.
8: Felicitats pel programa, eh?
14: A tu, Jaume.
8: Vale.
14: Bona nit, adéu-siau. A veure, qui tenim? Qui tenim, qui tenim? Ah, Josep, bona nit.
12: Hola, bon vespre.
14: Bon vespre, truques des de les Illes.
12: No, som d'allà, som mallorquí, però estic estudiant aquí a Barcelona.
14: I què estudies?
12: Administració i Direcció d'Empreses.
14: Caram, molt bé.
12: Sí. Mira, escolta, jo vull fer dues respostes i recordar una pregunta que ja fa temps que se va dir.
14: Sí.
12: Mira, la resposta aquesta de l'oient que ha cridat per lo de la... per anar de la facultat.
14: Sí, d'oient.
12: Com?
14: D'oient, vols dir?
12: Sí, d'oient.
14: Uh-huh.
12: Que el més net és que passi desapercebuda i que en té classe sense dir res, perquè si en teoria anar d'oient és il·legal, perquè els profes fan la feina per la gent que ha pagat la matrícula i tal.
14: El que passa que l'educació és un dret lliure de totes les persones a tenir-lo, no?
12: Sí.
14: Teòricament. I la universitat és pública, teòricament.
12: Ja. Bé, no sé, jo és que vaig tenir problemes per entrar a la nota i vaig demanar aquesta possibilitat i me varen dir que millor que no.
14: Escolta, tu estudies a la universitat pública o privada?
12: Pública.
14: Pública, molt bé. Què més?
12: I mira, això que mentre estic aquí en el telèfon he escoltat aquell home que deia la traducció de Nissaga.
14: Sí.
12: I se m'ha ocorregut que també podria ser Linaje.
14: Molt bé.
12: Pens, no ho sé, pens. I també recordar una pregunta que me va sobtar i me va fer molta gràcia, que és aquella de què significa la cera verdadera.
14: Ah, allò de pito pito colorito.
12: Sí, exacte.
14: Donde va ser tan bonito.
12: Exacte.
14: Escolta, com ho deies tu? A la cera verdadera, pim pam fuera?
12: Donde va ser tan... Sí, a la cera, exacte.
14: A la cera verdadera. Escolta'm, doncs tu no saps, el dia següent, tothom, els companys del matí de Catalunya Ràdio de l'Antoni Bassas, els companys de l'aparador de la Neus Bonet, tothom em feia gracietes amb això del pito pito colorito. I escolta, sí. Tots van dir això de pito pito colorito alguna vegada. Sí o no?
12: Pues, no ho sé, és que me va sobtar molt i encara me'n record.
14: Sí.
12: I pues me faria ganes que, com que la gent ja se'n deu oblidat,
14: sí.
12: Pues me faria ganes que qualcú menys si ho sap, no sé.
14: És a dir, que algú ens comenti que és la cera verdadera.
12: Sí, menys si sap d'on ve o aquesta cançó que pinta o no sé, no... que no li veig origen ni res.
14: Però tu te la saps, la cançó?
12: Sí, sí, sí.
14: A veure, ens la pots recordar?
12: Pito, pito, gorgorito, donde vas tú tan bonito, a la cera verdadera, pim, pam, fuera.
14: Molt bé.
12: Sí, no?
14: El tu te vas, si tu te quedes, no. Tu no ho deies, això?
12: No, no ho deia.
14: És que la discussió amb els companys a la ràdio era que jo deia pito, pito, colorito, donde vas tú tan bonito, uh-huh. A la cera verdadera, tu te vas, si tu te quedes, pim, pam, fuera.
12: Yeah.
14: I aleshores, bé, al contrari, aleshores deien que jo m'havia inventat això de tu te vas, si tu te quedes.
12: Yeah,
14: i pues... jo estic convençuda que el tu te vas, si tu te quedes, existia. Saps? I tothom pues, sí, ho portava a la contrària.
12: Pues ja no ho deia. És que
14: tu tampoc ho deies.
12: El mateix vespre que ho vas comentar amb en Joan Bosch,
14: sí.
12: Ell te va dir que no, que ell no ho deia en allò. Tampoc.
14: Que ell no ho deia. Molt
12: jo
14: bé.
12: Jo estic d'acord amb ell.
14: Bé, resumint, a veure qui ens diu on és la cera verdadera.
12: Exacte.
14: D'acord?
12: Molt bé.
14: Vinga, doncs.
12: Vai, dai, moltes gràcies, eh?
14: A tu, Josep. Vinga, bona nit, adéu-siau. Ja em perdonareu, eh? Però això de recordar la infantesa va bé de tant en tant. 2:08 de 3 de la matinada. 2-0-7-4-7-4-93-201-74-74. Abans de dir-li bona nit a la Gemma, saludem efusivament aquests dos nois que ens estan escoltant des d'un cotxe negre. Moltíssimes gràcies. Ja fa estona que ens estan fent companyia. I nosaltres agraïm no només els que són a casa, no només els que estem treballant, sinó tots aquells que, en una nit com aquesta, dissabte 3 de maig i de cap de setmana, encara són capaços de venir-nos a fer companyia. Moltes gràcies. Gemma, bona nit.
16: Hola, bona nit.
14: Des d'on truques, Gemma?
16: Des de Vilanova.
14: Molt bé, digue'm.
16: Mira, jo volia dir que sí, eh? Jo deia, tu te vas i tu te quedes.
14: Home! Així sí. Afortunadament. Ho no gravaré.
16: I no sóc gaire gran, eh? Vull dir que jo també ho cantava.
14: Ho gravaré, molt bé.
16: Després volia comentar, hi havia una senyora que preguntava per un pallasso, per la seva neboda, sí? Per fer una festa.
14: Una festa de primera comunió.
16: Això. Uh-huh. Doncs jo conec una persona, però clar, ja. Jo pensava, per donar-te el telèfon tampoc, ja. No?
14: És una persona que forma part d'algun grup?
16: No, ell s'hi dedica, vull dir, ell és mim i fa pallasso i s'hi dedica a fer això.
14: Doncs mira, Gemma, farem una cosa. Deixa el teu telèfon aquí a la Cefa i si aquesta oient interessa que ens truqui i a partir d'aquí doncs us poseu d'acord.
16: Molt bé.
14: D'acord?
16: Doncs vols que et deixi el d'ell millor, perquè no és...
14: Sí, sí.
16: Vull dir, no és família meva, és una persona que conec que ho fa, bé. Però no té res a veure amb mi.
14: I en tot cas ell no el posen en un compromís si el truquen.
16: No, perquè s'hi dedica això.
14: Molt bé, molt bé. Doncs deixa el seu telèfon i a veure si aquest estudiant li interessa que ens digui una cosa.
16: Molt bé.
14: D'acord?
16: Molt bé.
14: Molt amable.
16: Adéu-siau.
14: Adéu, bona nit.
17: La Maroteca de la Ràdio.

0: Salutacions, us parla la Tina Forest.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
11: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla la Tina Forest.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de la temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció el valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats,

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla la Tina Forest.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor

0: i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5% respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: Quan em mires en silenci dins els ulls t'hi veig un món.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
0: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
0: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
0: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
3: Justament avui AEN ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
0: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Moià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
0: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa. Una situació, ja diem clarament, del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets, fins i tot, on tindrem algun remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possibles reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición de democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
0: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
9: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
9: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
0: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
10: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
11: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
12: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
10: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
0: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són 2 dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
14: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem 2, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
13: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
0: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alt Camp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
16: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
15: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
0: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els 2 aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
17: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortuño, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
18: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir els aparcaments.
19: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
17: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria econòmica. La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics al Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'engestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
0: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
20: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
4: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
20: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
0: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central del Maraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
21: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que el Maraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
22: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
21: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
0: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
23: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
24: No ho sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
23: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Moss, que tampoc té precedent.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
3: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
0: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
3: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
0: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Caldes.
25: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí Viu l'Eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
26: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els
2: quals es podrà veure millor l'eclipsi.
25: També s'oferiran sessions informatives i podcast divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
5: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
0: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic ballenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Biennal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
7: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
6: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard a l'Auditori. Però a la Biennal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
0: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
8: El llegat de Jaume I al Conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa ha reclamat la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
9: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
8: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
0: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
3: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
0: I arriben els esports. Amb en Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
26: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió. També Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
10: Es un proyecto que me gusta mucho, creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
26: A Primera Federació Masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la Segona Federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Real Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vidalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club en roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
11: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi el que passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
26: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol de la final del Mundial, Espanya-Argentina, del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que, per cert, ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
0: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
4: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Latina Forest.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per a la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris de les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. Muñoz també critica els arguments de l'Ajuntament per justificar aquest canvi. Els han plantejat alternatives com ara entrenar abans a les 3 de la tarda o traslladar els entrenaments a pistes exteriors, unes opcions que consideren inviables tant pels horaris escolars com per les necessitats tècniques del patinatge artístic, que requereix música i una superfície completament plana. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La Gran Sala del Tribunal Europeu ha conclòs que el dret de la Unió no s'oposa a l'amnistia dels actes que poden generar responsabilitat comptable quan els fons afectats no procedeixen del pressupost europeu ni hi estaven destinats. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea descarta que les despeses investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Durant l'acte, la vicepresidenta del partit, Júlia Ojeda, ha destacat que es tracta de la primera candidatura municipal que fa pública la formació, tot i que, segons ha dit, s'està treballant en una quarantena de llistes més arreu del país. La presentació també ha comptat amb el suport de l'activista santcugatenc Ferran Ferran. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Segons la candidata, Sant Cugat està atrapat en un model de ciutat esgotat, una situació que relaciona amb les dificultats d'accés a l'habitatge, el deteriorament de la via pública, la manca de places d'escola bressol i de residència per a la gent gran, així com l'estat d'alguns equipaments municipals. En aquest sentit, ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte o fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. Els veïns que van recórrer la nova taxa de residus de Sant Cugat comencen a rebre resposta a les seves reclamacions. L'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona ha desestimat almenys un dels recursos presentats contra les liquidacions del 2025 i ha avalat els principals criteris amb què l'Ajuntament va dissenyar el tribut. La resolució arriba després que el consistori recollís prop de 2.400 recursos contra la taxa. Un dels principals punts de controvèrsia era el càlcul de la quota en funció del valor cadastral i l'ús de l'immoble en comptes de mesurar directament els residus generats per cada habitatge. Aquest sistema havia estat qüestionat perquè podia no reflectir amb precisió el principi que qui genera més residus ha de pagar més. L'organisme, però, conclou que la legislació no obliga els municipis a implantar des del primer any una taxa totalment individualitzada. Segons la resolució, el pagament per generació es pot introduir de manera progressiva, a mesura que els municipis disposin de sistemes com la recollida porta a porta o els contenidors intel·ligents que permetin identificar el comportament de cada usuari. En el cas de Sant Cugat, l'organisme considera que la taxa s'ajusta al sistema elemental perquè combina el valor i l'ús cadastral amb una reducció per haver utilitzat la deixalleria durant l'any anterior. Per a l'organisme, aquesta bonificació ja permet començar a incorporar el principi de qui contamina paga, tot i que el sistema no mesura individualment els residus generats. El Parc Natural de la Serra de Collserola ha rebut un total de 4.840.566 visitants aquest 2025, el que representa un 6,3% menys respecte als visitants del 2024. Són dades de l'informe de visitants als atractius turístics que publica el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, que analitza les dades de visitants de 180 espais d'interès de les comarques de Barcelona i la seva evolució des del 2018. El Parc Natural de Collserola ha estat el segon atractiu turístic amb més visitants, només superat pel centre comercial de la Roca Village amb 5.900.000 persones. Cal tenir en compte que les dades de visitants al Parc de Collserola inclouen els mesos de novembre i desembre, quan ja estaven implementades les restriccions d'accés al parc a causa de la pesta porcina africana. Pel que fa a la ciutat de Sant Cugat, l'estudi destaca els atractius turístics del monestir amb 59.701 visitants i el celler modernista amb 2.086 visitants. Tots els espais, segons dades de l'informe, han registrat un descens de visitants, concretament un 18,1% i un 44,5%, respectivament. El Gremi de Restauració de Sant Cugat celebrarà el pròxim 20 de juliol una nova edició del Vespreig, una trobada pensada perquè els restauradors de la ciutat es coneguin, comparteixin inquietuds i estableixin noves vies de col·laboració. L'acte, que tindrà lloc al celler modernista, també servirà per presentar públicament el projecte i els objectius de l'entitat. La iniciativa busca crear un espai de networking entre els professionals del sector, especialment després de la incorporació de nous establiments i restauradors a la ciutat. El tresorer del gremi, Edu Tomàs, ha explicat que l'objectiu és fer pinya, fer gremi i aconseguir que la restauració santcugatenca tingui una veu conjunta davant de l'administració. Durant el Vespreig, el gremi farà un repàs de la seva trajectòria, explicarà les activitats que ha impulsat fins ara i presentarà les línies de treball que vol desenvolupar en el futur. La vetllada també comptarà amb una degustació gastronòmica i diferents propostes pensades per afavorir el contacte entre els assistents. I abans d'acabar, us expliquem una última cosa, que és que quan s'acaba el curs escolar, la rutina familiar canvia radicalment i amb l'increment d'hores lliures de la canalla, és fàcil que les pantalles agafin molt més protagonisme en el seu dia a dia. En aquest sentit, la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible, fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí aquest informatiu. Podeu ampliar aquestes notícies o consultar-ne més a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: Avui a l'Espai de Literatura parlarem de tres llibres clàssics perfectes per començar a llegir. No són massa llargs, tenen històries molt potents i cadascun mostra una manera diferent d'entendre la vida. Els tres parlen de persones que se senten una mica fora del món, una cosa amb la qual molts lectors sembla que s'hi reconeixen. Saludem el Sergi Martí, llibreter de La Paideia. Com estàs, Sergi?
11: Bon dia, Carme, què tal?
10: A tu et van servir aquests llibres?
11: Sí, realment aquesta tria és la meva tria personal. Sí, són els tres llibres que potser a mi em van marcar en aquest pas entre l'adolescència o l'adultesa, però bueno, potser aquesta adolescència s'ha estirat més del que voldríem.
10: Mm-hmm. Comencem amb el primer dels llibres, La senda del perdedor, de Charles Bukowski.
11: Sí, Charles Bukowski és un autor que crec que és molt interessant per entrar a fer aquest canvi de llegir pues, llibres una mica més superficials a poder llegir una literatura una miqueta més profunda. És un autor molt controvers perquè bueno, una persona alcohòlica, misògina, bueno, les seves entrevistes a França donen la volta al món, i és un personatge que va tenir una aura molt gran als anys 90, però és molt interessant perquè realment és un autor americà menys conegut que altres, però alhora és d'aquesta generació posterior, la generació Beat, i ajuda molt bé a comprendre aquesta fase de la gent després de la guerra, no? Durant aquest moment on tot era estat de benestar, com hi ha gent que està com per sota d'aquest estat de benestar i que viuen malament i viuen amb problemes d'alcohol, problemes d'adaptar-se a la societat, problemes de no saber relacionar-se amb dones, i crec que és un llibre que realment pots treure moltes frases interessants, molta filosofia. Ara fent una relectura fa pocs anys potser ja no m'agrada tant com quan era adolescent, però en aquell moment t'obre com un ventall de possibilitats i dius, uau, què és això?
10: Què explica a La senda del perdedor?
11: La senda del perdedor és un llibre autobiogràfic on l'autor crea un alter ego, que és en Henry Chinaski, que l'anirem veient durant altres llibres seus, i és un personatge, bueno, és molt famós, inclús en Mickey Rourke va fer una pel·lícula que és bàsicament un alcohòlic.
10: Bueno, va fer el paper.
11: Sí, alcoholitzat. I bàsicament pues, és parlar molt d'això, no? D'una persona fora de la línia que escriu quan va borratxo, que intenta comprendre el món des d'un punt de vista fora de tot l'estrictament normal. I llavors, en aquesta Senda del Perdedor coneixem aquest pas del protagonista, que és un adolescent, a com entra la vida adulta, no? Llavors et serveix molt perquè et pots sentir identificat en, no? En com a vegades et sents fora del món, en aquell moment, en aquella edat, no? Potser estàs més... i ningú m'entén... I llavors aquest personatge juga amb això des de una literatura més profunda. Després, als altres llibres, anirem veient diferents històries, doncs, des de com ell entra al món de Hollywood quan grava aquesta pel·lícula, perquè, clar, amb ell contacta també per gravar la pel·lícula, des de les seves relacions amb altres dones, o, per exemple, hi ha un que es diu Cartero, que és la seva experiència com treballa dintre de Correus i com odia tot aquest mercantilisme i aquesta línia tan, no? Tan, que els agradeix tant com aquesta cadena de Ford i de... Doncs, ell li dona una crítica molt potent. És un autor molt interessant.
10: Sí? Quin estil el caracteritza?
11: L'estil seria com agressiu, perquè és com molt punyent i té com una literatura molt feroç, però alhora molt profunda. Diguem-ne, també és poeta, però, saps, és un d'aquells autors que toca temes també fora, diguem-ne, de la correcció. Llavors, clar, jo crec que en un moment d'entrar, en començar a llegir novel·les i surts de la norma, no? D'una història, diguem-ne, una trama, una introducció i un final, sinó que t'obre pensaments, no? I et pot ajudar a, pues, això, a veure un món molt més filosòfic.
10: O sigui, un estil sense embuts, podríem dir, no?
11: És un estil, sí, de ja et dic, de molt biogràfic, però alhora, no, de treure com petites perles, no? D'aquelles històries que dius, bueno, m'està explicant coses que del dia a dia, però puc treure molt més de suc que potser amb una novel·la policial, per dir alguna cosa.
10: Mm-hmm. Anem a un altre clàssic. Clàssic, clàssic. El coronel no té qui li escrigui, de Gabriel García Márquez.
11: Sí, a mi personalment aquest és un...
10: Aquesta, bueno, era lectura abans de...
11: Sí, no sé si encara la fan.
10: De batxillerat.
11: Sí, a vegades fan aquesta, crònica d'una muerte anunciada.
10: També.
11: Per mi és, clar, posar 100 anys de soledat aquí crec que és un llibre una mica massa ambiciós quan ets adolescent, però crec que és una... aquesta novel·la és com una síntesi de 100 anys de soledat, perquè podria ser un dels personatges en unes 100 pàgines, i crec que està molt bé per entrar en la literatura d'en Gabo. Llavors, jo crec que és molt... És una novel·la que és idònia per llegir algú una mica més profund i amb la maduresa de Gabriel García Márquez, Premi Nobel, i que un adolescent pot llegir i entendre, perquè és senzilla, és una història d'un home que espera una carta, que al final és com una paga, espera una paga que mai arriba, no? I llavors, en aquestes 100 pàgines vas veient la desesperança, no? I una mica tot el món de Sud-amèrica, en aquest cas reflexat en un personatge, no? Sobretot de la part després de la pèrdua de la... una mica de, amb les colònies i demés, i la part de la independència i també totes aquestes guerres que va haver. És realment un llibre que sintetitza també en 100 pàgines tota una història d'un país que jo crec que és meravellós per iniciar-se.
10: Uh-huh. I anem a l'última de les propostes, El vigilant al camp de Sègol, de Salinger.
11: Sí, a mi amb aquest llibre és un llibre molt curiós, perquè és un llibre com de capçalera, no?, pels americans. El Salinger, sobretot, podria ser com un d'aquells llibres juvenils o que diuen, no, aquell llibre juvenil, no? Bueno, no és tan juvenil, però sí que està molt bé perquè el protagonista és jove. Llavors, segueixes les peripècies del protagonista, no? Buscant una història molt particular i coneixent-se a si mateix. Llavors, és un llibre que, a mi, no, potser no és dels meus favorits, però crec que és un llibre que t'ajuda molt també a fer aquest pas entre una novel·la que té un bon ritme, que té una aventura, que té, segueixes el protagonista, inclús és un protagonista aquell que et queda, que et marca, i alhora va deixant perles, va deixant petits detalls del que, no? D'un llibre que dius, aquí darrere hi ha molt on rascar.

0: ser lliure, no?
1: Sí, és com, diguem-ne, com el primer, no? El protagonista surt de l'internat on està, no? Té uns problemes amb els seus pares, llavors és com, no? Aquest, ja, aquí ja comences a veure que el protagonista et pot sentir identificat, no? Un noi que podria estar entre els 14 i els 18, 20, no saps molt bé l'edat. Llavors és aquest primer viatge, no? Com quan tu comences a sortir de diguem-ne, d'aquell, bueno, de les faldes de la teva mare o d'aquell cercle més patern, llavors aquí comences a veure, quan tu fas aquell viatge, no? De dir, ara començo a decidir quina serà la meva vida, doncs pues, amb aquest protagonista pots veure, no, que va prenent decisions que li marcaran molt i li portaran cap a un costat o cap a un altre, i això és com realment lo maco del llibre, que crec que és com un viatge iniciàtic cap a això, aquest petit pas, no? A veure que el món adult, bueno, a vegades no és tan maco com creiem nosaltres.
0: La realitat supera la imaginació en aquest cas, no?
1: Sí, igual que amb Bukowski, jo crec que realment al final és un... És un pas de l'adolescència a l'adultesa que sempre va cap a algú pitjor, no? No sé per què tenim aquest punt tan pessimista, no? Però és com molt bé perquè hi ha una independència i hi ha pues, com un viatge, no? Que és maco, que és conèixer-nos a nosaltres mateixos, però alhora hi ha aquest punt també de com una mica perdo aquesta, la màgia aquesta de la infantesa, de la, pues, una mica aquest punt, no? De ser més ingenu, però bueno, al final és una mica la vida.
0: Sí, sí. Un pas una mica difícil, no? Depèn de les circumstàncies, i que, bueno, que potser el trobes a faltar, no? Aquell passat, quan ja estàs en una altra realitat.
1: Sí, al final, jo crec que en aquell moment, potser quan jo vaig llegir aquests llibres, eren llibres que m'ajudaven molt a passar cap endavant, i el que vols en aquell moment és ser gran. Clar. Vols ser adult, però alhora et vas donar en compte que el món te'l pinten com d'una forma molt cruenta, no? Com dius, jo no vull ser partícip d'això, jo vull el món, però el món guai, no el món aquest que m'estan plantejant aquests autors. Però està molt bé per començar a fer-te preguntes i dir que potser va d'això, no? I el món. I també alhora comences a pensar que saps moltes coses, que per mi, jo vaig llegir algun d'aquests llibres i vaig dir, ah, mira, ara soc molt més culte, sé molt, he après coses que potser amb llibres que em donaven al col·le no aprenia, no? O això sí que marca. Després et dones compte de que només has rascat una mica la superfície de tot el coneixement i que mai podràs abarcar. Però per mi van ser tres novel·les que crec que ajuden molt, sobretot aquest pas de a ser un bon lector, i crec que tothom hauria de llegir.
0: Et van enganxar, doncs?
1: Sí, sí, molt, molt. Em van enganxar. És que potser a vegades tenim la sensació de que una novel·la ens ha d'enganxar pel seu contingut com ràpid, com addictiu, com una sèrie més, no? D'aquestes que dius, oh, m'ha enganxat des del... Però a vegades l'ànsia de coneixement, a mi en aquell moment, em feia voler que algú m'expliqués coses una mica més interessants o més profundes, que a vegades tractem els adolescents com si fossin una espècie de nois que només estan enganxats al telèfon i que només volen mirar TikTok, però potser a vegades hem de buscar un llibre que els hi faci rumiar i que els hi faci pensar, i potser en aquest moment diran, hosti, aquest llibre sí que m'agrada, i no aquest que m'han donat, que és com la mateixa continuació de lo que ells veuen a les xarxes.
0: Doncs avui protagonistes, Bukowski, García Márquez i Salinger, en aquest espai de literatura amb el Sergi Martí de la llibreria Paideia. Sergi, fins a la propera. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Carme.

0: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
1: Escola Galí Bellesguard patrocina aquest espai.

0: Segur que alguna vegada us heu preguntat, heu tingut dubtes relacionades amb el tema de la fiscalitat quan utilitzem el Bizum. Doncs avui, per tal d'esvair dubtes, a l'Espai d'Economia del Faves Comptades tenim el Lluís Basart, que és advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador del Màster Universitari de Fiscalitat de la UOC. I ens acompanya per aclarir doncs, quin és el control que fa Hisenda dels Bizums i també dels pagaments amb targeta de crèdit o dèbit des d'aquest 1 de gener. Perquè, Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Amb l'inici d'aquest nou any s'han introduït canvis en el control per part d'Hisenda?
1: Doncs sí, sí, hi ha uns canvis substancials que ara comentarem, no? Tant amb el tema, com deies, de pagaments fets amb Bizums, cosa pagament molt habitual, com els pagaments efectuats amb targetes de dèbit o crèdit.
0: I no hi ha distinció tant si són de crèdit com si són de dèbit? Estem a la mateixa...
1: Sí, tots són pagaments amb targetes bancàries, no? Sí. Associades a un compte bancari, perquè l'obligació recau sobre els bancs, que hauran d'informar doncs, puntualment i mensualment, com ara comentarem, dels moviments que superin determinats llindars.
0: Molt bé. Doncs anem pels Bizums, que ja n'hem parlat en alguna ocasió, sí. Ni que sigui així sí. Ràpidament. Amb el tema dels Bizums... Hisenda els controlarà absolutament tots?
1: En principi, sí. És cert que aquesta obligació, aquesta nova obligació d'informació comença el mes de gener del 2026. Per tant, la primera informació que donaran els bancs a Hisenda serà aquest mes de febrer respecte al mes anterior de gener. Evidentment, és una nova obligació d'informació i no sabem quin serà l'abast ni quina serà doncs, la... Com, què farà Hisenda, si Hisenda realment ho perseguirà tot fins a l'últim euro o no. El cert és que, tal com preveu la norma, els bancs hauran d'informar de tots els moviments efectuats en plataformes com el Bizum sense límit d'import. Abans havia un import de 3.000 euros, per altres conceptes, aquest import no juga en aquest cas, sinó que des del primer euro d'enviament per Bizum, Hisenda en podrà tenir coneixement. Evidentment, suposo que segmentarà per quantitats, no perseguirà un Bizum de 20 euros, lògicament, no? Sinó que suposo que bueno, posaran uns filtres que, evidentment, encara no ho sabem, no tenim experiència pràctica, perquè tot això just comença ara. Veurem com va actuant, però sí, sí, o sigui, Hisenda tindrà informació, més a més, o sigui, no any a any, sinó mensualment, tindrà informació d'aquests moviments.
0: O sigui, que el banc informarà cada final de, o principis de, principi. Del següent quines han estat les operacions que s'han fet a través de Bizum de cada client. En quines situacions ens podríem trobar? És a dir, què podrien detectar? Quan passin d'aquí uns mesos, què poden detectar a través d'aquesta informació?
1: Sí, aquí hem de distingir dues coses. Evidentment, la norma o aquesta regulació neix no per perseguir a tothom que faci un Bizum, sinó per controlar doncs, una mica, és el que se'n diu la llei antifrau, el que volen és lluitar contra el frau fiscal. No? Aleshores, el focus, això afecta principalment, es diu, es comenta, no? que hi està regulat de manera que afecta principalment empreses o autònoms. Val? Empreses o autònoms. El que persegueixen és doncs, que aquells ingressos que pot tenir, per exemple, un lampista, un professional autònom, no? Que fa una feina i cobra la seva feina via Bizum, perquè el client que li paga la feina li fa un Bizum, no solen ser imposts molt importants individualment, no? Doncs això moltes vegades Hisenda entén que s'amagava i que no es declarava i per Hisenda era molt difícil controlar-ho. D'aquesta manera, sí que els autònoms i les empreses hauran d'anar més en compte, especialment els autònoms, que és els que potser fan servir més aquest tipus de sistema pel pagament, perquè hauran de quadrar d'alguna manera i Hisenda tindrà informació. No vol dir això que hagi inspecció automàtica, no? Però sí que hi haurà més possibilitat de veure desquadres. És a dir, si aquella persona declara, això ho veurà al cap d'un temps, clar, no ho veurà més a més, però Hisenda tindrà la informació, si aquella persona declara un volum d'ingressos no, com a activitat econòmica i resulta que els Bizums que ha rebut superen aquest import, evidentment sembla que no ha declarat tot el que tenia que declarar. Per tant, el primer bloc és autònoms, empreses, són els que són el focus, d'alguna manera, d'aquest control tributari de l'enviament de Bizums, val? Per controlar que tot allò que cobren es declari. L'altre són els particulars. Ens preguntarem, bueno, i nosaltres com a particulars, no?, també ens afecta, bueno, ens pot afectar o no? De què dependrà? Pues dependrà, evidentment, dels Bizums que fem. Aquí estem en un concepte que hem comentat alguna vegada de la possibilitat de donacions, que això ja no és amb la nova norma, sinó això ha estat sempre, però ara amb la nova norma, com que hi ha més informació, doncs hi haurà més control per part d'Hisenda. Què vol dir? Que si un pare o una mare ajuda de forma recurrent a un fill o una filla a pagar el lloguer, per exemple, doncs 500 euros cada mes, o l'ajuda per manutenció, o l'ajuda per pagar uns estudis, o el que sigui, no? Una inversió que ha de fer, si ho fa via Bizum, diguem-ne, o si ho fa també per targetes, com veurem després, Hisenda pot tenir informació i, per tant, pot esdevenir un problema de donacions, el ser recurrent. Si és un Bizum puntual, una ajuda puntual i d'una quantia petita o moderada, evidentment, a nivell pràctic no passarà res. Si les coses es repeteixen més a més, 500 cada mes, o són quantitats una mica més grans, doncs et dono 3.000 euros per comprar una moto, no? I tu fa... Bueno, per Bizum hi ha uns límits, però no pots anar fent petits Bizums i arribar a 3.000 euros, no? I gent sí que podria, d'alguna manera, pues, sospitar i citar aquella persona per tal de veure si realment hi ha hagut una donació o si simplement és un préstec. Clar, si jo lo deixo diners a un familiar i me'ls torna, no hi ha cap donació. Aquí és un préstec que me'l tornen i no tributa. Ara, si no me'l tornen, sí que puc caure amb el concepte de donació entre familiars. I això, pues, pot tenir una tributació i pot tenir unes conseqüències segons l'import.
0: Deies abans que no hi havia límit en l'import. En el Correcte. Cas dels particulars, tampoc, perquè se n'havia parlat, no fa gaire, d'un límit de 10.000 euros?
1: Sí, però no, aquest límit no actua. Sí, s'havia parlat, ha hagut una mica també, sobretot a finals de l'any passat, que és quan aquest tema es parlava més, no? Dient, no, el sí. gener començarà això a posar-se en marxa, i què passarà, què farà Hisenda? Aquest control, com després s'acabarà concretant a nivell d'inspecció, no? El límit de 10 euros no actua. No, es va comentar en algun moment que podia actuar, però finalment a la norma no hi ha un límit de 10.000 euros. No, des del primer euro, diguem, des del primer cèntim, si m'apures ja, per minimitzar-ho, els Bizums poden ser controlats per Hisenda perquè en tindrà informació. On sí hi ha un límit és amb el tema de les targetes. Val?
0: Mm-hmm. Ara després passarem al tema de les targetes. Jo ara m'estava posant a la pell d'un autònom i, clar, l'autònom pot fer servir el Bizum professionalment, però també particularment. Mm-hmm. Llavors aquí ha de tenir un doble control.
1: Correcte, sí, això és una de les recomanacions. A partir d'ara no barregem les targetes d'ús personal amb les targetes d'ús pel negoci o d'ús empresarial, perquè evidentment si jo moc determinats quantitats de diners, no sé, jo puc anar amb els amics i pagar el sopar i després els amics em fan un Bizum, no? I això ho vaig fent X vegades durant l'any. Si m'agrada sortir molt, doncs ho faré moltes vegades durant l'any. Al final Hisenda veurà que rebo Bizums, tinc una... Clar, el problema més important, com bé apuntes, és un autònom que té vida privada, lògicament, clar, com tot autònom, doncs com barregi els Bizums personals, si en té molts, clar, amb els Bizums empresarials, si en té, doncs pot tenir un problema perquè Hisenda pot veure fantasmes. És a dir, Hisenda d'entrada pot veure que aquell senyor està declarant la seva renta, no?, en un any, no sé, 40.000 euros d'ingressos i ha mogut, m'ho invento per dir, el doble, 60.000 euros en Bizums, no? Clar, no passaria res si ho pot explicar, però per evitar la molèstia de tenir que anar a Hisenda perquè el citin i tenir que explicar i que això és personal, i això és empresarial i demostrar-ho, que no sempre és fàcil, eh? A vegades, tot i ser en veritat, no és sempre fàcil demostrar-ho. La recomanació claríssima és separar nítidament i clarament tenir dues targetes, una pel negoci, per l'empresa, i l'altra per ús personal. Val? Si no, pot ser...
0: Dues línies telefòniques, dos números.
1: Sí, clar, ens t'obliga, evidentment, si parlem de Bizums, t'obliga a tenir dues línies, i si sí, una pel... Això, a efectes fiscals, ja és recomanable, eh? Perquè per poder deduir la despesa de la línia, si clar. Està barrejada, uh-huh. tampoc Hisenda ho veu bé. Per tant, és millor tenir una línia clarament empresarial o de negoci i una línia clarament privada, per evitar també problemes fiscals a tots nivells.
0: Molt bé, doncs tant per autònoms com per particulars, molta atenció amb aquests moviments de Bizum que fem i, sobretot, fer una mica el seguiment. No? Més a més, com que sabem que aquesta informació es traslladarà del banc a Hisenda, doncs tenir-ho molt present, això també.
1: Correcte.
0: Anem amb el tema de la targeta de crèdit o de dèbit. Què passa si fem moviments superiors als 25.000 euros?
1: D'acord, aquí sí que hi ha un límit, com dius, de 25.000 euros, és a dir, i els bancs tenen l'obligació també, els bancs, d'informar de totes aquelles targetes que moguin al cap de l'any, aquí sí que seria una mica al cap de l'any, que moguin al cap de l'any una quantitat superior a 25.000 euros. Aquí, evidentment, ens podem imaginar molta casuística, és a dir, no perquè tinguis molts pagaments o cobraments amb targeta, vol dir necessàriament que estiguis amagant ingressos o que tinguis donacions o el que sigui, no? Però és veritat que, bueno, Hisenda tindrà la informació i Hisenda decidirà com actuar, si actua en tots aquells casos o només amb aquells que superin un llindar inclús superior, però el cert és que el banc tindrà l'obligació de comunicar a Hisenda els moviments que ha tingut aquella targeta quan superen els 25.000 euros. Això, quins problemes pot comportar, sobretot a particulars, eh? Particulars i també autònoms, eh? I empreses, però sobretot a particulars. Bueno, d'alguna manera, si estàs declarant menys diners dels que mous amb la targeta, i gent, evidentment, mira la teva declaració de renta, veurà que tu tens un sou de, per exemple, 25.000 euros, 30.000 euros, i has mogut 40.000 euros amb la targeta.
0: Bueno, no quadra.
1: No quadra, exacte. Correcte, no quadra. Com que no quadra, doncs, estàs en una una mica l'objectiu, i això pot passar o no, com sempre, amb Hisenda no tothom s'és inspeccionat, estaràs l'objectiu que et puguin cridar per dir, escolta, vingui cap aquí i expliqui'ns per què no quadra. Si tens una explicació, perfecta, si no la tens, pues, bueno, hauràs de passar per caixa.
0: I escolta'm una cosa, aquesta informació amb el moviment de les targetes també es farà mensualment per part dels bancs o com? O és diferent?
1: Sí, en principi, bueno, en principi l'obligació serà mensual, però evidentment Hisenda, i també hi haurà un resum anual de tot el que ha passat amb aquella targeta en un any, no? Llavors Hisenda, evidentment això ho controlarà posteriori, no? A més, una targeta pot moure el que sigui, però hasta que no presentis la teva declaració d'ingressos, de renta o de societats, no? Si és una societat, i no vegin què és el que ha passat amb aquella targeta de forma anual, doncs no podrà fer el quadre, no? Però la informació és mensual, certament, eh? Diguem, la utilitat de la informació per Hisenda, evidentment, és anual, perquè no poden valorar res si no tenen el conjunt del que tu declares i el que s'ha mogut amb la targeta en un any, un any natural és l'exercici fiscal, val? Però ells tindran que anar informant de tots els moviments que es van produint. Al final, com que és una informació mensual i agregada, val? És a dir, que a més es anirà sumant lo del mes anterior. Per tant, bueno, al final, el que val, doncs, serà, evidentment, l'agregat, no? Mm-hmm.
0: Això vol dir, Lluís, que hi haurà més inspeccions per part d'Hisenda?
1: Bueno, no necessàriament. No necessàriament, podria ser que sí, però necessàriament el que sí que hi haurà és més informació i tindrà Hisenda tindrà més informació per quadrar dades, no? Que aquest quadrar dades, quan desquadrin, pot generar, diguem, més inspeccions, bueno, és possible, és possible. Ara mateix és veritat que totes aquestes mesures d'obligacions d'informació i control, com dèiem al començament, neix de la llei antifrau, és per lluitar contra el frau fiscal, i això està molt focalitzat per Hisenda de cara a activitat econòmica. No? Els particulars, podríem dir que queden una mica de banda, tot que podríem veure's afectats amb el que hem dit, no?, de possibles donacions, però realment el focus, no?, i pel que està fet aquesta regulació, diguem, que ara ha entrat en vigor, és per controlar una mica el teixit empresarial o el teixit econòmic, sobretot la PIME, no?, la PIME entès com petites empreses i autònoms, no?, que, bueno, que a Catalunya, tot el territori, pues, mouen, i són la majoria, és el 95% del teixit empresarial, no?, grans empreses n'hi ha, però proporcionalment hi ha molts petits autònoms i Hisenda, bueno, com sempre té la percepció que no declaren tot el que han de declarar. Aleshores, aquesta mesura el que pretén és tenir més informació per detectar desquadres i a partir d'aquí actuar. Com actuaran? Bueno, és veritat que els autònoms, en concret, ja estan sent bastant inspeccionats. Vull dir, si parles amb qualsevol autònom, també estan a vegades...
0: Els pobres ho tenen negre, eh?
1: Estan cansats, sí, estan cansats, sí. Perquè IVA, renta, es queixen i tenen en part, tenen raó. Dius que ve Hisenda, em demanen mil coses, factures, llibres, no sé què, i m'he de passar una setmana treballant per Hisenda, preparant els documents i no puguen atendre degudament la de feina, perquè realment diguem una mica la pressió fiscal a nivell d'inspecció sobre les pimes, petites empreses, mitjanes i autònoms ja està sent bastant important. Ho serà més a partir d'ara com a conseqüència d'aquesta major informació i d'aquest control tributari? A veure, m'agradaria dir que no hauria de ser, però em temo que una mica més ho serà.
0: Però i així, amb el sistema Verifactum, que n'havíem parlat, no hi ha suficient, que encara hi haurà més control a banda d'aquesta manera de funcionar?
1: Sí, sí, no, ben portat que diuen, no? És a dir, el Verifactum també neix de la llei antifrau, és a dir, tot el sistema d'adaptació de sistemes informàtics, tot és el mateix tema, és a dir, més control, més informació, i aleshores, en la mesura que siguin capaços de processar aquesta informació, doncs hi haurà més actuacions inspectores. És veritat que alguns autònoms inclús han comentat, bueno, sabeu que el Verifactu havia d'entrar en vigor l'1 de gener, sí, i l'1 de juliol del 26 i s'ha ajornat un any, l'1 de gener,
0: correcte,
1: i l'1 de juliol del 27. Uh-huh. Alguns autònoms estan dient que, visa tot aquest control del Bizum i de les targetes de crèdit, d'alguna manera el que faran és ja adaptar el seu sistema ara al Verifactu, encara no sigui estrictament encara necessari, perquè igualment amb el Bizum Hisenda tindrà la informació. Per tant, dius, bueno, posats a fer, el Verifactu, com sabem, és la informació en temps real de les factures emeses. Val? Per tant, és a dir, factura que emets, factura que arriba pel sistema informàtic Hisenda. Com que els bitcoins també suposen un control bastant ràpid, més a més, d'informació, els autònoms diuen, bueno, ja m'adapto al Verifactu, ja ho tindré fet pel 2027, i com que ja via bitcoin també estaré controlat, doncs què més dona? No? És a dir, ja em poso al dia. Bueno, cada un té la seva situació i farà el seu plantejament, òbviament, però són coses que, bueno, que s'estan comentant.
0: Déu-n'hi-do. Lluís, per acabar, alguna recomanació per evitar ensurts, tant per particulars com per autònoms o petits empresaris?
1: Correcte, sí, bueno, potser un parell d'idees que hi han anat sortint, durant una mica el que hem comentat, però d'entrada, bueno, els autònoms sobretot, o que són empresaris, empreses autònoms, doncs hauran de quadrar, fer el seu propi quadre, de dir, a veure si allò que estic cobrant per Bizum quadra amb allò que estic facturant. O sigui, d'alguna manera, si anem a un criteri simple, tot bizum rebut per un professional autònom, per exemple, o un empresari autònom, hauria de correspondre's amb una factura, suposant que sigui, evidentment, un treball efectuat i cobrat via bizum, no? Per tant, haurem d'anar controlant, per evitar surts amb Hisenda, de que realment allò que facturo lligui amb allò que estic cobrant per bizum. Val? Aleshores, l'altra recomanació clara és separar clarament les targetes, tenir-ne una per l'empresa, una pel negoci, i l'altra a nivell personal. A nivell de particulars, bueno, això és un tema genèric, però que aplica en aquest cas de dir cuidado amb les donacions, cuidado amb aquells pagaments per bizum recurrents per ajudar a pagar despeses dels fills o els germans o a qui sigui, no? Però bueno, que aquelles despeses que de forma recurrent vagin sumant una quantitat important al cap de l'any i pugui entendre's per part d'Hisenda, si ho detecta, si ho comprova, que hi ha una donació que seria tributable, que haurien de pagar, no? Si volem evitar aquest risc, aleshores, i la quantitat és substancial o és molt recurrent o dura molt durant el temps, potser seria millor doncs, plantejar-se fer un contracte préstec i documentar-ho adientment per si ve gent de doncs, poder dir no, això no és una donació, sinó que és uns diners que li he deixat a un familiar i que me'ls tornarà. Si és així, no és una donació, no tributa, és un préstec. Evidentment, si això és veritat, doncs, cap problema. Si no és veritat, doncs, bueno, aquí tenim que anar amb compte i evidentment, valorar-ho cas per cas.
0: I una última qüestió, aquesta sí que també és important. Ho dic perquè si es dona el cas que un dona positiu en una d'aquestes inspeccions, és a dir, que no quadra el cercle, quines conseqüències podem tenir? Estem parlant de multes, de recàrrecs, de què?
1: Sí, si parlem d'autònoms, per exemple, estem parlant doncs, que haurien d'haver pagat més renta o més IVA, per tant, això vol dir que li farien pagar doncs, allò que estimen que s'ha cobrat i no s'ha declarat, amb la corresponent sanció. Sí. I si parlem de particulars i anem a l'àmbit de donacions, i igualment si gent ho detecta i no podem demostrar i acaba quedant comprovat que és una donació, comportaria pagar un impost amb la seva sanció. Sí. Això comportava més impostos i unes sancions per no haver-ho fet en el moment que tocava, segons el criteri d'Hisenda.
0: Molt bé. Doncs estarem al cas i molt pendents de tot això. Lluís Besart, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una sessió més.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Bon dia.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a Valls i estarem uns quants dies perquè hem tingut una oportunitat de poder parlar amb el Gis Muster i ens farà 5 cèntims de les figures del bestiari pel que fa a la conya de Vall de Diables de Valls. També ens parlarà de la mulassa i de l'os i els cavallets, també dels calçons i la geganta i Quaresma i el jaó. Tot això ens dona detalls, ho anirem escoltant en diferents seccions d'aquí de Cultura Viva de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, perquè Lluís ens dona 5 cèntims, es fa 5 cèntims a la història de cada un d'aquests bestiaris i també de les diferents figures. Avui, la secció d'avui, parlem referent o parlarem sobre el drac i el bou, que forma part de la colla de Vall de Diables de Valls. I tot això és el que ens ha explicat el Lluís. Hola, Lluís, què tal?
4: Hola, bon dia.
3: Nosaltres ens posem en contacte amb tu, en aquest cas, com a membre de la colla de Diables de Valls. Explica'ns una miqueta els orígens, si teniu bestioles, si no, quants components sou ara.
4: A veure, la colla de Vall de Diables de Valls la recuperem l'any 1985. Hi havia documentació des de la colla, hi ha documentació fins a la Guerra Civil. A la Guerra Civil hi ha al revés grups de diables que actuen a Valls, però hi havia, esclar, si anem anant tirant enrere, trobem documentació des del segle XV, en què es lloguen uns cascabells pel Vall de Diables per la festa de Sant Joan de Juny. O sigui que al segle XV, em sembla que és 1480 i alguna cosa, ja hi havia un Vall de Diables i ja es feia la festa major per Sant Joan, aquí a Valls. Aquest és el document més antic que tenim, perquè és un pagament, vull dir, és un lloguer d'uns cascabells i per això aquestes coses queden reflectides normalment, el que queda més reflectit són els pagaments. Després anem trobant, fins al segle XIX, anem trobant documentació de diables i que ens especifiquen més tal com era la colla de diables. Vull dir, al segle XIX ens parlen del Vall de Diables en passat, un vall que ja no existia en aquell moment, però el reflecteix molt bé, que és amb la base amb la que vam fer servir per la recuperació del Vall de Diables. Perquè els últims diables que hi va haver a Valls, abans de la Guerra Civil, eren diables que només anaven a... eren diables molt del carnaval. Colles de gent, de les entitats que hi havia en aquell moment, el casinos, tot aquell tipus d'entitats que feien les festes de carnaval, que llogaven vestits i que generalment se'ls llogava cadascú, es compraven cadascú els seus coets i anaven a tirar carretilles pel carrer. Aquests són els últims que nosaltres, quan vam recuperar l'any 85, encara vam poder parlar amb gent gran que havien fet de diables abans de la Guerra Civil. I inclús tenien vestits, el que passa és que eren uns vestits, evidentment, que llogaven. I llavors nosaltres vam donar més valor a la documentació de l'últim Vall de Diables, amb l'estructura de Vall de Diables, que no pas aquests últims que van estar actuant fins a l'any 36. Però, ja et dic, la documentació i història del Diables ve molt antic. Nosaltres l'any 85 recuperem no només els Diables, pensa que nosaltres la Unió Nelles de la Flama és una entitat molt gran que engloba molts elements de cultura popular. Fins a aquell moment, fins l'any 85, eren bàsicament colles de sardanes i havíem recuperat l'any 81 el Ball de la Primera, una dansa que només es balla a Valls i que també ja estava desapareguda i la vam poder recuperar l'any 81. Del 81 al 85 veiem les necessitats i comencem a recuperar, l'any 85 recuperem el Ball de Diables, recuperem el Drac i recuperem el Ball de Gitanes.
3: Ara mateix, quan sou?
4: A veure, l'entitat som 600 socis. El que passa que amb 600 socis hi ha de tot. Hi ha des de socis col·laboradors, que senzillament són o bé gent que ja no ve, gent que s'ha fet gran i ja no ve, o pares de socis nous, que també es fan socis ells. Gent amb actiu, el que és la colla de diables, has de comptar una trentena de persones aproximadament, tot i que les colles de diables són molt fluctuants en quant a número de components que surten en cada moment.
3: Comentaves dracs, el drac i el bou. Són dos elements, en aquest cas, importants pel que fa doncs, a la colla. Explica'ns una miqueta si tenen algun tipus d'agenda, com són, perquè la gent es faci una idea.
4: Sí, drac i bou són els altres dos elements de foc. Ja dic que l'entitat hi ha més coses, però de foc tenim aquests dos. També els dos estaven documentats. El 1764 hi ha un document, hi ha un llistat, es fan unes processons perquè no plovia i demanen pluja a la Mare del Lledó i al final, bueno, esclar, acaba plovent i llavors es fan una gran festassa per celebrar que ha plogut amb agraïment a la Mare de Déu i la porten des de l'església de Sant Joan el Lledó, bueno, fan tota una sèrie d'actes religiosos i el convent dels Caputxins, el que anava anant redactant totes les activitats que hi havia en aquest convent, explica que s'havia fet doncs, això, les misses i les processons i no sé què, i llavors ens diu, mireu si va ser gran la festa, que per aquesta ocasió es van restaurar o es van fer de nou i anomena els gegants, l'àliga, el drac, el bou, l'os, no se senteixo res. I tot aquests... I llavors diu, i a més van sortir 23 balls. En aquests 23 balls, evidentment, hi havia el ball de diables, hi havia ball de gitanes, hi havia ball de bastons, hi havia qui sap el que hi havia, a més, perquè aquests no els trobem al llistat. Els trobem amb altres coses, vull dir, durant els anys vas anant trobant documentació de totes aquestes danses que hi havia, però en aquest llistat reflecteix les peces que es van fer de nou o es van restaurar. I aquí és el primer document en què trobem el drac i el bou, entre altres coses, però trobem el drac i el bou. I aquests són els que vam recuperar el drac l'any 85, el recuperem junt amb Diables. Sí. És una peça feta de fibra de vidre i cartró, té dos caps, la peculiaritat del drac és que té dos caps, no hi havia fotografies de tal com... Bueno, fotografies evidentment no n'hi havien, però tampoc no hi havia ni dibuixos, ni gravats, ni explicació de com era la figura. Senzillament ens diu que hi havia un drac. I llavors, esclar, tirem d'imaginació i la colla que el van fer, que eren uns quants components de l'entitat, ajudats per l'escola Taller d'Art de Valls i l'Anton Gurí, que era el professor, ens posem a treballar amb la construcció d'aquest element i, clar, primer mirem una definició de drac i diuen, bueno, el drac és una serp amb ales, bueno, t'explica la definició literària del que és un drac. Clar, nosaltres amb la idea de la serp, fem això, fem una serp i ja, ens queda molt poca cosa, una serp no té més a les maquetes que estàvem construint. Uh-huh. Al final acabem cargolant aquella serp. Sí. I clar, el cargolala ja té un cert volum i llavors li fiquem dos caps que surten d'aquell volum de giravolts que fa la mateixa serp, li surten dos caps. I això que era... Va ser un conjunt d'afegits de totes aquestes quatre persones que vam anar en aquell moment a l'Escola d'Art, d'això en va sortir la maqueta que després es va acabar realitzant amb el drac actual.
3: Quan pesa més o menys el drac?
4: El drac, quan el vam estrenar, pesava 61 quilos. Ha anat agafant pes, perquè amb els anys, amb les successives restauracions, són 40 anys, 40 anys d'anar fent restauracions, clar, vulguis o no vulguis, se li acaba anant afegint alguna cosa de pes. No l'han pesat. Justament l'altre dia que vam tindre una sortida a Sant Quintí de Mediona, aquest cap de setmana passat, i estàvem allí el cap de colla del drac, i jo, i alguns portadors, jo me'l vaig posar, clar, jo ja fa anys que no el porto gaire, perquè jo el vaig fer, i fa 40 anys això, vull dir que ja no em toca massa portar-lo. Ara encendre i això, i amb la colla hi vaig igual. Però me'l vaig posar, dic, hosti, trobo que sí que em sembla que
3: pesa... Que ha augmentat de pes,
4: més,
3: no?
4: El drac més del que pesava, sí. I encara vam dir, el anirem a pesar. Anirem amb una bàscula d'aquestes de la cooperativa, d'aquestes de pesar els tractors, i que ens el deixin pesar per veure el que pot haver augmentat. I clar, jo sóc el que l'he restaurat cada vegada, i ja miro... Vaig molt en compte amb el tema del pes, perquè sé el que és el bestiari, i clar, n'he construït molt, i sé que... i n'he portat molt. Per tant, s'ajunten les dues coses, intento que pesi el mínim possible. Però, esclar, vulguis o no vulguis, les capes de pintura, els pedaços de fibra de vidre, totes aquestes coses, encara que sembla no res, perquè fas un pedaç en fibra de vidre i allò pesa grams, però clar, a base de 40 anys...
5: Tot doncs, suma, això, tot suma.
4: Ha anat sumant, sí, i ara pesa una miqueta més. Però quan se va estrenar, que sí que el van pesar, feia 61 quilos.
5: I es porta, el porta un únic portador?
4: Sí, sí, és un únic portador.
5: Déu-n'hi-do.
4: Sí, està molt ben centrat, de pes, i sí, es porta força bé. És un drac bastant arrodonit, com que és això que et deia, com una serp cargolada.
5: Sí.
4: Clar, no té aquella estructura de la cua cap aquí i les ales cap allà. Tot és molt compacte. La cua és, és el final d'aquest conjunt d'embolics d'una serp cargolada. D'allí surt la cua, però això tampoc és una cua que pengi molt enrere, ni és els caps són bastant a tocar del cos. Llavors, aquesta estructura el fa que a l'hora d'encendre queda molt bonic, perquè el foc queda, l'envolta molt, tot ell, i a més és bastant bo de portar, perquè no se te'n va cap enlloc. Sí que carregues els 61 quilos al damunt, però te pots deixar de mans, no cal que estiguis aferrat a les anses intentant fer el contrapès per allà on se te'n va. O sigui que aquest drac de portar se porta bé.
5: Del drac passem al bou.
4: El bou va ser un element, és molt més modern, el bou.
5: Sí.
4: Vam fer el bou normal, tradicional, que tira foc quan va de cercavila per les banyes i pel morro, i llavors, al moment determinat que ha d'anar de córrer foc, o quan ha de fer una cosa especial, se li posa una carcassa al damunt de l'esquena, i llavors allò s'omple de pirotècnia i tira una barbaritat de pirotècnia en el mateix moment de l'encesa. Una mica, doncs, vam voler adjuntar les dues coses.
5: Aquestes són les referències i les explicacions i els orígens que ens ha permès doncs, conèixer una miqueta més a la colla de Vall de Diables de Valls, al Drac i al Bo, de la mà del Lluís Muster. El proper entrarà més a les figures geganteres, aquí a Cultura Viva de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
6: La ràdio amb samarreta.
0: La informació més propera a tu
6: i la millor música.
0: La ràdio amb samarreta.

0: Sabies que existeixen llacs que canten? Un dels exemples més sorprenents és el fenomen conegut com a lake singing o ice singing, que es produeix quan la superfície d'un llac glaçat vibra i genera sons que semblen trets làser, sons electrònics o fins i tot melodies alienígenes. Aquests sorolls s'han enregistrat en llocs com el llac Baikal, el llac Superior i alguns llacs dels Pirineus. El mecanisme és purament físic, però impressionant. Quan el gel s'expandeix o es contrau per canvis de temperatura, es formen petites esquerdes llarguíssimes que transmeten vibracions al llarg de tota la superfície. Aquestes vibracions, en ressonar, produeixen sons que poden durar segons sencers i viatjar a gran distància sota el gel. Cada llac genera cants diferents segons el gruix del gel, la temperatura i la forma de l'esquerda, de manera que cada llac té una mena de signatura musical. Alguns científics comparen aquests tons amb els produïts per instruments de corda gegants, ja que el gel actua com una membrana tensada. El més curiós és que moltes persones el senten només quan caminen sobre el gel. Sembla que el llac respongui als seus passos.
1: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en 2 sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espais Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen determinant quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tot a l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils. Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Hm? Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis de la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen. La xocolata no fa preguntes. La xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de sol escoltant aquesta mítica banda de sol britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Que t'entrepà la sorra.
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí?
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte, correcte, correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, sí, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició. I és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia, enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és, segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, que és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què ens diuen. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó bé a mà, sí que és veritat.
1: Exacte.
0: Quina angúnia! Vinga, bons, però clar.
1: Faig un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, a què no s'has de quantat el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent. Recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, bueno, clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana. És divendres.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals. I avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que a tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que has aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'Oficina d'Habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donarien. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testim.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal, vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però, mentrestant, Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tota Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme i que, precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa, pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament el de Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi que havia revifat i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I, bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF d'aquí Sant Quirze. I, bueno, mentre vam tenir aigua vam estar apagant i quan es va acabar l'aigua, doncs, bueno, vam canviar de lloc perquè ja no teníem més aigua en allà. I, bueno, llavors l'incendi va anar creixent i vam de deixar-ho pels mitjans aeris perquè ja no hi podíem fer-hi res.
3: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
3: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern, com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. financeres per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
0: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
3: Sí, ahir a la tarda un mosso d'esquadra va aturar a trets un cotxe a l'Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament, a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai que, per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
0: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
3: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, Mútua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Centers són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
0: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
3: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell Los Sirex, Dan Peralbo i El Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
0: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Fins aviat. Bon cap de setmana.
0: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des d'UAU saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Parlem del ple de la Diputació de Lleida.

0: Posició al plàter.
1: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
0: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
2: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
0: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
2: I ho dèiem fa uns dies del Prèssec, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
0: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president d'Assaja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
3: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, i hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquestes onades de calor el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, com s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
0: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques els propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
2: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1 a 1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
0: A vosaltres, bon cap de setmana.
2: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
4: Bon dia.
2: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
4: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció i informen als usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no abaixen la guàrdia.
5: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques, i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
4: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
2: I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia 5è?
4: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia. I el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les dues del migdia al Camp Gran de la Quadra i les flames es van dirigir

0: cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
1: Marina Pérez Gol, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
3: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, gràcies.
1: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
3: Molt bé. Gràcies, nosaltres hi anem a saco paco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
4: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civil, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per a les persones que han fugit de casa seva.
3: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
4: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable, i al tornar la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir: i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
3: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
4: Per resumir, jo diria que no, i realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
3: Uh-huh. De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
4: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai, mai, mai hem de fer una evacuació. Sempre s'hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
3: Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
4: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vinguin els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per el que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
3: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
4: Sí, sempre... No sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos on el nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
3: Uh-huh. Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
4: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmaciola, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
3: Uh-huh. Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Venezuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
4: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
3: Clar.
4: És l'aigua.
3: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
4: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etcètera, etcètera, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
3: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
4: Bé, quan tenim l'incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
3: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
4: Aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials. Uh-huh. Mai farem cas de que digui el veí, etc etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
3: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
4: Sí, sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes. I no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers. Uh-huh.
3: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
4: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiar o d'amistat per en cas de que hi hagi una emergència els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans, i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportit, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de que s'hagi de buscar, la foto ens facilitarà que poguessin trobar aquesta mascota en concret.
3: Tota l'estona estàs parlant de prevenció, de fer proves prèvies, no? De fet, amb el canvi climàtic, els incendis forestals són cada vegada més intensos i difícils de controlar. I a tot això s'hi afegeix, per exemple, els que puguen estar provocats, no? Com creus que això hauria de canviar la manera de com ens preparem?
4: Bé, el canvi climàtic és un problema. De fet, m'atreviria a dir que el canvi climàtic ja està superat i ara el que estem és en un empitjorament climàtic. Però, clar, tot no és el canvi climàtic. Una superfície boscosa continuada sense espais de conreu o tallafocs artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. El que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i, clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, conec un, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessitem, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
3: Ja. Bé, Núria, estem arribant al nostre, a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
4: El que ella ha dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a un... a l'Ajuntament. És l'administració més propera. Has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
3: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
4: Moltes gràcies.
1: Molt interessant. Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, Núria.
2: Obert per vacances.
1: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
5: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
6: Ah, sí? Veus que bé, eh?
5: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link. Mira tu si pots des de la tablet, perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
6: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
5: Què dius ara?
6: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
5: Doncs no me n'havia donat.
6: El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
5: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
6: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
5: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
6: Com que ho creus, David?
5: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter, i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
6: Home, el primer que has fet, per començar, és iniciar sessió. I el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
5: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
6: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
5: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
6: Com?
5: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
6: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
5: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no ho veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no vol la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta. Però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa. No cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat. Hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa. Que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, eh? El David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així que fem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran Espanya i Argentina a la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Més que altres anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queden més.
5: Sí, vam haver de... Bueno, ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits...
5: Sí, sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no? Que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Són, els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamine Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, eh? Vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres,
5: no.
4: Aquest és el més codiciat.
5: No, no. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Ja, parlant de negoci, abans ho comentaven, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos, doncs que no són oficials.
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, al producte.
4: Em sembla que si no vaig mal entesa, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, n'hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no?, com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo.
5: Exacte,
4: que per
5: sí.
4: Conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum... però que el pots treure. O sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, n'heu venut més de stickers o n'heu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la dels stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la dels stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si t'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones, igual, però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: s'acaben aconseguint.
5: La distribució de Panini és la que és, és per tot el país, per
2: tant. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Latina Forest. L'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat denuncia que la reducció d'una hora d'entrenament per la temporada vinent posa en risc la preparació dels seus equips de competició. La presidenta de l'entitat, Cristina Muñoz, assegura que la redistribució d'horaris a les instal·lacions municipals deixarà un dels grups de més nivell entrenant només una vegada per setmana, una situació que considera incompatible amb la competició federada. Fins ara, les esportistes del club entrenaven en dues sessions setmanals i denuncien que la pèrdua d'una d'aquestes sessions perjudicarà el grup de competició de més nivell. L'entitat ha presentat tota la documentació i els arguments necessaris per intentar recuperar aquest espai, però fins ara no ha obtingut una resposta favorable. El club confia que la situació es pugui reconduir abans de l'inici de temporada. Més notícies. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el camí perquè els santcugatencs Raül Romeva i Albert Royo siguin amnistiats en el procediment que tenen obert davant del Tribunal de Comptes per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i a l'acció exterior de la Generalitat. La decisió, però, no amnistia directament Romeva i Royo, sinó que serà el Tribunal de Comptes qui haurà de reprendre ara el procediment i resoldre si extingeix la seva responsabilitat comptable en aplicació de la llei d'amnistia. El partit independentista Alhora, fundat fa 2 anys per Jordi Graupera i Clara Ponsatí, ha presentat aquest dijous Maria Vila com a candidata a l'alcaldia de Sant Cugat per a les eleccions municipals del 2027. Vila ha justificat el seu pas a la política institucional pel buit que, en la seva opinió, ha deixat el procés independentista i ha defensat que cal reconstruir la política des del municipalisme. Ha obert la porta a la ciutadania a sumar-se al projecte i a fer arribar les queixes i propostes per tal d'elaborar el seu programa electoral. I la neuropsicòloga i codirectora d'Espai Cercles, Maria Corchero, aconsella que per afrontar unes vacances amb el mínim de pantalles possible fem un planning diari que ens ajudi a omplir el temps. Segons l'experta, aquest pla diari hauria d'incloure hàbits, petites responsabilitats, temps de joc lliure, activitats a l'aire lliure i espais per socialitzar. No obstant això, remarca que ha de ser una proposta flexible que permeti activitats improvisades i canvis de plans. També considera útil elaborar un pla digital familiar que estableixi quins dispositius s'utilitzen, en quins continguts són adequats i en quins moments es poden fer servir. El pla digital ha d'estar adaptat a cada membre de la família, inclosos els adults. I fins aquí les notícies. La informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a xarxes i cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Obert per vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria, ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat me la fotria ben presa, eh?
0: Però això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. Aquí mira, diuen els oients. Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla, comencem per això, pels àudios, i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu, escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja veus, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: Hem tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també, també té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs diria, ja la coneguda, ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què et diria, allò, un cuscús... amb verdures, vol que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, eh? No m'havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. Ai, i és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta, clar. Alerta. Sí, sí, sí, la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, vinga. Aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina que ha fet una al·lusió a la seva àvia i és possible que a l'última intervenció que fem abans de tancar el programa l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé.
1: Així que, de moment, et passo la Marina. A veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però l'àvia està indignada.
0: L'àvia està indignada. Això mereix una resposta, àvia de la Marida, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí. No me les podria... Deuen ser bones, les genties, eh?
1: Home, imagina't. Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és un repte pel final de programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marida. Clar que sí.
1: Vinga, va, línies obertes.
0: Molt bé, Enric, això és tot de moment?
1: De moment és tot. Mira, et faig una última, que en Pere de Sanaüja, gran població de secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja. Aquí. Molt bé. Molt bé.
1: Apa.
0: Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara, continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga. I és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragall.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa. I qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és, és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important, i llavors veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra que oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar, però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve, i llavors normalment a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui, i després, doncs, al juny ja tenir la idea, i sigui la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas, sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és del gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 €, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració a la Garriga, que vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments. Per nosaltres és un aspecte molt important. Per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs, tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú, feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la Ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, y luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincha. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan, pero sale más agua. Sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atregui a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir em vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici a l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la Festa Major, és a dir, previ inicis de la Festa Major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la Festa Major, ho fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici de Festa Major, nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la Festa Major.
5: Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils de fer per emportar-vos fora de casa, de camí a la piscina i a la platja, a la Garriga trobareu un gran ventall d'idees. I és que cada mes de juliol no faltarà d'un lloc per gaudir del bon ambient i de la millor cuina de proximitat. I avui, i aquest cap de setmana encara teniu l'ocasió de venir per tastar qualsevol de les 31 propostes de la 14a ruta del Pinxo.
0: És una proposta, aquesta ruta del Pinxo, que avui ens ha portat en forma de reportatge als companys de Ràdio Silenci amb el Marçal Aragai al capdavant. Vinga, va, que seguim endavant.

0: I és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
1: perquè
0: estàs
1: tu? Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament.
0: Sí.
1: Jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, sí. Encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del festival Altacústic.
0: Ah, sí, l'Altacústic. És molt conegut l'Altacústic, Altafulla, que sé.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, sí, s'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici, ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí, i ens toca un dia llarg.
1: Un dia llarg, un dia llarg. Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està. Però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so. Parlant del so, després si vols entrem en l'il·luminació.
1: Sí, però sí, tant.
2: O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més, més

0: estan fent una producció d'aquest, no? Reben un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com, per exemple, els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
0: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, de la llum... O sigui, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon munt... Cada vegada més, cada vegada més ves concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Alta Acústica, és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no? Que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
0: Exacte, o sigui, aquí... De fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que són... Bueno, van uns tòtems, amb uns mòbils, és una... Es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Segur que avui, aquest vespre, circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alta Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça, o d'un altre espai on té lloc un concert?
0: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és, si saps el que fas, no?, bàsicament.
1: El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari. Però realment, aquests 10 minuts, què és el que passa tècnicament?
0: Aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'Alta Acústica els canvis estan ben pensats des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista... pot ser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat, perquè comença un, comença l'altre, i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
1: Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors...
0: Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí, però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no?, la motxilla del tècnic, no?, que sempre diem on portem cintes, algo de roba, no?, perquè de vegades plou o el que sigui, però sí, tu trobaries, doncs, flycase. Amb coses.
1: Flycase, són aquestes maletes, no?, amb anses tan reforçades per portar els equips.
0: Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no?, al final dius... Hòstia, cap tot una furgo, eh?
2: Eduard, sí? Però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
0: Exactament, sí, sí. Abans, recordo... Jo vaig començar en aquelles èpoques, no?, on anaves amb una taula de 40 canals enorme, un rack de dinàmica, de compressors, sequenciadors i de més, no? Tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, eh? O sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no? Perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no? I al final cada foc era un color. Avui dia amb el LED ja això ha canviat també.
1: I la potència també, entenc.
0: I la potència també. Avui amb equips molt més petits fas més coses. Una taula digital avui és molt més petita que una taula... de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
0: Exacte, sí. Però és molt còmode.
2: Això
0: també.
2: Està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia...
1: Alguns encara ho fem, Núria, això.
0: Dono fe que l'Edu faci, sí.
2: Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que soni bé a tot arreu. Però sí, jo també tinc... Queda aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
0: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà a moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, per cert, ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alta Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, al Xavier. No sé si a tu te n'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant...

0: En les proves?
1: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó. Però no, les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història d'Edwin és... Vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no? I és interessant. Però sí, ara... Avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament. I crec que ara... Comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no?, una mica. Estem fent una entrevista a un tècnic de so, no?
0: I tant. Ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alt Acústic. Aquell primer festival era molt més petit. No sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
1: Doncs no, la veritat és que no. No, perquè vam començar amb un... amb molt poqueta cosa, no?, es podria dir. Tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar. Va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sí. Sembla que sí. I parlant un dia al carrer, no?, vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la Vila Closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no? I vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no?, aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no?, i vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
0: Una de les gràcies de l'Alt Acústic és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i enguany pujarà a l'escenari.
1: Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
0: No va arribar a venir al final?
1: No, va ser l'època de la pandèmia. I em sona, però clar, ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no. Però mira, de fet, ara que ho deies, la Judit, me'n recordo, o sigui...
0: O el Petit de Calaril, per exemple,
1: també. El Petit de Calaril, que ha fet grans coses, no? Sí, en Ferran, Palau... Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer Alt Acústic.
0: Aquesta era la filosofia des del primer dia, la de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
1: Sí, era que la gent pogués, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent demana més, no?
0: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes... El nom Alt Acústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so Alt Acústic. Això sona Alt Acústic.
1: Exacte, sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la... Me'n recordo de la Naix Vila. Va ser un concert també molt íntim, molt petit. Però també hem tingut la Ludwig, hem tingut a Egon Soda, a un Finished Sympathy, mm-hmm. O sigui, grupassos de rock and roll.
0: Aquest any, Núria, mira, hi passaran artistes com Joina, ho dèiem ara, també Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen. Això serà a partir d'aquesta tarda vespre i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara. De fet, em penso que s'han pogut escoltar les campanes de 11:15 aquí al campanar de la parròquia de Sant Martí.
2: No enganyem, sou al carrer,
0: I tant. I també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
2: Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Alt Acústics, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies.
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Doncs en aquests moments hem de seguir destacant una incidència a la T7 a Camarla, en sentit Barcelona, on han topat un camió i diversos turismes, i en aquests moments encara hi ha 3 quilòmetres de lentitud, tot i que els vehicles ja estan retirats. Si anem a l'àrea metropolitana, destaca la retenció de 2 quilòmetres a Barberà, a la P7 en sentit Tarragona, les rondes amb força mobilitat i els accessos nord com la C33 i la C58 amb problemes de Montcada cap a Trinitat i rondes. Per tant, demanar-vos de nou cautela. Bona tarda.
0: Gràcies i bona tarda, Sílvia.
2: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.

0: Més que Animals és una associació dedicada a la protecció i cura dels gats de carrer i de les colònies controlades a Badalona. A través de la seva tasca, rescaten gats en situacions de risc, gestionen colònies lliures i fomenten l'adopció responsable. A més, treballen per conscienciar la societat sobre la importància de respectar aquests animals i evitar l'abandonament. Marxem fins a Badalona per parlar amb Marta Payà, presidenta de l'associació Més que Animals, i amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta Payà. Què tal, Marta? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Molt bé.
1: Com va sorgir la iniciativa de crear Més que Animals? És a dir, quines necessitats vau detectar?
2: En principi, a mi em va vindre aquesta necessitat o em van demanar ajut perquè resulta que la colònia que hi ha dintre del parc de Calarnús la gestionava una noia que per problemes de salut ho va tindre que deixar-ho. Aleshores es van trobar amb una quantitat d'animals allà dintre que no sabien com ho havien de gestionar-ho. I jo, que sóc veïna del centre, aquesta persona em va dir, ostres, no et sabria greu a veure si poguéssim sentar-nos a parlar-ho amb l'Ajuntament perquè estan buscant i jo sé que tu sempre estàs ficada en aquests temes. I va ser a partir d'aquí que vaig pensar que seria una molt bona iniciativa poder agafar la colònia del parc.
1: Quin repte es comporta la gestió de colònies de gats de carrer?
2: Home, gestionar una colònia, el primer repte és controlar la colònia. Aquest és el repte potser prioritari, no? On realment es pugui esterilitzar tots els individus que hi viuen i que d'alguna manera puguem tindre el control d'aquesta colònia perquè els animals que hi viuen visquin bé, se'ls hi pugui donar totes les atencions a nivell de veterinaris, a nivell d'alimentació. Aquest és el principal, o jo crec, el que s'ha de tindre molt clar, no? Aquest control de la colònia, que no se't desmadri.
1: Uh-huh. I com determineu si un gat ha de romandre en una colònia lliure o si és candidat per una adopció?
2: Mira, potser l'experiència et dona aquest veure, no? Així d'entrada què pot passar, tot i així t'equivoques. Uh-huh. Però quan veiem que l'animal, que sempre estan molt espantats, els veiem que d'alguna manera és possible doncs, que pel caràcter que tenen una mica proper puguin ser animals que opten a una adopció, se'n van a cases d'acollida. I els que veiem que d'alguna manera potser són animals que han estat molt de temps visquent al carrer i potser una casa d'acollida no s'adaptarien, els passem a la nostra colònia d'aquí del Passadís, que hem fet uns catios tancats i allà dintre passen un temps i a vegades a partir d'aquí determinem que potser també era un gat que podia anar el podien posar mm-hmm. dintre del procés d'adopció i ho fem sense cap problema.
1: Ens podria explicar una miqueta el procés de rescat d'un gat en situació de risc? Com ho feu?
2: Doncs, en principi, moltes vegades la gent es pensa que anem a rescatar el gat i pim-pam, ja hi som, ja l'hem rescatat i ja ens l'enduem. No. Moltes vegades ens avisen d'alguna situació en concret, doncs, que han vist uns gats o que han vist un gat ferit o jo què sé, un gat que s'ha ficat a dintre d'una casa o a dintre d'un jardí o una gata que ha parit. I a vegades això ens comporta estar uns dies intentant guanyar-nos la confiança d'aquest animal perquè ens caigui dintre d'una gàbia trampa, perquè clar, la gran majoria de vegades mai s'agafen i es posen a dintre un transportín. Normalment sempre a darrere hi ha tot un procés d'unes gàbies trampes, de crear una rutina d'alimentació, fins que aconseguim que aquell animal confiï en nosaltres mm-hmm. i cau a dintre de la gàbia trampa.
1: Com funciona el programa de cases d'acollida? És a dir, quina importància tenen en la vostra tasca?
2: Les cases d'acollida és el més important perquè puguem rescatar el màxim d'animals del carrer.
1: Vosaltres no sou una protectora?
2: No som una protectora. Nosaltres som una associació. Uh-huh. I la gran diferència està en que nosaltres som un grup de gent, amant dels gats en aquest cas, que el que hem fet és que hem reunit esforços, hem creat una associació i a partir d'aquí doncs ajudem, en aquest cas estem treballant pel poble de Badalona. Tot i que rescatem gats potser d'altres llocs, però bàsicament el 90% estem treballant a Badalona.
1: I quines característiques ha de tenir una bona família adoptiva?
2: Doncs
1: perquè no tothom.
2: No, tothom. Clar. Jo penso que hi ha gent que evidentment li agrada ser o poder adoptar, però nosaltres sí que tenim molt clar que a vegades, tot i que se'ns enfaden, no tothom està capacitat per poder ser un bon adoptant. El primer i el més important és que tota la família a una tinguin clar que volen arribar a fer una adopció. No em val que sigui la mare i el pare no, o que no. Vull dir, ha de ser tothom que tingui molt clar cap a on volen anar.
1: I què els hi feu, com una mena d'entrevista prèvia?
2: Sí, jo potser a diferència de totes les altres associacions, nosaltres no fem qüestionari. Uh-huh. A mi m'agrada molt reunir-me amb el possible candidat, prèviament parlo per telèfon, en allà ja passem una senyora criba, i a partir d'aquí aleshores em reuneixo amb ells. I llavors sí que exposen el que, les seves necessitats, i jo a partir d'aquí doncs, veig quins són els gats adients per aquesta família.
1: I com reacciona la gent davant de la feina que feu? Us trobeu amb suport o amb oposició?
2: De tot. Ara sembla que hi hagi una mica més d'empatia cap al tema dels gats i que realment potser sí que trobem un grup important de gent que ens ajuda i que, si més no, doncs, per exemple, s'han pogut fer rescats doncs, amb el suport de veïns, hem pogut fer rescats doncs, coordinant gent, que això era impensable abans i ara ho estem aconseguint. Però també ens trobem doncs, la situació de la típica persona que és un tocanassos. Llavors, doncs, jo què sé, en el parc, per exemple, de la colònia que tenim ara del Passadís, 30 anys porten els gats en allà. Mai ens hem trobat en cap problema. Tothom, superbé, els veïns. Ara tenim un parell de persones que, bueno, sembla que els hi molesti que els gats estiguin en allà, no?
1: Ja.
2: Bueno, aquestes coses passen, però a vegades et sorprens que a qui li molesten els gats o a qui en un moment determinat et diu, home, i potser són gent que estan alimentant i els hi molesta que ens emportem aquell gat potser perquè està ferit o perquè no és el millor lloc, entens? O sigui, hi ha unes coses a vegades una mica incoherents, però bueno, això ja ho fa, el món animal és una mica així.
1: Quines són les principals causes d'abandonaments de gats avui dia?
2: Nosaltres, bàsicament, els gats que ens trobem abandonats, curiosament, et puc dir-te que tots han viscut en família, que és la gran pena aquesta,
1: sí.
2: I que segurament el tema econòmic sigui una font important d'abandonament. El no esterilitzar-los, perquè els trobem sense esterilitzar la gran majoria de vegades, i això comporta doncs, que a vegades la gent, quan el gat comença a entrar amb cel, que és una mica tocanassos, perquè la veritat és que és una mica insuportable, doncs obro la porta, o ens els deixen a les colònies, que això també és un altre problema que la gent ha de saber. Un gat a dintre d'una colònia no té moltes possibilitats de sortir-ne, perquè els gats són territorials i els fan fora.
1: Clar.
2: Llavors, la gent es pensa que, mira, el deixo aquí perquè hi ha més gats i s'adaptarà, i no. Jo penso que, bàsicament, que els abandonaments venen per això, potser per tema econòmic, i perquè a darrere no hi ha una associació que ha fet aquesta adopció. Entre veïns es donen els gats,
1: Clar. La
2: meva gata ha parit, tu en vols un, jo te'l dono, potser aquella persona quan són petits, ai, mira que bé, i en el moment en què aquell gat comença a créixer o s'ha d'esterilitzar perquè comencen amb trencel, doncs aquí ja se'ls hi fa... Bueno, clar. Si ho fa una associació, això no passa. Nosaltres els gats els donem esterilitzats i si no, amb el compromís d'esterilitzar, que és molt diferent.
1: Ara que estàs mencionant això de l'esterilització, quin impacte té això en el control de les colònies?
2: Home, et diria jo que és el factor més important. Si tu tens els gats esterilitzats, les colònies estan totalment controlades. Si tu els gats no els esterilitzes, allà hi ha un descontrol brutal. I descontrolar una colònia és el pitjor que et pot passar.
1: Anem a parlar de finançament. Com us financeu vosaltres? Com poden col·laborar les persones interessades?
2: Nosaltres, per tirar cap endavant el projecte, demanem subvenció del nostre projecte a l'Ajuntament de Badalona. Després, aquesta ja portem un parell d'anys que també el demanem en el Ministeri de l'Interior, que també hi ha un moment a l'any que ho pots fer-ho i també demanem subvencions. Tenim el Teaming, que és un import ridícul perquè és un euro al mes, però amb la suma de molta gent fa que tinguem uns diners importants cada mes. Després tenim socis que fan aportacions trimestrals, tenim altres que ens fan ingressos quan ells volen a la nostra compte. Intentem estar a tot arreu que podem per buscar la manera de sortir i tirar cap endavant el projecte.
1: I què es pot fer per conscienciar la població sobre l'abandonament i el respecte pels gats de carrer?
2: Home, jo crec que el primer que s'ha de fer és des de petits ensenyar-ho.
1: L'educació és fonamental,
2: clar,
1: no?
2: Això no s'ensenya. O sigui, les escoles haurien d'estar sumament preparades per saber doncs, que els nanos viuen amb gats i que hi ha gats al carrer i que tenen les seves cases i que realment hi ha colònies de gats. Això és molt important. Nosaltres tenim una colònia aquí a la Lola Anglada, a l'escola, que estan tocant. Doncs aquesta escola penso que aniria molt bé. Ho vam fer una vegada, ja no ho hem fet més, que vam fer un vermut solidari. Però és molt important que aquesta canalla que està al costat de l'escola sàpiguen que tenen, que estan compartint espai i que hi ha uns gats que viuen en allà.
1: O sigui, creus que des de les institucions, és a dir, les escoles i tot això, haurien d'involucrar-se més clar. En tot aquest tema, no?
2: Clar. És que s'hauria d'involucrar, no només és posar una pancarta i dir aquí hi ha una colònia, que sí, que està molt bé, eh? Però penso que darrere d'haver-hi tot una educació i sobretot valors, que, no, que el respecte cap als animals sembla una cosa tonta, però no és tonta, vull dir, és summament important que els nanos que no tenen respecte cap als animals, com seran el dia de demà?
1: Clar.
2: És, i això ho veus, eh? O sigui, és que ho veus. Nosaltres estem molt oberts a la colònia, que estem fent voluntariat, i ens venen pares amb els fills i ens diuen que necessiten que inculcar aquests valors. I aleshores ens demanen que si poden fer un voluntariat a dintre de la colònia, doncs perquè el seu fill, l'altre dia em deia una senyora, els meus fills volen adoptar, i jo els dic, anem a conèixer primer el que és un gat de carrer, com se l'han trobat, i a partir d'aquí pensem en fer l'adopció, però comencem des de la base. Això és molt important, perquè aquests nanos el dia de demà tindran molt clar que quan veuen un gat al carrer... Els gats no viuen al carrer perquè estan avorrits o perquè no tenen... No, és que els gats malviuen al carrer. No hauria d'haver-hi gats al carrer. Ni un. I n'hi han. I n'hi han per culpa de la gent irresponsable, no per res més.
1: Quins són els casos més impactants que heu vist com a associació?
2: Bueno, diria que n'hem vist un fotimer de coses que a vegades et penses... I això per què ho fa la gent, no? Que sé, el cas d'una senyora, per exemple, una professora d'universitat... que em va dir que s'havia trobat una gata, que allà Eduardo Marquina, o canvia darrere, a veure, em sembla que està amb cel, bueno, total, faig tota la moguda perquè me la porti, tota la història, i la gata era la seva gata.
1: Ostres.
2: Pretenia que li esterilitzéssim la gata a cos zero, perquè ella era la seva pròpia gata. Quan jo li vaig dir, vostè no pot emportar-se en la gata perquè aquesta gata és de l'associació, bueno, van venir els Mossos, va vindre l'Ajuntament, la que es va liar en el veterinari va ser poc. I era una senyora amb estudis, sí. Amb un poder adquisitiu, i pretenia fer la gran... Què tu dius? I per què? Passen, aquestes coses.
1: Sí.
2: I a vegades qui més té és qui menys fa.
1: Els ajuntaments i les institucions donen un prou suport a la tasca que feu?
2: No. Tenim Badalona, per exemple, que és on jo treballo. Et puc dir que l'Ajuntament de Badalona no mira cap als animals. No penso... Ni van de la mà de les associacions, ni estan. O sigui, ara estem a la mes d'abril i encara no hem cobrat la subvenció del mes de l'any 2024. Com es pensa aquesta gent que jo tiro cap endavant un projecte que quasi ens hem gastat 40.000 euros en un any i que encara jo no tinc ni un duro de l'any passat? I estic ja amb el 2025. O sigui, si no n'hi ha un suport econòmic i no hi ha una manera de què podem fer, anem de la mà, intentem organitzar-nos i fer les coses amb les associacions i ajuntament, el d'aquí a Badalona van sols. O sigui, ells decideixen si fan una fira o no la fan, doncs potser no és necessari fer una fira i és més necessari esterilitzar. Saps? Fan coses que a vegades... No sé per què no hi compten amb les associacions i jo penso que sortirien guanyant, però molt més del que estan ara.
1: Diries que fa falta diàleg, potser.
2: Falta diàleg, falta que entenguin les persones que estan gestionant aquest negociat, que entenguin què és el que fa. O sigui, potser haurien de portar ells alguna gestió d'alguna colònia i potser se n'adonarien de que no és tan senzill, de que et dono pinso i hi ha esterilitzacions. Ara, per exemple, estem sense esterilitzacions. No s'han licitat les esterilitzacions. Aquest senyor ha de saber que està fora de la llei. Entens? Llavors, fem una feina que després la parem, després la tornem a engegar, després ens torna a anar bé, ara ens torna a anar malament. Tota la feina que vam fer l'any passat d'esterilitzar, ara s'ha parat, vol dir que tornarà una altra vegada, es tornarà a incrementar la població. Les associacions que no paguin elles les esterilitzacions, se'ls desmadrarà una altra vegada les colònies que mitjanament haurien de tenir controlades.
1: I ja per anar acabant, et vull preguntar que quin és el vostre somni per al futur de Més que Animals i pels gats de carrer?
2: Home, a mi m'agradaria que no hi haguessin gats de carrer. La veritat és aquesta. O sigui, penso que els gats al carrer no viuen, malviuen. Tot i que les nostres colònies, també t'he de dir, penso que els gats que hi viuen realment viuen en un hotel de 5 estrelles. Jo he vist moltes colònies de gats i no són com les que tenim nosaltres, almenys... ni per l'espai ni com estan adequades. O sigui, no només és l'espai, que sí que és maco, però a darrere hi ha una feinada increïble perquè aquelles colònies estiguin totalment equipades perquè, d'alguna manera, doncs, els gats que viuen allà dintre visquin mitjanament bé. Ara, a mi m'encantaria que no hi haguessin gats de carrer, M'agradaria que tots els gats estiguessin ben atesos, m'agradaria no viure com estic vivint ara a diari, gats parint pel carrer de qualsevol manera, cadells que es moren, vull dir, això és molt dur per la gent que ens encanten els animals o que lluitem per ells, i mm-hmm. això ho veiem a diari. Animals que no estan atesos, que es moren de qualsevol manera. Això és el que jo lluitaria. I després m'agradaria, evidentment, que més que animals que s'està fent gran, doncs que realment la gent jove estigués al darrere de tot això i comencessin a agafar una mica el relleu, no? Estic intentant obrir-nos, ens hem obert moltíssim a la gent jove, tenim un grupet de gent que ens està ajudant, estem construint una nova colònia i els veig allà bastant involucrats. I jo penso que és molt important obrir-te com a associació perquè tota aquesta gent jove comencin a conèixer els valors, el que fem, de quina manera ho gestionem, perquè sempre som gent gran els que estem al darrere de tot això. O sigui, sí, ho fan, però al cap d'uns dies o uns mesos ja s'han cansat. És com que no hi posen el 100%, no? Uh-huh. I ara sembla que tenim un grupet que tira.
1: Molt bé, doncs Marta Pallà, presidenta de l'Associació Més que Animals, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
2: Gràcies, Anna, igualment.
3: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: I ara al Connectats és temps per parlar de la llengua. S'estan acceptant socialment els barbarismes i les incorreccions en català? Per què tenim la sensació que cada cop parlem pitjor? Tot això té solució? Doncs per respondre a aquestes i algunes altres preguntes, marxem fins al Prat Ràdio. Víctor Asensio García, endavant.
1: El català està incorporant cada cop més incorreccions, sobretot a l'hora de parlar-lo. Per això avui volem parlar amb en Benjamí Company, que és professor del Centre de Normalització Lingüística del Baix Llobregat Sud, aquí al Prat. Bona tarda, Benjamí.
2: Bona tarda.
1: Un moment, que se m'ha caigut el micro.
2: No, se m'ha caigut.
1: No t'escolto bé?
2: No, tampoc, no em sents bé.
1: A veure,
2: una altra cosa.
1: Què està passant aquí? Per què estem incorporant cada cop més barbarismes? Ara els parlem, aquestes incorreccions, quan parlem com se m'ha caigut, no oloro, no t'escolto.
2: M'ho estàs preguntant, però ja saps la resposta, la influència brutal que està fent el castellà i també doncs, la poca formació que hi ha amb la llengua, etc. I ja està, no hi ha res més, perquè això del no oloro, això no té res a veure. O sigui, és una cosa del castellà. No.
1: Però, per exemple, aquest no t'escolto, que s'ha normalitzat, podríem dir, de forma brutal. Mm-hmm. Pràcticament tothom ja diu no t'escolto, o no escolto la ràdio, no escolto la música. També ho sentim en castellà. Això també passa molt de no escucho la ràdio, no sí. T'escucho. Què està passant? Per què no sabem diferenciar entre l'escoltar, que és una escolta activa, i el sentir, que al final és un sentit del cos humà?
2: Perquè, de fet, tot es redueix cada vegada a lo més còmode. Cada vegada anem a reduir amb les llengües. O sigui, imagina't, parlaven el llatí amb declinacions, no? Vull dir, si era nominatiu, era rosa, si era no sé què, era rosae o rosa. Tot això s'ha convertit en una sola paraula. Per tant, jo penso que estem fent el mateix i tenim la sensació aquella de que ens anem, de que això és un caos i que ens anem a la merda. Bueno, clar, sí.
1: Però anem a la merda o no?
2: Sí, però de fet, les homilies d'Organyà, que ara hi han passat de moda perquè hi ha uns documents més antics i tal, però les homilies d'Organyà, que es prenen com a referència de les primeres indicacions de que hi ha una altra llengua que ja no és llatí, de fet, són això que estem fent avui, no? Vull dir, també devíem pensar el mateix, ja no es parla com abans, ja el que es parla és una espècie de llatí, xapurriau, no sé què, i era el català, i ara ens està passant el mateix. I ja no parlem dels pronoms.
1: Per tant, potser ara som ja dos iaios enfadats cridant al cel?
2: Ja comencem. Bueno, jo sóc més iaio que tu, evidentment, però sí. Tu ets un, diguéssim, allò... T'estàs convertint en un arqueòleg de la llengua. Mm-hmm. Sí, i a més, t'hi veig futur, eh? T'hi veig futur.
1: Sí, bueno, a veure, no sé sí. Si els arqueòlegs tenen molt de futur ja desenterrant sí. Coses, imagina't els de la llengua, que tampoc, diguéssim que... Vinga, anem a parlar d'aquests barbarismes. Tu t'hi deus trobar moltíssim, sobretot perquè fas classe a moltes persones que volen aprendre català, que estan traient-se fins i tot títols superiors, com pot ser el C2. Mm-hmm. Quins són aquests barbarismes, aquestes incorreccions més normals, més habituals que trobes tu a classe?
2: Els mals usos o la supressió de pronoms, això és una cosa sobre la... amb la qual estem lluitant, però saps allò quan estàs lluitant amb una cosa que dius no, això ja no arreglo, no? Vull dir...
1: Quixot contra els molins, no?
2: Diguéssim. Exacte. Vull dir, és impossible. Vull dir, estem arribant a un moment de degeneració. Jo fa uns 15 anys, em sembla, una companya em va dir... Diu, això dels pronoms se'm va la merda, que ho tinguis en compte, d'aquí 20 anys res, eh? I me'n vaig enriure, la vaig criticar durament per darrere, evidentment, amb els altres companys. Mireu què diu aquesta i tal. I ara han passat més o menys uns 15 o 18 anys, potser 20, no me'n recordo. I penso que sí que té raó, d'aquí 20 anys ja no... Vull dir, a part d'aquests que tenen tanta similitud amb el castellà, no, porta-me-la, trae-me-la, aquests així, doncs, no, la resta, o sigui, els que no tenen res a veure amb el castellà, això desapareixerà.
1: Però és curiós, perquè si fem una història, no?, de com s'ha parlat el català a Catalunya, hem tingut una dictadura on es prohibia l'ensenyament en català, on la difusió en català era molt reduïda, moltes vegades en àmbits fins i tot podríem parlar de clandestins, en altres àmbits sí. No, però el català ha estat en una situació de crisi institucional molt greu, d'atac institucional molt greu, i en canvi ha sobreviscut, i de fet hem sentit els nostres pares i avis a vegades parlar pitjor que moltes generacions intermitges, que l'han après millor, que han incorporat els pronoms febles, que potser molta gent de Barcelona no ho feia, etc. I ara tornem una mica endarrere. La influència del castellà ha estat igual. Com pot ser que ara passi això?
2: No, la influència del castellà no ha estat igual. No. O sigui, les onades immigratòries formen part de l'explicació d'això. Vull dir, només cal mirar el Prat, d'acord? Vull dir, als anys 40 hi havia, no me'n recordo, no? Ho invento, 20.000 persones, no? I als anys 70 ja érem... 50.000, no? Una cosa així. Clar, en pocs anys això ha costat molt de... O sigui, ha estat pràcticament impossible el que deien en una revista de política lingüística que llegia jo, deien, als anys 80, deien, estem en un procés de reindigenització de la societat. I vaig pensar, ostres, que ben pensat, és veritat, anys 70 ha vingut molta gent, 60 sobretot també, però 70 va ser brutal, molta gent de la resta de la península, la resta d'Espanya, doncs s'han de sociabilitzar o socialitzar o com sigui amb la llengua i amb la cultura catalana. Ja ho arreglarem. Jo pensava, als anys 80, que començava jo a treballar amb això de la normalització lingüística, pensava, ja ho arreglarem. No hem arreglat. A veure, sí, hem arreglat moltes coses perquè moltes persones que són fills o filles d'immigrants, doncs parlen català, no amb tota normalitat, amb més que normalitat, i treballen a política lingüística, fins i tot.
1: Vull dir, que fins i tot podem dir que és gairebé la seva llengua materna, potser exacte, no ho és del tot, però exacte, pràcticament, no?
2: I per la gent així, que m'emprenyen molt, que són els hiperpuristes de sang i tot això, que això és una cosa que la detesto, vull dir, jo tinc sang aragonesa, i sang d'Albacete, que Albacete ja no me'n recordo què és Castilla la Mancha, no em sembla? Sí,
1: sí.
2: Doncs això. Vull dir, i no passa res, la meva besàvia era... En aquella època era murciana, no era d'Albacete.
1: Sí, que encara no s'havia dividit...
2: Sí, exacte.
1: Clar, pels més joves, això de les comunitats autònomes és una cosa més moderna.
2: La meva àvia, exacte, la meva àvia era murciana, però vull dir, sé que... Besàvia, la meva besàvia era murciana, i sé que parlava català sense cap problema. La meva àvia materna era de Saragossa, era manyà, però manyà, parlava català, i va viure sempre a Barcelona, no és que, bueno, que aquí el Prat, no, va viure al carrer Mallorca, a Barcelona, tota la vida, fins pocs anys de morir que va venir aquí el Prat, i parlava català amb tota la normalitat, amb defectes típics de fonètica de Barcelona, fins i tot.
1: I tant, el Xava, no?, que en diem, aquest mena d'accent de Barcelona, sí. Que no fa les neutres, no?, que les converteix totes a mà.
2: Sí.
1: Anem a parlar, doncs, d'alguns d'aquests errors, com els podem solucionar, com ens hi podem fixar per saber que si els estem fent bé, si no els estem fent bé. Parlàvem del no t'escolto, que això ho diem molt. Com ens podem adonar que no ho estem dient bé?
2: Com ens podem adonar que no ho estem dient bé? Bé, doncs llegint i escoltant molt la ràdio o la tele, perquè normalment parlen bé. Vull dir, és que jo això tot plegat ho veig d'influència del castellà. Vull dir, i encara que en castellà sigui incorrecte, Però o sigui, tota la majoria d'errades com això de no oloro i tal, és perquè en castellà no és no huelo, i ja està, i per tant en català aquesta diferència és una altra història, i es va degenerant per persones que tenen un català pobret. Jo sempre he notat que les persones que parlen així tenen un català pobret, vull dir, un nivell de llengua catalana fluixet. Com es pot detectar? Ostres, no sé què dir-te.
1: I com ho podem solucionar?
2: Com ho podem solucionar? Llegint i escoltant televisions i ràdios, doncs que es parli bé, no?
1: Per tant, cal socialitzar en l'àmbit català, no només en l'àmbit castellà, diguéssim, no?
2: Clar. Si això és la clau, sí.
1: I els catalanoparlants, que socialitzem habitualment en català, hem de fer alguna cosa per intentar atraure aquestes persones? Al final, sempre és aquesta tasca, ja sé que és una mica de... no? Cansa una mica aquesta idea del militar la llengua, però hem de militar la llengua.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícia.
4: Salutacions al Vall de Gitana. De Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadellas, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Mèdia repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre social. Educatiu a Bulpalleres, que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: El govern de Bulpalleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bulpalleres com a Mirasol, com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no, en els darrers anys, doncs veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Això ho ha explicat el president de l'EMA Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sabut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: Informació de referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
7: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
8: Joder, qué tropa.
7: L'hora dels joves.
9: Bon dia,
10: Catalunya.
9: Bon dia, Catalunya. Benvinguts a l'hora
10: dels
9: joves.
10: Díselo.
9: Benvinguts des d'aquí, gravant a l'estudi número 2 de Cugat Mèdia.
11: Ja tocava que estiguessis a l'estudi, Joan.
9: Sí, ja tocava que la setmana passada no vaig poder-hi ser. Bueno, fa dues setmanes no vaig poder-hi ser perquè estava a la Festa del Cel de Salou.
11: A Reus.
9: Un port informatiu bastant xic. Allà amb el Pedro.
11: Bueno, i amb el Pedro. Rodalies R4, tren amb destinació a...
9: El Pedro sempre el pillem per allà per la Renfe.
11: De fet, tenim un missatge del Pedro.
9: Sí,
11: que ens diu hola. Mira.
9: Ah, us diu hola. Tenim àudio del Pedro. El Pedro avui no hi podrà ser amb nosaltres, lamentablement.
11: Bueno, com sempre.
9: Però bueno,
12: mira, a veure, sou tots, estic
11: estudiant
12: a Reus.
11: Que s'ha posat a per dos l'àudio.
9: Va molt ràpid, està accelerat.
10: Cuidado, nen, cuidado.
9: Està accelerat.
11: Pedro? Ara sí.
9: Pedro, hi ets?
12: Bueno, com bé sabeu tots, estic estudiant a Reus i no podré venir aquesta temporada segurament a gravar els programes presencialment. No obstant això, sí que us podré enviar la meva secció d'històries absurdes.
9: Molt bé, Pedro.
11: Paro aquí perquè no ens ha tallat l'àudio, llavors clar. Farem spoilers, saps?
9: Doncs res, senyors, avui comencem amb les notícies com fem habitualment aquí a l'hora
11: dels...
10: joves.
11: Olé!
9: Aquí els... aquí els efectes d'àudio de la trupe d'aquí. Doncs res, avui comencem les notícies amb el que seria el monotema d'aquesta setmana, dues setmanes que hauran passat.
11: Ja ho sé!
9: Què?
11: Que el Joan ha suspès un examen.
9: No, mentida.
11: Ai.
9: He tret un 6,5 al llibre.
11: Quasi.
9: Callao, callao.
10: Cuidadín, cuidadín.
9: Callao. Logro histórico, eh? El monotema d'aquesta setmana, que seria doncs la famosa flotilla Global Summit, que estaria anant a Gaza, i doncs Israel, com no era d'esperar, doncs l'ha interceptat. Jo creia que la interceptarien, i efectivament. Els han interceptat just abans de, doncs, unes 90 milles... No, 90 o 70 milles de...
10: No, però seguien en aigües internacionals.
9: Sí, seguien en aigües internacionals, l'únic que, doncs, Israel no ha respectat el dret internacional.
11: Ara,
9: i...
11: jo tinc una pregunta. Aigües internacionals, o sigui, ens posem amb, per exemple, Barcelona, eh? O sigui, Barcelona, fins quan passa que és aigües internacionals?
9: A veure, 12 milles, és a dir, diguem que hi ha un límit de 12 milles, que és aigües del territori 100%, vale? Aquelles aigües no hi ha discussió. Després, de 12 a 24, és una cosa una mica més rara, que no sé exactament com va, no vull desinformar, però segueixen sent aigües del territori. A partir de 24 milles...
11: Bueno, perquè ho sapigueu, 12 milles són 19,3 quilòmetres.
9: Sí, aproximadament
11: per,
9: uns 20.
11: Per tindre-ho en compte.
9: Parlo en milles nàutiques, eh?
11: Sí, sí.
9: Llavors, estaven doncs, a 70 milles, un límit que clarament són aigües internacionals, però Israel ha decidit doncs, saltar-se el dret internacional marítim. I, doncs...
11: Perdó, 12 milles són 22 quilòmetres. No. He buscat l'altra milla.
9: Ah, la milla...
11: L'altra milla...
9: Vale, clar. Doncs, bàsicament, mobilitzacions en gran part de l'estat espanyol, sobretot doncs, aquí a Barcelona.
10: Les aigües territorials d'un país extenen fins a 12 milles nàutiques.
11: Mira, fins a 22,224 quilòmetres.
9: Depèn del cas, poden ser més.
10: Una mitja marató, més o menys.
9: Sí. Llavors, clar, hi ha hagut mobilitzacions aquí arreu del territori, sobretot la més gran a Barcelona, on avui estem gravant a dia 3 de...
11: 3 d'octubre.
9: Divendres 3 d'octubre. Hi han hagut mobilitzacions doncs, el dia 2, val? Va haver una mobilització, em sembla, que a Plaça Universitat. I després, també, el dia 3 d'octubre, hi ha hagut una altra mobilització a Plaça Universitat.
10: Sí, bueno, estan havent mobilitzacions durant tot el dia, tots els dies.
11: La gent es mobilitza.
10: Ahir dia 2 va haver-hi mobilitzacions, avui hi ha mobilitzacions matí i tarda, i demà hi haurà la mobilització grossa a partir de les 12.
9: Exacte.
11: Bueno, la gent es mou i és normal.
9: Llavors, què passa, doncs?
10: Això s'emet avui?
9: No, això s'emet...
11: No, la setmana següent.
9: La setmana que ve.
10: Vale, llavors hi haurà passat.
11: La setmana que ve, que serà dia 10
9: d'octubre. 10 d'octubre. Doncs, òbviament, tenim persones que estaven a la flotilla... espanyols, de fet, tenim doncs...
11: Hispanian.
9: Catalans.
11: Catalanos.
9: Famosíssima i incrèdula Ada Colau, estava a la flotilla.
10: La Colau.
11: És cert, és cert, sí, sí. Qui més?
9: Colau.
10: Després... és cert, sí, sí.
11: Bueno, és que no parlava el xaval.
9: Colau, la més famosa entre...
11: Ah, sí? I la Greta Thunberg, què? No és famosa?
9: Estic parlant d'espanyols.
11: Ah, vale.
9: O catalans.
11: Catalanos.
9: Després tenim, doncs, altres espanyols, sobretot el conseller d'Esquerra Republicana a Barcelona, Jordi Coronas.
11: T'he de dir que jo, la Greta Thunberg, quan va sortir per primera vegada, li deia Greta Thunberg.
9: Ja, però, bueno, és igual.
11: Al final
9: no se sap ni com
11: m'he acabat anglesitzant.
9: No se sap.
11: M'acabo d'inventar un nom, un verb.
9: Després tenim a la Pilar Castillejo, que és líder de la CUP al Parlament Català, i, doncs, diverses persones més que han anat, i ara mateix, doncs, fins al que se sap, el vaixell on estava l'Ada Colau ha sigut doncs, sequestrat, o sigui, ha sigut intervingut per les forces marítimes israelis.
11: Clar, però això ho estem sentint una setmana després,
9: no
11: sabem què ha passat.
9: De moment, el que sabem...
10: Fins on sabem, el diari de Girona... Oh, no, perdó.
11: Bueno, que els han interceptat.
9: Els han interceptat, se'ls han emportat cap a port i fins al que se sap estan en una presó de màxima seguretat.
11: El que em pregunto és...
10: Fa 5 hores el país s'ha fet ressò de que una nova flotilla de 11 vaixells navega des d'Itàlia cap a Gaza i espera arribar en 2 dies.
11: Doncs llavors, el que em pregunto jo és, què passa amb els vaixells quan li treuen persona?
9: No se sap.
11: Es queden per allà al mig, flotant.
9: Teòricament,
11: o fent un Titanic.
9: No se sap, però el que se sap és que les persones estan a port. De fet, es va fer viral bastant.
11: Viral bastant, eh? Molt bé, Joan.
9: M'agrada. Bastant viral una foto de Greta Thunberg, que estava doncs, detinguda per les forces, per les... com se diu? Per la Marina Israelita, i res, bàsicament estan en una presó de màxima seguretat esperant dos opcions. Una, que els aportin immediatament, després d'un interrogatori, evidentment, o la segona, que és que els hi facin un interrogatori i no els aportin fins més tard.
11: Se los queden.
9: Però els acabarien deportant.
11: Exacte.
9: I si no els acaben deportant, els acaben deportant. Els acaben deportant igual per pressions,
11: exacte, per pressions de l'estat que puguin fer. I de tot.
9: Exacte.
11: De fet, jo és el que vaig sentir, que ja l'estat espanyol ja va demanar.
9: Sí, bueno, tots els estats ho han demanat.
11: Bueno, sí, però jo és el que he sentit, no puc parlar pels altres estats.
9: De fet, podem dir que Espanya va posar un vaixell, Itàlia també va posar un vaixell, per acompanyar la flotilla fins més o menys a un límit de 120 milles de la costa de Gaza, només que ells es van quedar allà per por a que Israel pogués interceptar els seus vaixells i quedar-se sense, clarament, o que els poguessin fins i tot enfonsar. Llavors seria una pèrdua de material bastant...
11: Fer un Titanic 2.0.
9: Sí, però amb vaixells militars, que doncs, pesa més pel pressupost, saps? I bàsicament, això com a política internacional, i doncs res, tampoc hi ha moltíssima cosa a comentar a nivell Sant Cugatenc, no sé si sabeu alguna...
11: Sí, que s'ha estrenat els nous platons de TV Sant Cugat.
9: Ah, de TV Sant Cugat.
11: De TV Sant Cugat, no de Cugat Mèdia.
9: Ah, ostres.
11: Saps on?
9: On?
11: Estan més a prop que el... Bueno, que... normal, per dir-ho així. Sí, perquè abans estaven allà al costat de teatre.
9: Sí.
11: Doncs ara estan al costat de el monestir.
9: Ah, ostres.
11: Sí, més o menys.
9: I després...
10: Un moment. Sí, estan el dia 2, 3, i 5, 2, 3, 4 i 5 d'octubre hi ha el Petits Camaleons.
11: Hi ha festival a Sant Cugató.
9: I després... us en recordeu del carril bici famós entre Sant Cugat i Rubí?
11: Ja s'ha acabat.
9: Oficialment acabat. Un aplaudiment, sisplau.
10: Sí, una cosa.
11: El vídeo més graciós que he vist en ma vida són
10: els tres, o no, l'alcalde i dues persones més de l'Ajuntament agafant el carril bici amb tots els cacs que hi ha i així a poc a poquet.
9: Poca conya, el fa servir gent, eh? Passa força gent per
10: sí,
9: el que podria ser.
10: Sí, però que el vídeo m'ha sorprès.
9: Ja, bueno.
10: I he començat a veure els nous containers.
9: Això també.
11: Jo també l'he vist.
9: Això també és veritat. Jo no ho he començat a
11: veure. Quasi em manduc un hòstia de la tapa.
9: Què dius?
11: Perquè no sabia com
10: sortia. Ràpidament. O sigui, en comparació amb els altres, s'obre, però en plan, amb una velocitat que és com allà supersònica.
11: No, i a part, s'obren com cap a fora, saps? I que dius...
10: És com una tapa quadrada que fa pa!
11: Ah, llavors, clar, et quedes una mica d'arriba les manos, esto es un atraco, saps?
9: Senyors, fins aquí...
10: Atracat per un container, no?
9: Fins aquí
11: deixo... Notícia absurda.
9: Fins aquí deixo les notícies, ara donem pas al Pedro, que el Pedro està des del Meta.
11: Hola, Pedro.
9: Deixem pas al Pedro, sisplau, per les històries...
10: Absurdes. El que no vols saber...
11: Quan no vols saber...
9: Pedro, què ens expliques avui?
12: Bueno, com bé sabeu tots, estic estudiant a Reus i no podré venir aquesta temporada segurament a gravar els programes presencialment. No obstant això, sí que us podré enviar la meva secció d'històries absurdes, que és el que no vol saber quan no vol saber. La primera de totes és que un polític parisenc defensa la convivència amb les rates i les humanitza com si fossin una mascota a la seva espatlla. Efectivament, es tracta d'un polític que es veu que recorre mercats de França amb una rata a sobre de la seva espatlla, com a part de la seva campanya per revaloritzar la imatge d'aquests animals. Diu que les rates tenen un paper funcional molt important a la ciutat, ja que consumeixen fins a 100 tonelades de residus al dia. Flipeu, què penseu? Vosaltres també esteu a favor d'això o en contra?
9: Home, doncs bueno, no molt, la veritat.
10: És més que curiós.
11: Jo t'he de dir, conec una persona que té una rata com a mascota. No, i tu, Genís, també el coneixes.
10: Sí, però jo voldria tindre una rata com a mascota.
11: Sí, és una rata.
10: Són animals molt llestos i molt...
11: Sí, no, i són nets, eh?
10: I són molt nets.
11: Nets, o sigui... nets Els que són mascota.
9: No, no, clar, clar. Els que no, aquestes amb la,
11: dius...
9: Les gretes aquestes que mesuren mig
11: metre... Controlem-ho, sisplau, però els que són mascotes són bastant nets.
9: Les gretes de claveguera no, eh?
11: No,
9: aquestes no,
11: jo
9: aquestes
11: no he dit
9: no
11: mai
9: són molt
11: això.
9: Netes.
11: Passem per la següent o què?
9: Passem per la següent.
11: Vinga, va, Pedro!
13: La segona, recuperen un cotxe oblidat durant 6 mesos en un aparcament a Manchester. Es tracta d'un home que després d'assistir a un concert allà, així lo típic que vas un dia a un concert, doncs quan va sortir no se'n recordava on havia aparcat el cotxe del seu amic. Sí, sí, efectivament, no era seu el cotxe. Li havia demanat a un amic. Llavors, amb aquest amic van estar 5 dies recorrent tots els carrers de la ciutat sense èxit, ja que no el van trobar. Fins que van deixar-ho estar i van tornar a casa. 6 mesos després, la policia va trobar el cotxe. Però tot i que el cotxe està recuperat, el cost de l'aparcament ja supera els 5.000 euros. A veure què fan ara amb aquest cotxe.
11: Jo no el trauria.
9: Jo, personalment... Crec que el cotxe que va estar parat a la rotonda de la Repsol a Sant Cugat va estar més temps.
11: Sí, però jo t'he de dir que aquest és el típic que, jo què sé, te'n vas a un... aquí al centre comercial de Sant Cugat, dius, el D4! Que, i després te'n vas al D4 i no està, saps? I dius,
9: sí, sí.
11: Ui!
9: I diu, bueno...
11: Algo ha pasado.
9: Què passó?
11: No, però també t'he de dir, per ser un de Manchester, m'ha sorprès... Perquè, sent català nosaltres com som, jo crec que el que faria seria buscar tota l'estona el cotxe fins que el trobi. El de Manchester ha dit, pues a tomar por culo.
9: Jo directament penso en el tio de Manchester, anant per allà pels carrers...
11: Manchester.
9: Manchester. Oida, mate, where's my car?
11: Manchester.
9: Where's my car?
14: Manchester.
9: I don't find my car. Where's my fucking car?
14: Where's my fucking car, bro?
11: Hey,
14: what are you doing, bro?
11: Hombre, relax.
9: I'm from the Manchester United, and where's my damn car, my friend?
14: My goddamn car!
11: Va, sí, molt bé.
9: No, això és més USA Gang.
11: Anem a per la tercera història absurda.
14: Ey, yo, bro!
9: Pedro? Pedro, estàs aquí? No, el Pedro no està aquí.
11: No, no.
9: Martí.
11: I Pedro se fue.
9: Ah, se fue.
11: No.
13: I per últim, un jove de 22 anys s'endú una gran sorpresa després de tornar de festa, ja que a l'arribar a casa... va veure la seva família vetllant el seu cos, perquè es pensaven que havia mort. Però el que va passar va ser una confusió, ja que la família aquella nit va rebre una notificació de la policia de que una persona havia mort, i la mare va anar a comissaria a veure el cos i el va identificar com el seu fill. Per tant, va autoritzar l'entrega del cos. Tot això durant la nit, que el fill estava de festa, i quan va arribar el fill ressecós a casa, va dir que, efectivament, ell no havia mort i que encara seguia viu.
11: Però
9: depèn del
11: moment.
9: Que hagi begut, eh?
11: Mares del món, si no podeu reconèixer el vostre fill, anem malament.
14: És una
11: ja
14: mala
11: està. Ja està. Ja està. Deixem-ho així. Si no podeu reconèixer el vostre propi fill...
9: Això és de primer de mare, eh?
11: Deixeu-ho.
9: És de primer
14: de mare.
11: Deixeu-ho. Ja
9: és de mare first year, eh? Sí, això no pot passar. Pedro, alguna cosa més? Pedro?
15: No. Bueno, pues res, ja estem, no?
11: Rodalies, línia R4...
14: En direcció a l'Hospitalet de l'Infant.
9: Hòstia, avui per la vaga la Renfe estava...
11: No,
9: dues hores i mitja retrasada.
11: Jo sí que us vull dir que el Pedro això no us ho dirà, però jo sí que us ho diré, val? Van trobar una cabra...
14: Bé!
11: Van trobar... Van trobar una escena tan surrealista com viral.
14: Surrealista.
11: Que ha deixat a milers de persones...
9: Milers.
11: Milers de persones...
9: Català correcte, passa.
11: Amb la boca oberta. És una cabra penjada d'uns cables...
9: Què?
11: O sigui, a sobre d'uns cables, menjant herba.
9: Tu, és el típic meme de Carlos, literalment, eh?
11: Mira, us ensenyaré per les persones que estan aquí a l'estudi i per les que no, busqueu-ho. És una cabra sobre uns cables menjant.
14: Molt clar. Són les mateixes cabres que es pugen a aquella presa, que van escalant la presa.
11: Són la presa que dius, però com pots pujar això si no hi ha per pujar, saps?
9: Puc dir-vos una cosa molt èpica? Em vaig trobar una...
11: Ah, això és a Venezuela, perdó.
9: Ah, hòstia, a sobre, per allà, en plan, el cul del món, ho sento, per dir el cul del món, però... En plan, a Sud-amèrica, no, la cabra, che, què passa?
11: Che, bueno...
14: Què passó, boludo?
9: che, mamá, ¿qué? Huevazo, ¿qué tal? ¿Está comiendo hierba, mamá?
11: ¿Qué?
9: En plan... No, no.
11: ¿Pero qué me cuenta usted?
9: T'explico
14: ah,
9: que...
14: Ah, això no és argentina, no.
11: No, però no, no. Què me cuenta usted?
9: Anècdota més cabra de la història.
11: He començat jo parlant de cabres, eh?
9: Sí, sí.
11: El copyright per mi.
9: Copyright, Martí, em vaig trobar una cabra enmig de la Matagalls.
14: What the hell?
9: Allà, tirada al camí, menjant herba.
11: Bueno, jo em,
14: cabres...
11: em vaig trobar 34 isards, literalment.
14: Les cabres són el meu personatge preferit. Pues ja o sigui, és com un extra que està allà, que s'alimenta d'herba.
11: Podem passar de secció i seguir parlant d'això?
9: No, no, espera, està bé, les cabres. Saps què passa amb les cabres?
11: No, no, les cabres ja està. Aquí no som cabres, aquí som cabrons.
9: Ei, ei, ei, ei, ei.
11: O bocs.
9: Els bocs, bocs, bé, bé, bé. M'agrada.
11: Ara canvia de secció.
9: Ets un boc, et puc dir boc.
11: Canvia de secció.
9: No, un moment, un moment.
11: Canvia de secció. Canvia de secció.
9: Martí.
11: No.
9: Deixa'm un moment. Ser una cabra és com estar... És en plan,
11: estàs pots canviar de secció i passar a la tertúlia i parlar d'això, home?
9: Ah, parlem de les cabres a la tertúlia.
11: No, parlarem de la tempo... fora. No, no, no, parlarem de les temperatures de l'estiu.
9: Amb cabres.
11: Pesats amb les cabres, de veritat.
9: No, deixa'm acabar
11: no, no,
9: amb les cabres.
11: No, no, sou molt pesats.
9: La cabra és l'animal que es menja, dorm, caga i ronya els seus companys. És a dir, està per allà i
14: és el millor animal
9: mira,
14: la
9: mira el seu company i li diu... Bé! I se la
11: vale,
14: ara, hey, yo, bro!
11: Ara començarem... Ei, va, ara començarem la tertúlia.
9: Tertúlia de bar.
11: No.
9: Sí.
11: Ah, bueno, sí, perdó.
9: Sí, sí, sí, tertúlia de bar.
14: Tertúlia de bar, per favor.
9: A veure.
11: I com a bona tertúlia de bar, saps què farem... Parlarem de les temperatures d'aquest estiu que han estat rècords mundials, només perquè ho sapigueu, a Santa Claus Village, a l'Arctic Circle,
9: ah.
11: Sí, que normalment la mitjana és entre 12 i 13, estan a 31 graus.
14: Bon boclat.
11: Això...
9: Ostres!
11: En juliol...
9: En quina latitud, més o menys?
11: 15 de juliol.
9: Quina latitud, més o menys?
11: Pues és l'Arctic Circle a Santa Claus Village.
9: A veure,
14: Santa Claus Village.
11: A Finlàndia, bueno, no sé quina altitud.
9: A veure on està això.
11: Només dir-vos que el mes de juliol del 2025 va ser el tercer juliol més càlid que s'ha registrat mai.
9: Així, bueno, des que ja es registra, eh?
11: Trenca així una ratxa de mesos amb rècords de temperatura global que, a més... es va situar 1,25 graus per sobre de la mitjana estimada entre el 1850 i 1900, que s'utilitza per definir el nivell preindustrial. Per tant, va baixar del límit de l'1,5 graus establert per l'Acord de París. Només ha passat en 4 dels darrers 25 mesos. Bé. Val? Perquè ho sapigueu, aquesta ratlla que s'ha marcat de l'1,5 graus per sobre de... per sobre del nivell preindustrial s'ha passat només en 1, 2, 3 i 4 anys, però dins d'aquests 4 anys s'ha passat molt més. O sigui, el 2016 es va passar del gener al març.
9: Sí?
11: Aquesta franja. Més 1,5 del gener al

0: en aquesta franja de l'1,5 per sobre.
1: 1,5 graus de mitja.
0: Estem fatal. No, no, 1,5 graus de més que hauria de fer.
2: Com?
0: O sigui,
2: no t'estic entenent gaire bé.
0: Martí, aquesta...
2: El Martí és que, expressa,
0: no, us ho he dit. Vosaltres no esteu escoltant. Un està traient plastiquets i l'altre està menjant.
1: Que no.
0: És que va,
1: a veure,
0: que,
1: mira, hi ha a un veure, símbol aquí a l'estudi.
0: Es va situar 1,25 graus per sobre de la mitjana estimada. Vale. La mitjana estimada entre el 1850 i el 1900 és la que s'utilitza per definir el nivell preindustrial. Vale. I és un acord que es va tindre a París, sí?
1: Acord de París, famós, sí.
0: Que no pot passar d'aquest 1,5 graus per sobre
1: exacte,
0: de la mitjana estimada.
1: Exacte.
0: Vale. Doncs, del juny... Perdó, del juliol del 2023 fins al juliol del 2025 s'ha passat aquesta mitjana. No hem baixat.
2: Mare meva, tio.
0: En cap moment.
2: I no podria ser al revés. Podria, en plan, la segona era glacial. Jo seria molt feliç. Faria molt fred.
0: I no, sisplau. També va ser un mes de calor, incendis al sud-est d'Europa. Tothom ha vist
1: Galícia,
0: un dels incendis
1: Castella
0: més bèstia que s'ha vist aquí a Espanya, que ha estat aquí a Galícia, Castella i Lleó,
1: tiro
0: etc.
1: Una petita anècdota. Sabeu com es diuen l'esquadró d'avions antiincendi?
0: No.
1: Foques.
0: Molt bé.
1: Els hi diuen foques.
3: Vale. Vale.
2: Mira, última hora.
0: Un moment.
2: És última hora. Última hora.
0: Però és de Palestina.
2: No, és de Donald Trump.
0: Pues, això...
2: Donald Trump.
1: Un moment.
0: No. Moment.
1: Ah, ara Donald
0: no,
1: Trump.
0: És que no cal fer pipi i no cal parlar del Donald Trump. Perquè
2: és l'última
0: Donald...
2: hora, tio.
0: Però que ho estan escoltant una setmana després. Que última hora i que última hora.
2: Però per la emoció del moment.
0: No, m'és igual. Amb l'acord nacional, perdó, amb el rècord nacional de calor a Turquia. Sabeu quan han arribat?
1: A quan?
0: Quina temperatura han arribat a Turquia?
2: 50. A quan han arribat a Turquia?
0: 50,5 graus.
2: 50,5 graus.
0: Tu, o sigui, a mi amb 34 graus, a mi amb 34 graus, surto de casa i em fot l'hòstia aquesta de calor.
2: Està a 23 graus només, ara.
0: I estem amb màniga curta i pantalons curts. Pues,
2: pantalons llargs, tio.
0: Jo pantalons curts.
1: Pantalons llargs, tio.
0: 50,5 graus... Jo crec que et fons, literalment. O sigui, és
2: que és... El dels vídeos aquells que la gent va caminant per la
0: cera... I es desfan les sabates.
2: I es desfan les sabates.
0: Sí, doncs a Turquia ha passat això. I, perquè us sapigueu, la temperatura del mar... el juliol va ser el tercer més càlid a l'escala global amb la temperatura mitjana de... Ara sí ho endevineu.
2: El tercer mes més càlid...
1: 25 no. grados, mi mare.
0: El juliol va ser el tercer més càlid a l'escala global.
2: Però el tercer mes més càlid.
0: Bueno, és igual. No, va ser del juliol. Del juliols. El juliol ha sigut... Aquest juliol del 2025 ha sigut el tercer més càlid de tots els juliols que hi ha hagut. Saps?
1: Vale. Mind blowing.
0: Pues, vinga, temperatura mitjana.
2: Temperatura mitjana,
0: Què?
1: No tinc ni idea.
0: 20,77 graus.
1: Bé, això no és res.
0: Mitjana.
1: Això fa fred.
0: Mitjana.
2: Però està fred. 20 graus. Si estem a 23.
0: Mitjana.
2: Està a 23 ja que hem matat.
1: Amigo Haren, ¿qué te has puesto? Andas con frío.
0: I després el gel marí, que aquí sí que s'ha de veure això.
2: El gel.
0: El gel. L'extensió del gel marí àrtic, que és el que es fon i es fa mm-hmm. tota l'estona,
2: yes.
0: Doncs va ser un 8% inferior a la mitjana. La tercera més baixa registrada durant el mes de juliol.
1: Clar, el problema no és que es fongui...
2: Resum, estem jodidos.
1: Vale? El problema no és que es fongui el gel de baix de l'iceberg.
0: No,
1: aquest
0: no
1: és el problema.
0: Sí.
1: El problema és que es fongui el gel de dalt, que és el que
0: exacte.
1: Pot... El que ocupa més volum a l'aigua, llavors
0: de fet,
1: ens puja a nivell del mar.
0: L'extensió del gel marí àrtic va ser un 10% inferior a la mitjana. La segona més baixa del juliol en el registre del satèl·lit de 47 anys.
1: Colló.
0: Pràcticament al mateix nivell del 2012 i el 2021.
1: Carai.
2: Ui, bon.
1: Opinió.
2: Estem fotuts.
0: No? Vosaltres voleu tindre fills?
1: Sí, clar.
0: Vale, doncs tio, ja et dic jo...
1: A veure, hem de repartir la nostra ignorància
0: ja
1: pel món.
0: Ja et dic jo que el 2060, que és quan tu tindràs fills, perquè jo crec que abans no... no viuran, perquè estaran a 60 graus, aquests.
1: Elon Musk, no vamos
0: Elon
1: a Marte.
0: L'Elon Musk, que es treu un Musk.
2: Elon Musk.
0: L'Elon Musk, que

0: trago un mock.
1: Con el Elon Musk nos vamos para Marte.
0: ¿Ah, sí?
1: Y en Marte habrá hijos nuevos.
2: Para Marte
1: no. Habrá los marcianitos.
2: Los marcianitos de Elon Musk.
1: Los aliens. ¿Tendrá hijos aliens? Claro que sí.
2: Claro que sí.
1: O sea, a ver, yo... a ver, ahora fuera coñas, yo tengo un desig futur de formar una familia, no sé.
0: Sí, pues al 2060 no podràs, que estaràs a 50
1: graus. Perquè al 2060?
0: A veure, calculem. Quants anys tens? 18. Vale. D'aquí dos tindràs 20. D'aquí dos serà el 2027. Vale. D'aquí...
1: Màxim al 2040. Tonto.
0: Bueno, també al 2060 estaràs mort. Tu tranquil.
1: Al 2060 on fregeixo de la calor que fa. On fregim.
0: O et fregeixes, perquè
2: patata frita
0: farà...
2: en vez de hijo, güey.
1: Ay, weón.
0: Però què dius, si serà hijo frito.
2: Hijo frito, eh?
0: Hijo frito.
1: Papa frita.
2: Serà papa frita.
0: Serà hijo frito i papa frita.
1: Claro. Papa frita i hijo frito, també.
0: I el papa Francisco, pues...
1: Tot, tio. Claro. Perquè hem de fer conyes amb la gent, amb la gent que ha mort aquest any. És a dir, bueno, vale, i fa anys també.
0: I el papa lleó, pues, que en pau descansi.
1: No, perquè ara no, encara.
0: No, home, però que hi han hagut no sé quants papes lleons. Tot,
1: el papa lleó, dame un grrr.
2: Un què?
1: Un grrr.
2: Un què?
1: Un grrr. Copi.
0: Hòstia, van fer això al Barça, amb el Cat i el Chesney.
1: Ah.
0: Espectacular. No.
1: Chesney.
0: Espectacular. Sí,
1: jo...
0: però vam perdre.
1: Vale, i poc es parla del robo que li hem fet a l'Espanyol.
0: No parlarem d'això. Aquí, espanyols, no, eh?
1: No, espanyols, no.
0: Aquí, espanyols, no.
1: Real Club Deportivo...
0: No cridem, que encara la quarta temporada serà l'última.
1: Real Club Deportivo Espanyol. Aquests...
0: Aquí, els espanyols, no parlem d'això, eh?
1: A veure, sense cridar.
0: Estic enfadat.
1: Sense cridar.
0: Primer... Estic enfadat.
1: Sense cridar.
0: No parlem d'això, eh?
1: Et muntejo, eh?
0: No parlem d'això. Parlarem d'una altra cosa.
1: Ets perico. Ets perico.
0: Perico que vuela. Perico a la cazuela. Perico que vuela. Perico a la cazuela.
1: Vale. Xat.
0: Ara un perico que ens estigui escoltant.
1: No, perdó, des d'aquí un saludo a tots.
0: Escalf.
2: Com l'únic client que tinguem sigui un perico.
0: Bueno, és que t'he de dir, em vaig veure les audiències abans de que ens borressin l'Instagram. Saps quines teníem?
1: Quines?
3: 6 persones.
0: Genís una, Joan una, jo una, Pedro una i els meus dos pares. Ah, no, ma mare, perquè el meu pare no, és el Juanmi, que ens està escoltant.
1: Grande Juanmi.
0: Grande Juanmi, t'estimem molt. I, per cert, que feia molts dies que no parlàvem d'ella, la Jèssica.
1: Hòstia, sí.
0: Un record.
2: No està padrina.
1: Un record de la Jessi. Besito, des d'aquí.
0: Besito.
1: A l'Uri també.
0: Bisus.
1: Besito, des
0: d'aquí. I al Xavi.
1: Besito.
0: El Xavier.
1: Des d'aquí.
0: Ah.
1: A la Carme.
0: Besito. A la Carme. Ah. A la Sílvia.
2: Ja està, subint.
1: Senyors, què més us acudeix per parlar a la tertúlia de bar?
0: Rogelio, pásame la copa, por favor.
1: Rogelio, una caña.
0: Rogelio.
1: ¿Cuántos platos hay que pagar?
0: No, tú, Janis, crida al Rogelio, que a mí no respon.
4: Hey, Rogelio. How are you doing, bro?
0: Ah, que ara és anglès, el Rogelio.
4: Òbviament.
0: Però si ens està parlant tota l'estona en castellà.
4: Hòstia,
0: saps què em va passar l'altre dia?
2: Què t'ha passat l'altre dia?
0: Vale, bueno, va rebre Joan, aquest portàtil.
2: Tu què?
0: Espera, un moment. Va rebre aquest portàtil, que és nou, val?
1: Oh.
0: I em va arribar un de un repartidor. I llavors em diu, hola, buenas tardes, no sé què, tu DNI, por favor. I jo...
2: Què ponen tu DNI?
0: No, jo li vaig intentar dir en castellà, val? Vaig començar a dir el meu DNI, però... És que no me'n recordava de les lletres, se'm va agafar un torrobre i vaig dir, vaig agafar el DNI, ara torno. I em diu...
2: I li vas tancar la porta.
0: No, em diu, em pots parlar en català, eh? Que sóc de Mallorca. I jo, me cago en tu estampa. O sigui, llavors no em parlis en castellà, cago en dena, perquè vaig patir un... Home.
1: Què?
0: Estic enfadat.
1: Què vols, un pèl d'anís, un pèl de...
0: Podem posar una cançó?
1: No. Per què? Oh. Bueno, sí, va, posa-la.
0: Bien.
1: No podré dir que no. És que el Martí ha de provar el seu nou turbo portàtil.
0: No, turbo portàtil tampoc és, però...
2: Perquè com que el del Joan li van robar...
0: Vale, tu, Joan, tio, ja pots posar-ho.
1: Vale, senyors.
0: Escoltem-ho.
2: Catalans i catalanes,
1: ja som aquí!
0: La quarta temporada ha començat. I paro perquè, si no, el...
2: el copyright. El copyright, aquí és el que del copyright de l'himne dels Segadors. El president de la Generalitat actual...
0: No.
1: El caso... Salvador Illa.
2: Salvador Illa. No, sí,
0: que és el caso, que és el qui ha fet aquest remix. Que, per cert, ara ha penjat un altre.
1: Bé.
0: És el del cant de la senyera.
1: Oh!
2: Posa-la,
1: no, no, hi ha, no hi ha el del Virolai?
0: No, però posaré el del cant de la senyera. Mira. Cant de la senyera. Remix.
1: Vinga, va.
0: És el remix time.
1: Vinga. L'hora dels joves.
0: I fins aquí, que si no ens
2: surt el paper. Aixequem
1: una senyera que es farà ser triomfant.
0: Calma. Sort que ens van dir, quan vam firmar el contracte de voluntariat, no parleu de política.
2: Bueno, si no és política,
1: no,
2: això és cultura.
1: No és política, és cultura,
0: bueno,
1: això.
0: El cant de la senyera, de fet, una senyera...
1: Una senyera no té cap... No és l'estelada.
0: No, ja ho sé que no és una estelada, però tampoc és la bandera de Vox.
1: Mira, no, clar, però per exemple... No, mira, això és un tema de tertúlia. És un tema de tertúlia. No, no, no, no, mira, mira.
0: No, ja està, podem passar a la següent secció.
1: No, no, no.
2: Posa'm una birra.
0: Quan queda?
1: Queden 3 minuts.
0: Hosti, tu.
1: Dóna per una altra birra. No, a veure, el que dic és...
0: Rogelio!
1: A mi em sembla molt malament que... que, clar, evidentment que hi hagi, doncs, o sigui, que s'associï coses que no són veritat. És a dir, m'enteneu o no?
0: Ja està, no parlem més
1: però
0: de...
1: Però per què no?
0: No, però no parlem,
2: no,
0: no parlem de política.
2: Polític.
0: No parlem de política.
2: No és un
0: podcast ja
2: de debat polític.
0: Ja està.
1: És cultural.
0: No, de fet, Rogelio, la cuenta, por favor.
1: No, la cuenta no.
2: Per què li parles en castellà?
0: Perquè és d'Andalucía, el xaval.
2: D'Andalucía.
1: A ver, y yo.
0: D'Andalucía es.
1: Y yo, que yo el catalán lo entiendo. A ver.
0: Sí, pues pórtame la compta.
2: No lo hablo, pero lo entiendo.
0: Pórtame el compte o la multa. Depèn.
1: Que
0: venga,
1: te,
0: va,
1: que
0: tira.
1: Que te cuente. Que te
0: no,
1: cuente el què?
0: Que em portis el compte o la multa.
1: De vos guardfilleu. Vale.
0: Anava a dir una paraula, però millor me l'estalvia.
1: No, no, no, més amable, més amable. Janís.
2: Dis-me.
1: Les què?
2: Les merdes
1: del Genís. Genís, què ens portes avui?
2: Quin deliri està sent aquest programa.
0: Són merdes? Genís, avui són merdes?
2: Són merdes, perquè tinc mig guió fet i mig guió no fet. O sigui...
0: Espectacular! Són unes bones merdes.
1: Good shit!
2: La honestetat? Per davant, eh?
0: I orgullós estàs, home.
2: I orgullós, estic així, mira. Doncs, bueno, notareu que pel mig de la secció, doncs, deixo de llegir el guió.
0: Pel mig de la secció començarà. Bueno, pues vale, pues
2: I
0: ok.
2: I començaré a dir datos curiosos que em diu el ChatGPT.
1: Bro, total.
2: No.
1: Did you know that? Bro, quan jo tenia la teva edat...
2: Quan jo tenia la teva edat?
1: Jo tenia la teva edat.
2: Crecien.
1: Jo a tu edat tenia tu edat, m'entiendes?
0: Jo a la teva edat, bueno, ja tenia una nòvia, tres fills i una casa.
2: Avui, companys i oients, us porto una nova edició de la meva gran i preciosa i bonica secció.
0: Veus? O sigui, si haguessis...
1: La metasecció.
0: Un moment. Si estiguessis fent recomanacions, haguessis recomanat vinagreta. Però no, està fent les merdes del Genís.
2: Que és bàsicament el que em surt del...
0: Pebrot.
1: Pip!
2: Bueno, total, la història darrere del hit.
0: Oh, que bonic.
2: Bàsicament, on us explica, jo us explico al servidor, la història darrere de les cançons més populars de tots els temps. Des de Chuck Berry fins a... Bad Bunny.
0: Catarres.
2: No, des de Chuck Berry fins a Bad Bunny.
0: Però si Catarres són més nous que Bad Bunny.
2: Mala rap en pinfla.
0: Ostres!
1: Ei.
0: Aquí parlem en propietat.
2: El dia d'avui us porto una de les cançons més conegudes d'un dels grups més coneguts de la història del segle passat. un grup que va deixar de fer concerts ja que no s'escoltaven com a resultat dels crits del públic. Un grup que va causar un fenomen de masses a la joventut d'aquell temps. Un grup format... Ui, tenim un eructe. Un grup format el 1960 a Liverpool, Regne Unit. Estic parlant dels Beatles. Evidentment.
1: Tenim un Beatle? Tenim Beatles?
0: No, de fet, jo tinc cançons, però no ho podem posar perquè ens sona el copy.
2: No, i a sobre Beatles tenen un copy que són uns cabrons, els pobres.
0: Bueno, i mira que estan morts tots.
2: No, no, tots estan morts, un 50% del grup.
1: No.
0: Bueno, un 70.
1: El Paul McCartney està viu, encara.
2: El Paul McCartney està viu.
0: Jo em sé un acudit del Paul McCartney.
2: Vaig veure un vídeo fa poc que està fumant-se un peta, o sigui... Està més viu el
1: coleano. Viu bé, viu bé, xaval.
0: Em sé un acudit del Paul McCartney, que és... Hijo, ¿qué le pongo a la paella? Ponme carne. El Joan s'està anant de l'estudi i s'ha anat al lavabo.
2: Bueno, la cançó del dia d'avui va ser escrita per George Harrison el 1969. La història diu que després de passar una mala temporada com a resultat del desgast d'uns anys molt intensos amb el grup, ja que recordem que aquells anys el grup va passar... És que van crear-se als 60 i en poc més de 9 i 7 anys ja estaven a tot arreu. Ja va passar el que diu la Beatlemania, on tothom es coneixia i era una bogeria. La gent, fins i tot, es pixava als seients de l'emoció de veure'ls i deien que s'olorava la flaire de pixat.
0: Anava a dir la flaire del pa.
2: La flaire del pixat.
0: El pixat que li feien al públic.
2: El públic el feia i llavors es notava la flaire de pixat. Hi havia rierols de pipi que baixaven fins a l'escenari.
0: No m'agradaria anar a un concert d'ells, eh?
2: Bueno, és una experiència.
0: Sí, total, a tu t'hagués agradat?
2: A mi sí, tu.
0: Sí? Bueno, és que tu ets molt dels Beatles,
2: uns
0: t'he de dir.
2: Sí, t'he de dir que també. George Harrison, buscant un lloc on està tranquil, va anar a visitar a Eric Clapton a casa seva. Algun dia us hauria de parlar de la relació entre aquests dos, d'Eric Clapton i George Harrison. Bueno, i va trobar el seu pati, un lloc de pau on poder doncs, relaxar-se. Mentre que sentia el sol a la pell, va agafar un ukelele i va escriure Here Comes the Sun.
0: Here comes the sun, tu-lu-lu-lu.
2: Here comes the sun, na-na-na. S'estan cremant els àudios d'una forma...
1: I per què el cremes? És que et poses molt a prop. Xaval.
3: Et poses mira, així, a prop.
2: Jo, sí.
1: Ets bueno, una foca! No.
2: Total, que aquesta cançó... Poc després va sortir el disc de Abbey Road, crec. Un moment, ho he de buscar.
0: Abbey Road.
2: A quin disc?
0: Take me home.
2: No és aquest. No.
0: To the place I belong. West Virginia. Take me home.
1: Una bueno, Virginia és... i un pebrot.
0: És que és per fer soroll, que si no el Genís, tio, està buscant el ChatGPT.
2: Vale, mira, la cançó d'Abbey Road se va sortir al disc d'Abbey Road, vale?
0: No em fotis!
2: Que va ser un dels últims discurs dels Beatles, on hi ha la famosa foto dels Beatles creuant...
1: Abbey Road.
0: La carretera.
2: La carretera, exacte. Que és una història molt curiosa, perquè ara podem començar, com que ja m'he acabat amb el guió, podem començar
0: Vamos.
2: A entrar a rabbit holes. Saps què són els rabbit holes? En plan, els
0: bufers
2: de
0: rabbit
2: teories conspiranoiques.
0: Rabbit sona a conill.
2: Sí, bàsicament. Llavors, què passa?
0: Però llavors doncs
2: què que, és? Abbey Road és un estudi, perquè segueix actiu, on han gravat moltes persones importants de l'indústria musical. Us sona?
0: No.
1: Em sona.
2: Total, han gravat els Rolling Stones i molta penya. Llavors, els Beatles van gravar els seus últims discos, els seus últims projectes allà. Llavors, l'últim projecte que es deia que es va acabar dient Abbey Road, l'havien de gravar allà,
1: a l'estudi d'Abbey Road.
2: Què passa? Doncs que tenien la idea de que es digués Everest. Llavors, tenien la idea d'anar-se'n fins a l'Everest, pujar amb helicòptero, i fer-se un photoshoot allà per la portada ben guapo.
1: Tal qual, no? Venga, va.
2: Total.
1: No hay huevos a irse a l'Everest a hacer la
0: música. Que no, aguanta el cubata.
2: Aguanta'm el cubata. Bueno, total, que al final van acabar... O sigui, al final Paul McCartney va acabar dient, mira, No tenim,
0: Paul McCartney.
2: No tenim ni pressupost ni temps per fer això. I què tal si sortim aquí fora de l'estudi i fem una foto aquí passant el pas de zebra?
0: Bueno, això és el que vaig fer jo quan vaig haver d'anunciar la quarta temporada. El Geni s'havia anat, el Pedro no estava, ja estava amb el Joan i jo, i vam dir, bueno, fem un vídeo així pa que sí.
2: Vaja,
1: literalment.
2: Que al final van fer la foto i és un dels apanyos més famosos del món, perquè aquesta foto està per tot arreu. Bàsicament, el disc després va ser publicat el 26 de setembre del 1969 i és com la foto més coneguda dels Beatles. Si busques els Beatles, et surt aquesta foto.
1: Que és la foto dels xavals caminant, literalment, per Abbey Road. O sigui, és passant el pas de zebra, bàsicament, que són els quatre allà passant, simplement.
2: Sí, els quatre passant. Cal dir que va ser un dels últims discos va ser un dels últims discos dels Beatles on es mostra bastant la decadència de que han tingut i com ja no suportaven l'una l'altra, ja que arriben a dir que... O sigui, s'ha arribat a dir, s'ha llegit, que durant la gravació d'aquest disc no estaven els quatre junts quasi mai. O sigui, que no coincidien quasi mai a l'estudi, sempre estaven, doncs...
1: Separats,
2: que sí. Si jo vinc a gravar una cosa, que si després ve l'altre a gravar una altra cosa... Bueno, ja... Més o menys com l'hora del jove.
1: Ja una història. Pedro...
0: És l'únic que falla, però nosaltres estem vius. Arriba't
2: a la quarta temporada i és el segon programa que fem tothom junts. Bueno, total. Que, dit això, s'acaba la meva secció de...
1: No!
2: La secció més precària d'aquest programa on la gent aprofita per mirar el mòbil.
0: Les merdes del Genís.
1: No. Jo estic fent fotos i el Genís també.
0: Jo estava fent un vídeo per Instagram. Perquè així ho pugueu saber. I ara passem al meu manual de supervivència de la Zona Zero, sisplau.
1: Un segon, Martí.
2: Que està fent una foto.
1: Ja he acabat de fer la foto. Però que així fem contingut, tio.
0: Pesat de fotos.
1: Necessitem portar
0: la temporada. Tira, home, tira.
1: Ei, calma. Estàs molt picat.
2: Calma.
1: Què toca ara?
0: Manual
1: de...
2: Supervivència.
0: De...
1: El Martí.
0: No, la Zona Zero, home.
1: La...
2: Hombre!
1: La...
2: Zona...
0: Zero.
2: En castellà, eh?
0: I què? Bé... Avui parlarem d'una cosa que m'ha passat fa dos dies.
2: Dos dies, eh?
1: I a mi què?
0: No, de fet, em va passar ahir, ho estem gravant això el 3 d'octubre, doncs em va passar el 2 d'octubre, que és quan l'alarma no sona i el llit t'ha atrapat.
2: Drama.
0: Imagineu la situació. Obres els ulls, res sembla fora del normal i de sobte sents una força invisible que t'impedeix aixecar-te. El matalàs t'ha atrapat. Els llençols es barregen amb el teu voltant i l'alarma no sona, o sí que sona, però tu l'integres en el teu somni.
2: Sí, a mi m'ha passat que, o sigui, que sona l'alarma i és com... Estàs en somni i comença a sonar l'alarma i tu dius... Ai, joder,
0: no.
2: Què és aquest moron?
1: Que... Modern, no?
0: No.
1: Cago un bou.
0: No, és que saps què em va passar a mi? Que jo vaig integrar tan bé l'alarma que vaig buscar per apagar l'alarma en els meus somnis. Lògicament... I, spoiler, no la vaig apagar. Bé, què feu? Doncs avui aprendreu com sobreviure a aquest monstre suau i càlid. Només vosaltres i la vostra imaginació. En mous una mica, proves d'aixecar un braç, impossible. Proves un peu, tampoc. Els coixins semblen murmurar. Queda't amb nosaltres. Queda't amb nosaltres.
2: Quants porros de fumes per escriure aquest guió?
0: Doncs tornant de l'institut.
1: Els mateixos que tu per fer periodisme.
0: Vinga, toma. Sents la temptació del confort. El cafè, a fora, t'espera. Però el teu cervell nota que la gravetat del llit és real. Cada múscul es resisteix. Cada fibra de la teva voluntat t'avisa. Avui pot ser el dia que desapareguis dins de la Zona Zero matinal.
1: És literalment la gravetat del sol. És a dir, no et desenganxes. Estàs com allà...
0: No. I sobretot a l'estiu, que amb la suor encara se t'enganxa tot.
1: Sí.
2: Ai, no hi ha cosa més escarosa que anar-se a dormir a l'estiu. Podem fer un parèntesis un moment?
0: No hi ha
2: cosa
0: després,
2: més fastigosa que anar-se a dormir a l'estiu.
0: Vale, molt bé, ja està. Ja
2: si proposo un referèndum...
0: Ho has de repetir tres cops. Va, ja està.
2: Gent...
0: Muteja'l. No. Gràcies.
1: Pobret, tio. No.
0: Perquè puguis escapar, primer cal entendre el teu enemic. El llit. És traïdor perquè és còmode. I té una aura de seguretat i calma que enganya el cervell.
2: Què tal de l'aura? Sabem alguna cosa de l'aura?
0: He dit aura, no l'aura.
2: No, la aura.
1: Aura o Laura?
0: Puc seguir? És que estic en el punt 3 i hi ha 7. Gràcies.
1: Ja complicat, eh?
0: L'alarma no funciona? Clar, és còmplice del matalàs. Tot està calculat. Avui arribaràs tard o no arribaràs i culparàs la vida. Però nosaltres no som simple mortals.
2: No.
0: Tenim tècniques i estratègies.
2: Sí.
0: Estratègia 1. Diàleg amb el llit.
1: No, però com que diàleg amb el llit?
0: Calla.
2: Desenvolupa.
0: Parla-li amb una veu d'expert. Llit, li agraeixo el teu confort, però he de sortir. Alguns llits escolten i si ets convincent i dramàtic, surts. Estratègia 2, si no t'ha funcionat l'estratègia 1, llença un coixí cap a un costat i fes que el llit es concentri en ell i aprofita per deslligar-te lentament. Estratègia 3. Estira't amb cura, com un agent secret. Cada cama, cada braç, cada espatlla ha de moure sense despertar la resistència del matalàs. Estratègia 4, si no et funciona ni la 3, ni la 2, ni la 1. Recorda el cafè, el bany i el món exterior. I exagera-ho amb humor. Parla amb el llit amb sarcasme. Crida, riu, exagera les teves emocions. Això confon el matalàs i crea oportunitat de fuga. Pots afegir comentaris breus com: oh, m'he enganxat amb la manta, això no estava previst. O un coixí m'ha atacat pel costat. I llavors així el llit es despista i tu pots marxar.
1: Eps,
2: eps, eps,
1: eps. Eps.
0: I quan estaves a punt d'escapar, apareix el típic obstacle de la zona 0.
2: Oh, no.
0: El coixí central decideix fer-te barricada. Cada moviment és crític. Què fem? Improvisa, xaval! Agafa un braç, fes-lo passar per sota del coixí, utilitza el tacte sutil i no oblidis parlar amb el matalàs. Sí, ja hem parlat moltes vegades, però bueno, hem de tornar a parlar. Al final, al matí, s'ha d'estar parlant tota l'estona, perquè si no, t'adorms. Llavors, li has de dir, sí, ja veig que tens poders, i no sé què, i no sé quantos, però jo tinc un cafè, una dutxa, un esmorzar, el que tu vulguis dir, esperant-me. Finalment, després d'estratègies, obstacles, improvisació, aconsegueixes aixecar-te. Molt bé, has sobreviscut a la zona 0 matinal.
1: Ole!
0: L'aprenentatge és clar.
1: I ole.
0: Mai subestimeu el poder d'un llit còmode. Mai confieu en alarmes rebels que no volen sonar i, sobretot, utilitzeu humor, imaginació i paciència. Això és el que diferencia un explorador de la zona 0 d'un simple mortal del matí. I la setmana vinent aprendrem a un moment que miro la xuleta.
1: Oi.
0: Aprendrem a com sobreviure a la classe d'història d'Espanya que no s'acaba mai.
1: M'agrada. Però per això haureu d'esperar dues setmanes.
0: Dues setmanes, efectivament. I o si ens esteu escoltant quan ja ha sortit, aneu a l'Spotify d'aquí baix, d'aquí baix, i cliqueu, home.
2: El link a la descripció.
1: Aquí baix, els que estan a l'antena, però aquí baix...
0: Aquí baix. Això és com les mares. Obre una pestanya i t'obren l'ull, saps? I dius, no, home... No, obre una finestra i t'obre la puta finestra, tio.
1: Martí, get out.
0: Vale, sí,
1: get out.
0: No, però les mares no, les àvies sí que ho fan, això.
1: Les iaies, sí. Això
0: les iaies. Clar. Jo li he dit bastant a la meva iaia. Iaia, obre una pestanya i t'has de posar la bandeja del mail.
1: No, ho he fet.
0: S'ha anat a la bandeja del mail.
1: Del correu postal.
0: Del correu postal, sí.
2: Les iaies ja
1: són... Good English from the grandma.
0: No, era, per almenys ho va entendre, saps?
1: Sí, clar, l'anglès, sí. Vamos.
0: Era, també t'he de dir que la meva iaia ho va fer per la conya, perquè sap que és el mail, i utilitza el mail, t'he de dir.
2: Iaia flow, iaia flow.
1: El email.
0: Escolta, xarango, iaia flow.
2: Escolta, xarango, iaia flow.
1: Això ja és suficient.
0: Ja està. Vosaltres us ha passat algun cop això del llit?
2: Sí. Com estava dient abans de que m'interrompessis...
0: No, a veure, m'has interromput tu.
2: Que jo trobo que no hi ha cosa pitjor que anar-se'n a dormir un dia calorós d'estiu on se t'enganxa tota la pell. Que fàstic.
0: O sigui, no, però la gràcia és despertar-te, no anar-te'n a dormir, saps?
2: Odio aquesta sensació de... Sí, no, és que...
0: Jo saps quina és la que m'agrada?
2: Quina sensació?
0: La sensació que... se m'enganxi la pell al sofà.
5: Què?
0: Sí, no sé, m'agrada.
5: Què?
2: Quin però... fàstic, hòstia. Bé,
1: fetitxes raros.
0: Sí, bueno, tu tens fetitxes dels peus i no ho dius.
5: Què? Què dius, els fetitxes dels peus?
0: Què?
1: No t'he dit res. De fet, tinc els peus, tinc dos dits dels peus junts.
2: Ets un tiro en directe.
0: És Nil Ojeda?
1: Soc, sí, literalment com el Nil Ojeda. Soc un ésser evolucionat. No teniu ni punyetera idea.
0: Perdona, que jo tinc dos ossos al peu de més.
2: Nades més ràpid.
1: Ah, sí?
0: Oh, clar.
1: Tens dos ossos.
0: Dos ossos del, als dos peus.
1: Ah, sí?
2: Nades més ràpid?
0: Sí.
1: Sí, clar. Tinc, tinc com... Mira, l'índex i el del mig del peu els tinc junts.
0: L'índex és el de la puti?
2: Dels dos peus?
1: No, l'índex és el... No, el de la buti és el del centre.
0: El de la buti és el de la buti.
1: Diguem, començant pel polze...
0: L'índex dos... és el que, en teoria, t'has de posar l'anell, o no?
1: L'índex és...
0: És el que fa senyalar.
1: El de senyalar.
0: Tu! Foca.
1: Però aquesta gordofòbia...
0: No.
1: M'acabes de dir foca.
0: No, tu no. A tu no.
1: Aquí, al mando de l'aire condicionat, no?
0: No, saps com acabarem?
1: Com?
0: Com vam acabar el programa passat, posant un tros de vinagreta.
1: No. Deixeu vinagreta que ens tiraran.
2: Ens tiraran d'una forma horrible. Vale. No fem. O sigui, hem deixat de posar música perquè ens tiren el copyright.
0: No, però això no és copyright.
2: Com que no és copyright?
0: No. Tu pots posar això.
1: No.
0: No és música.
1: Ja, però és una sèrie, és un contingut amb copyright.
0: Sí, però...
2: Audiovisual.
0: No pots, o sigui, no pots posar tot, però una part sí. I per tant posarem la
2: no
0: del...
2: No sé del tot segur.
0: Yerai.
2: Pagues tu, vale?
0: La del Yerai.
1: Juiz Yerai.
0: Que diu...
1: Vale.
2: No, però posa la del Morales.
0: La del Morales? M'agrada la del Morales. Quants minuts ens queden?
1: Ens queden uns 4 minuts i mig.
0: Doncs posarem un trosset, no posarem tot.
1: Petit,
0: i després
1: petit.
0: Posarem... un trosset del Morales, val? Si...
6: Ah, senyor Morales.
1: Senyor Morales, existeix
0: senyor, vostè. Senyor Morales i la Rosalia.
1: Ah.
0: Val? És Rosalia...
2: Rosalia de peu fix del restaurant... La... No.
0: Ep, xe!
2: De restaurant el que el sol fa patxoca.
0: Sí.
1: Patxoques.
0: Patxoca.
2: Patxoca,
1: oh.
0: Espera que en surt un anunci ara. És
1: que,
0: un anunci de... Buen tiempo! Ara, saps? Que dius, perdona'm...
1: Això abans, tio.
0: Això abans.
1: Ara no.
0: Diu, hasta un 25%. A veure,
1: de
0: perdona. De... Bueno, clar, no farem aquí spoilers.
2: Tell you how my hands...
1: Si nothing algú... beats a jet to holiday.
2: Nothing beats a jet to holiday.
1: Islas right now, Islas... You can say 50 pounds per person. That's a... That's
2: 200 pounds off for a family of
0: Són Islas i no sé què
2: d'Espanya. Quin anunci és aquest? Que són dues hores d'anunci.
0: Ara. Espera't. Vinga, va. Posem.
7: A dues... Restaurant El Calçot fa patxoca Collsacreu de Riucorb, comarca de l'Alt Migbaix. Molt a la vora d'Olzinelles de Riucorb, a tocar de Pallaringa de Polla Estreta i, vaja, a dues passes de la Vall de la Truja en subida. Morales?
8: Hola, sóc el Morales. Un saludo a la penya del Bocarrape de Rocafonda.
7: Molt bé. Avui res. Us farem un plat que ens ajudarà a solucionar un problema que pateix molta gent. Els
8: gatets.
7: No, els...
8: gols.
7: Gasos, ara. Sí, el món s'infla de gasos contaminants i els nostres pets són com persones desesperades que busquen la sortida però no la troben i els hem d'ajudar a sortir pel...
8: cul.
7: No, pel...
8: xurro.
7: No, Morales, els gasos surten per la...
8: cara.
7: Per l'anus.
8: Per l'anus.
7: Ara. Per cert.
0: Espectacular. Us recordem, si voleu veure, aquest és el capítol 3 de la temporada 1 de Vinagreta.
1: No, mentira, aquest és el capítol 2.
2: Soc Rosalia del 4.
0: No.
1: De l'hora dels joves.
0: De l'hora dels joves, però Vinagreta és temporada 3, i capítol 3, temporada 1, que és...
2: La vida és una vinagreta.
1: Si ens sentiu... Si us plau, ens heu d'enviar una cosa, val? És una proposta. Ens heu d'enviar propostes de foto per l'àlbum de la temporada.
0: I si hi ha de pas, si ens sentiu, ens envieu al nostre Instagram, @hordeljoves,
2: promo,
0: un emoji d'una cara contenta. Així sabrem que heu escoltat aquest programa.
1: Facto. Exacte. Exacte. I ja està.
2: No tinc...
1: I la persona que a final de temporada... com se diu?
0: Spoiler, rebrem. Tres caretes contentes. Una del Juanmi, una de la Jèssica i una meva.
1: Qui tingui més caretes contentes al final... De...
0: Rebrà un premi.
1: Premi...
2: Premi Nyordes.
1: Vale, ho diré aquí.
0: Hòstia, és bona aquesta.
2: En comptes d'ondes, Nyordes.
0: Premi Nyordes.
1: Nyordes.
0: Nyordes. Premi Nyordes.
1: Podrà venir amb nosaltres a gravar un programa.
0: Ostres! Oh, oh, spoiler!
1: Senyors, fins aquí. L'Hora de Joves ens acomiadem amb l'antiga Cinto, famosa, des de la temporada 1 i la temporada 2.
0: És per portar records.
1: És per portar records i nostàlgia. Fins aquí aquest programa. Moltes gràcies.
0: I
1: des de...
0: passiu bé.
1: Des del Genís Marcet.
2: Bé. Ei.
0: Passiu
1: des del
0: Martí
1: Civit.
0: I moltes gràcies.
1: Des del Pedro, passiu que no ens ha pogut acompanyar. I Joan Jimeno.
9: Tu, cara. Passiu bé fins l'any que ve.
0: Passiu bé. Passiu bé.
1: I des de la taula de so, Joan Jimeno, acompanyant-vos cada dia a l'Hora dels Joves. Gràcies.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.

0: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
1: Obert de Vullpelleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
0: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMA Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
2: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
0: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
3: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
0: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
4: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre SUS. Educatiu a Vull Palleres, que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del SIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: El govern de Vull Palleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vull Palleres com a Mirasol, com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir... Todo llega a su tiempo. Però maldito tiempo. ¿Viene de rodillas o qué? Estem començant un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Mira, quan puguis, aviam si pots posar una cançó que... Bueno, jo no sé de qui és. Ni el títol, vaya. Sembla que és Però nunca usar la violència, algo así.

No dudaria, va ser el primer èxit d'Antonio Flores, el fill de la Lola. Una cançó molt ben construïda, tant per al que diu com musicalment. Recordo que quan la vaig estrenar en el cotxe, m'acabaven d'enviar un casset de promoció. La persona que anava al meu costat, a l'escoltar la seva introducció, em va dir, ah, és la nova d'Elton John. Bueno, el pobre d'Antonio Flores va morir molt jove a causa d'una sobredosi. Ell és l'autor d'aquesta cançó. Havia nascut el 1961 i se'n va anar al 95. La cançó és del 80. Sí.

0: ven a reír.
1: I ara mateix, Coco, tens algun dubte?
2: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: No ho dubtis. Això és diferent a tot el demés. A través de 100 emissores que l'envien mitjançant la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. I arreu del món, perquè totes poden escoltar-se a qualsevol raconet del món a través d'internet en directe. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa perquè puguis recuperar-lo en diferit o descarregar-lo i portar-lo amb tu. Si vols posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Rafaela Alcázar López, a qui vull agrair-li que ens hagi dedicat un temps sense demanar-nos res a canvi. Senzillament diu: hola, Albert, t'escolto sempre els dissabtes i diumenges. Felicitats pel programa i desitjo que duri molt perquè ens fas molt feliç. La cançó que posis, tant més. Doncs després de 69 anys, per mi totes les que poses són bones. Això sí, que sigui d'abans. No, aquest programa és d'abans. Es fa com la ràdio d'abans, aquella ràdio que tant t'agradava. Però està sonant la sintonia d'aquell espai dedicat als conjunts, als millors conjunts, segons tu, dels anys 60 i part dels 70 espanyols. Per què? Doncs perquè la Pepi Rocher ens diu: hola, Albert, una canción que siempre fue un recuerdo es Todo tiene su fin. Recuerdo despedir a mi novio el día que se incorporaba al servicio militar. Sonaba esta canción y se me rompió el corazón. Fueron meses sin verle. Muchas gracias, felicidades por el programa. Besos, Pepi Rocher. Doncs mira, aquest grup que cantava la cançó que ens dius es deien Los Módulos i d'alguna manera es van anticipar el seu temps perquè van fer un rock progressiu molt, molt xulo, no? És una cançó que agrada a moltíssima gent, tot i que a mi sembla, sempre m'ha semblat pesadet perquè és llarg i m'ha donat mal rotllo, perquè això de Todo tiene su fin, doncs ja ho sabem, no? Però no cal que ens ho recordin. La formació es va fer a Madrid, d'on és el seu cantant, la veu característica de Los Módulos, Pepe Robles, nascut el 1948.

0: Todo tiene su fin. 1970. Los Mòduls, des de Madrid. Però, quin va ser el teu conjunt preferit espanyol dels anys 60 o 70? Digue-m'ho. Envia'm un e-mail, sisplau.
1: Recordes Cocodril?

I amb Help, per exemple, en aquell 1971, vaig viure algunes seqüències que no he tornat a veure. Per exemple, que els caps de setmana

30.000, està molt distret, està ple de bons records musicals i de tota mena, però potser falta el teu comentari i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't al grup Cocodril Club. És tot un món. Allà ens trobarem. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo aquest correu que em diu: hola Albert, me gustaría escuchar Wonderful Tonight d'Eric Clapton. Esta canción es la primera que bailé con mi pareja, L'Àngels, cuando empezamos a salir, y ahora ella está en la UCI por un trasplante que le han tenido que hacer entre la vida y la muerte. Vaya. He conocido tu programa porque lo escucho todas las noches, ya que no puedo dormir de la pena que tengo. Me paso la noche llorando. Muchas gracias, Santos Merchan. Doncs, ánimo y nuestro deseo de que todo vaya bien. La canción que nos pides es del viejo amigo Eric Clapton. Sabeu que a l'Eric Clapton li deien sempre manos lentas o mans lentas, no? I molta gent es pensava que era perquè tocava la guitarra lentament. Doncs no. L'anècdota, i ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, és que els amics li deien mans lentas perquè sempre era molt lent per anar amb la mà a la cartera i poder pagar les rondes de cervesa que s'acabaven de cruspir. Sempre estava esperant que pagués abans d'una altra. És curiós, no? Bueno, Eric Clapton ara, degut als excessos de la seva vida, pateix una neuropatia perifèrica que li dona molts dolors.

Wonderful Tonight, una nit meravellosa. Algú va dir que la nit és la meitat de la vida i va afegir que és... la millor meitat. No sé, jo diria que depèn de la nit, oi? Hi ha algunes que se't fan molt llargues. Com la del nostre bon amic Santos Merchant, que ens ha demanat aquesta cançó d'Eric Clapton. Aquesta és la música incidental de la banda sonora original de la pel·lícula Ghost, Fantasma. Moltíssima gent va descobrir la meravellosa melodia desencadenada a l'incloure-la en aquesta pel·lícula de 1991. Però és un tema que es va publicar primer als anys 50, no va passar res, i després els mateixos Righteous Brothers la van publicar el 1965, quan sí que va tenir molt d'èxit. I des d'aleshores s'ha convertit, per exemple, en la balada més sol·licitada a les meves sessions de DJ i també aquí al programa.

És una d'aquelles preciositats que no ens cansem d'escoltar i que, en aquest cas, estem utilitzant com a sintonia per entrar a l'espai de les bandes sonores. Digue'm una cançó de pel·lícula que t'hagi agradat especialment i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Granollers la Sílvia Alcalde, que diu: Albert, per què no ens poses Blue Velvet, Terciopelo Azul, en homenatge al director de la pel·lícula del mateix títol, David Lynch, que recentment va desaparèixer. Doncs amb molt de gust.

Blue Velvet és una cançó original de 1969 que David Lynch va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula del mateix títol de 1986. I sabeu qui cantava? Doncs el mateix d'una balada. Estàvem comentant que Melodia desencadenada ha estat la més demanada, però gairebé competint amb una altra, d'aquest mateix senyor que cantava, Bobby Vinton. Efectivament, l'has encertat. Em referia a Silly with a Kiss, sellado.

still with a kiss. S'ha llejat amb un petonet. Bobby Vinton. Però tornem a l'espai de les bandes sonores.

Aquesta és d'una pel·lícula anomenada Bilitis. L'he posat precisament perquè és una pel·lícula que em va semblar molt fluixa, però en canvi la música, com pots comprovar, és fantàstica. T'ho dic perquè el que et demano és una cançó que t'hagi agradat d'una banda sonora, no necessàriament la pel·lícula, sinó la cançó. Digue-m'ho per correu electrònic.

Hi ha dos correus que ens demanen la mateixa pel·lícula. El primer és d'en Ferran, que diu en el seu e-mail: Hola Albert, una de les músiques de pel·lícula que a mi se m'ha fet inoblidable és Top Pop, de John Barry, a Cowboy de Medianoche. El so de l'harmònica, que en general no és gaire freqüent, pren aquí un protagonisme absolut. John Barry té una llarga llista d'èxits per aquesta finestra que ens obres al Cocodril Club per parar l'orella a les músiques de les pel·lícules. Massa sovint ens deixem dur per l'atenció de l'argument i no ens adonem prou de l'aportació musical que amb mèrits propis arrodoneix l'ambientació del film. Totalment d'acord, Ferran. Gràcies, Albert, i llarga vida un cop més per la missió que ens porta a uns temps que són ben vius a la nostra memòria i una forta encaixada. Abans he dit Ferran, però no. El que ens diu tot això és Oriol. Oriol Agell, de Sant Cugat. El que ens diu el Ferran, que parla de la mateixa pel·lícula, és: Soc lo Ferran d'Oceja. Ara des de Barcelona, però ja pujaré, ja. Com sempre, felicitats pel programa. Hauria de ser una assignatura més a les escoles. Caramba! Com a banda sonora, la principal de la pel·lícula Midnight Cowboy m'encanta. Com a pel·lícula, genial. Lo Dustin Hoffman i John Boyd estan com el que són, grans actors. Em recorda els guateques dels anys 70, el garatge dels amics, a Oceja. Salutacions, Ferran. Doncs escoltarem el tema incidental de l'harmònica que ens deia l'Oriol i també la cançó principal de la pel·lícula, que és la que es va fer més famosa.

la música dels crèdits de Cowboy de Medianoche, pel·lícula original del 1969, que aquí no acabava d'arribar per qüestions de censura i que finalment va arribar a Barcelona, almenys, 5 anys més tard, el 1974, en aquell circuit que les zones anomenaven cines d'arte i ensayo, és a dir, que quedaven una mica limitats a la promoció comercial i tenien menys espectadors, i bastant retallada de metratge. Hi havia molts punts que no acabaves d'entendre perquè estaven retallats. Però Harry Nilsson va interpretar la cançó per sempre d'aquesta pel·lícula, vinculada a molts records de molta gent, per exemple, d'un dels meus mestres, en José María Pallardó. Sempre que ha començat un programa nou a la ràdio, i em va fer des dels anys 60, començava amb aquesta cançó.

Everybody's Talking, tothom parla. Harry Nilsson, nascut a Brooklyn el 1941, que marxava molt jove el 1994 a Califòrnia. En el terreny de les anècdotes, podríem comentar que Harry Nilsson va estar 14 mesos seguits de juerga amb John Lennon, que eren molt amics. Però, pobre, per dormir una nit a la platja va agafar una infecció a les cordes vocals i no va tornar a tenir veu mai més. Va ser una infecció permanent, que es diu. Gràcies, Ferran i Oriol, per recordar-nos Cowboy de Medianoche en aquest espai del Coco dedicat a les cançons de pel·lícules. Aquesta que està entrenada com a sintonia és de La Fuerza del Cariño.

acabarem l'espai de pel·lícula amb aquest correu electrònic que ens envia Antonio Garrido i que ens diu: "Para mí, la película Staying Alive, el tema de Frank Stallone y Cynthia Rhodes, Nunca voy a renunciar a ti. Te escucho desde San Juan d'Espí, soy Antonio Garrido. Gracias por tanto recuerdo de adolescencia y juventud. Y un abrazo y un saludo a Juan Romero, que estará escuchando, y al que conocemos como El Gadi, Antonio Garrido." Molt bé. Doncs aquesta pel·lícula va ser com una seqüela que va passar bastant desapercebuda de La fiebre del sábado de noche, tan exitosa. És ja de 1983, 5 anys més tard de l'estrena original de Saturday Night Fever. Però la cançó no està gens malament. Com deia l'amic Antonio, l'interpreten Frank Stallone i Cynthia Rhodes. Cynthia, que també vam veure Dirty Dancing, Flashdance, i en aquesta ja està in a life al costat de John Travolta. Està in a life, que podríem traduir com mantenir-se viu. I la cançó aquesta que ens demana l'Antonio: "I'm never gonna give you up."

0: I'm never gonna give you up, mai renunciaré a tu. La cançó d'amor de la pel·li Staying Alive de 1983 que ens demanava l'Antonio Garrido. Digue'm la teva, envia'm un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: la vida és curta. No hi ha temps per deixar coses sense dir. No recordem els dies, recordem moments. Viure és l'art de dibuixar sense un esborrany.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, Coco? T'hi trobes a gust aquí al club? Gràcies per estar en connexió. I si t'acabes d'incorporar, fas tard, eh? Portem més de 3/4 d'hora de programa. Si no et vols perdre res, no et preocupis gens, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Spotify. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I per participar, fes-ho per correu electrònic. cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen: hola Albert, felicitats pel programa, el meu nom és Amat i t'escric des de l'Estartit. Ah, quina sort que tens d'estar davant del mar, eh? De la Costa Brava. Diu: m'agradaria escoltar No más boleros de Semino Rossi. No coneixia aquesta versió, Amat.

0: investigat sobre aquest personatge i sé que és un cantant austríac, però d'origen argentí, nascut a Rosario, Argentina, el 1962. Bueno, m'ha sorprès, perquè el 1989 em van fer arribar aquesta cançó, però en la versió de Gerard Jolien, holandès, nascut el 1960. Jo llavors estava fent els Balla Musicals, que era un programa per gent jove. Jo també ho era, alguna vegada ho vaig ser, oi? I em va estranyar que els hi agradés aquesta cançó, que simula en alguns moments el bolero de Ravel, no? Però sí, sí, va ser tot un èxit, va agradar molt, i tinc un record carinyós perquè la companyia discogràfica, per promocionar el disc, em va fer milers de samarretes amb el logotip del meu programa per sortejar entre els meus oients. Per si no la coneixies, aquí te la deixo, Amat.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quatmedia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
1: Govern de Vullpelleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
0: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quatmedia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
2: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
0: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, a 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
3: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
0: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris.
4: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com va això? Tranquil, tranquil·la, estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà. Algú va dir... No sempre que deixes algú ha de ser una pèrdua i no sempre que continues amb algú ha de ser un guany. Però això ho fem junts.
2: Hola, Albert, estic aquí fent una cua de reptils que venim de prendre el sol de Tarragona, una cua enorme, direcció Barcelona, a veure si em poses una cançó per la meva colometa, que la tinc aquí al costat, que és de la Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart. Soc el Jesús. Hasta luego, Lucas.
1: Quina gràcia. Doncs mira, et posaré la versió de luxe, la versió maxi.

0: Total Eclipse of the Heart, és a dir, eclipse total en el cor.
1: Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark.
0: Versió de luxe.
1: Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
0: Aquí ja no ens estem de res. Has connectat amb el Coco.
1: A total eclipse of the heart.
0: Bonnie Tyler i la seva veu característica. Nascuda al Regne Unit el 1951, va publicar aquesta cançó el 1984. Per cert, que l'altre dia la vaig veure en un vídeo actual i encara està molt bé de veu, la Bonnie Tyler. La segona veu d'aquesta cançó és de Meat Loaf, Tros de carn, nascut a Dallas el 1947 i que marxava el 2022 a Nashville. També recordo un anunci de Codorniu que va adaptar aquesta cançó a la seva publicitat de Nadal. Us en recordeu d'aquells anuncis espectaculars de Nadal del Cava dels anys 80? Sí, deia Codorniu, estimada Europa, etc, etc. No tinc la veu jo per cantar avui, però sí per enviar-vos la meva especial. Un one hit wonder d'uns holandesos, Ten Sharp, que van arribar al número 10 al Regne Unit amb aquesta cançó, una de les meves, You.

0: agradat la meva especial d'avui? La vaig descobrir quan la van publicar, el 1991. Han passat bastants anys, oi? Bueno, ja fa molt temps de quasi tot, però em continua agradant com si fos la primera vegada. Aquest grup d'Amsterdam, Ten Sharp, va donar la volta a mig món amb la cançó You, tu, sempre estàs a la meva ment, deia, per exemple.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I ho faig a través de 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Hi ha alguna cançó que sigui capaç d'emocionar-te? M'agradaria molt que la volguessis compartir amb tots els cocos. Digue-m'ho per correu electrònic enviant-me un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. D'acord? Sí. I vagi per endavant el meu agraïment a tots els que dediqueu un temps per participar en el programa.

com l'Albert de Cornellà de Llobregat, que diu: hola, Coco, sóc l'Albert de Cornellà i tinc un passat, eh? I 66 anys. Ah, esclar, aquesta motxilla plena de bons records, i alguns que no tant, no s'improvisa de la nit al dia, eh? Tocayo, tocayo, com es diu tocayo en català. Contemporani. Ai, no ho sé. Ho miraré. A primària, diu l'Albert, jo anava a una escola privada i ens examinàvem a fi de curs a l'escola pública i una prova d'examen era cantar una cançó. Seria l'any 1969 i jo no en sabia cap. Per l'any següent em vaig aprendre Wendolin, de Julio Iglesias. Ostres! Recordo que quan va sortir aquesta cançó, 1970, encara es feien acudits més o menys graciosos i alguns de música. Aquesta deia: saps que a Julio Iglesias li diuen el termo? Ah, sí? I per què? Doncs perquè comença la seva cançó dient...

0: queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad.
1: La veritat és que va ser un gran èxit, a més, escrit per el mateix Julio Iglesias, amb el que va participar a Eurovisió. Feia només 2 anys del seu descobriment al festival de Benidorm, però ja estava representant oficialment el seu país i va quedar quart, que no està malament per donar-se a conèixer Europa. Però l'Albert de Cornellà no ens demanava aquesta cançó, sinó que ens explicava que la va haver de cantar un dia com una prova d'examen de fi de curs. Per cert, Albert, que he mirat com es diu tocai en català i em diuen tocai. Però jo no ho he sentit mai, això de... Tu ets el meu tocai? Diu l'Albert, em vaig aprendre Gwendolyn, del Julio, i va ser perquè a casa cada setmana compràvem el TP, el teleprograma. Així que me'n recordo que valia un duro, oi? 5 pessetes. Dic-lo de les 5 pessetes perquè si hi ha joves escoltant el programa no sabran el que és un duro. Tant que utilitzàvem l'expressió això val 4 duros o no tinc ni un duro, i ara no tenim duros. Diu, doncs, el teleprograma portava la lletra de la cançó que aniria a Eurovisió. Ha sigut l'única que he après la lletra sencera. Anys després ho he intentat amb Pedro Navaja. Fa poc a un programa vas explicar alguna anècdota de la cançó i no ho vaig aconseguir. Ah, doncs jo sí, el Pedro Navaja te la puc cantar de dalt a baix, perquè és la cançó amb la que tanco sempre les meves sessions des de fa més de 30 anys. I al final se't queda. Diu, també estic aprenent Te Recuerdo Amanda, però sense èxit. Les taralejo interiorment quan vaig a la piscina, però mai les acabo. Ah, tu només cantes quan vas a la piscina? Mira, podries cantar quan et dutxes, que és una mica semblant, no? És que molta gent canta, o cantava, no ho sé, ara ja. Bé, diu, el tema Wanda U2 és una de les cançons que m'emociona escoltar. Gràcies per llegir aquest correu i la batalleta de l'abuelo Cebolleta. Fa molt de temps que segueixo el cocodril per iVox i desitjo que continuï aquest programa per molts anys. Gràcies, mestre Malla. Gràcies per aquestes històries i per dedicar-nos un temps. Aquí està la cançó que encara t'emociona.

Bueno, la cançó formava part d'un àlbum del 92 dels U2 que quan el presentava a mi sembla el títol genèric sempre em semblava com un estornut perquè es deia Achun Baby. Si t'emociona alguna cançó, ens ho dius, ens envies un e-mail i la compartim. cocodrilclub@gmail.com. Ai, no et preocupis. Dedica't a ser feliç. Encara hi ha alguna cançó de bon rotllo? Que et posi de bon humor, que t'arregli un dia d'aquells espatllats? N'hem compartit moltíssimes, eh? Però segur que encara en queden. Ho té claríssim l'Antonio. Des de Cerdanyola del Vallès, que diu que ballava a la pel·lícula... Ai, a la pel·lícula. Perdó, a la discoteca Gold Black. Diu... La cançó Que serà mi vida hacía que se te pasara cualquier atisbo de tristeza. Doncs tens raó, Antoni. Era de 1979 i dels Gibson Brothers.

Què serà mi vida dels Gibson Brothers del 1979? És la cançó que li dona bon rotllo a l'amic Antoni des de Cerdanyola del Vallès. Els Gibson Brothers eren un grup de germans originals de Martinica. Van tenir altres èxits, com Cuba, però sobretot aquest, que encara punxem sovint a les nostres sessions, que de manera habitual celebrem els diumenges a la tarda de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Vine a la festa, que això algun dia s'acabarà. Però bueno, cada vegada en som més. I portem 13 anys, tardes de diumenges, abans de que s'inventessin els terreros.

Ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions i també amb les anècdotes. Mira, Jesús, el líder, el creador de Los Jóvenes, l'amic José Luis Verísimo, em va explicar l'anècdota de l'origen d'aquesta cançó. Estaven Los Jóvenes a mitjans dels anys 60 treballant per Eivissa i Mick Jagger estava de vacances per Eivissa i anava a fer una copa a les mateixes discoteques que estaven Los Jóvenes, i un dia va venir amb una demo, un disc d'acetato que es deia, amb aquesta cançó, i li va deixar a la gent de Los Jóvenes perquè l'escoltessin. I Los Jóvenes, ni cortos ni perezosos, sense demanar permís a ningú, sobretot al propietari de la cançó, doncs la van versionar. És curiós, perquè després va ser número 1 en alguns llocs, per exemple, a Saragossa, i ja em perdonareu la veu, però és que a la que comença a fer a la que una mica de calor, una mica, a la que puja una mica la temperatura, hi ha gent que es torna boja amb els aires condicionats, i a vegades els veiem obligats a estar en estudis, per exemple, de doblatge, que més que estudis semblen congeladors. I la veus, es ressenteix. Bueno, doncs us deia que va ser número 1 a Saragossa i va sortir publicat en alguna revista. Llavors no hi havia internet, però al publicar que el número 1 d'aquella llista d'una emissora de Saragossa amb una revista de música era Bajo tu techo, de Los Jóvenes, es van enterar els que tenien els drets de la cançó, els de l'editorial, i els hi van enviar una carta on els amenaçaven de querelles i, bueno, els pobres es van cagar, perquè, clar, no sabien el que els hi podia venir de multa i judicis i tot això. I al final van explicar la veritat, és que el Mick Jagger ens va deixar escoltar aquesta cançó i nosaltres, amb tota la bona fe, la van gravar i tal. Bueno, al final, la sangre no llegó al río, i les de l'editorial li van dir, bueno, que no torni a passar, eh? La pròxima vegada demaneu permís.

llarg de la història d'aquest programa, aquesta ha estat una petició recurrent. És increïble, perquè els jóvenes van publicar molts pocs discos que no s'han reeditat mai.

0: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt, molt especial. Núria Espert, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Deixa'ns una cançó per compartir amb tots els oients, una cançó que t'hagi resultat especial.
1: Doncs una cançó... Seria més aviat una ària d'òpera, pot ser?
0: Pot ser, pot ser.
1: Doncs una ària d'òpera, de, per exemple, de Turandot.
0: Mm-hmm. I per quin motiu?
1: Doncs perquè m'agrada moltíssim, perquè la canto jo a casa mentre em dutxo.
0: Ah, sí?
1: Doncs...
0: doncs aquests bons costums no s'han de perdre, eh?
1: No s'han de perdre.
0: Em deia el Serrat, ja fa molts anys, diu, això de cantar ho estem deixant només pels professionals i no pot ser. Abans se sentia cantar la gent pels safrets de casa i
1: és
0: per
1: veritat.
0: Les cuines, eh?
1: Sí.
0: I ara no, ja no.
1: No, això s'ha perdut. Mm. S'ha perdut, sí.
0: Escolta, ha sigut molt maco. Moltes gràcies per atendre'm.
1: Gràcies a tu. Gràcies.
0: En directe, des de París, el gran Luciano Pavarotti.

Nés un dorme. Luciano Pavarotti a París, amb l'Orquestra de París, el 1998. De l'òpera Turandot, estrenada el 1926 al Teatre de la Scala de Milà. El concert de Pavarotti es calcula que el van veure i escoltar 2 bilions amb B, de Barcelona. 2 bilions d'espectadors per televisió. Turandot, d'origen persa, vol dir la filla del Turan. I durant molts anys va estar prohibida a la Xina perquè van considerar que menyspreava a la Xina i els xinesos. Es va estrenar un any i mig després de la mort del seu autor, Puccini, Giacomo Puccini. Fixa't. Després de l'òpera que ens ha demanat la nostra convidada de luxe, la gran Núria Espert, anem a la discoteca. Aquests contrastos, aquesta barreja d'estils, només passa aquí al Coco. Els més ballats de la història. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Moltes, m'imagino, espero, no ho sé, però digue'm almenys una, d'acord? I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, com tantes d'altres coses. Digue'm-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Per cert, que l'altre dia, en aquesta mateixa secció, ens demanaven el primer gran èxit dels Bonnie M, Rivers of Babylon, els rius de Babilònia, que ja vam comentar que estava basada en un salm de la Bíblia, i que és una cançó que coneixen fins i tot els més joves. Però, com que ens agrada jugar amb les versions, volem escoltar una miqueta de la versió original, perquè Bonnie M feia versions com Sunny o com altres, però que no eren d'ells, no? Eren versions de clàssics. I en aquest cas, no és gens conegut. Era un tema reggae de 1970.

0: través del contestador automàtic, també molts amics ens han demanat cançons que ens han fet ballar.
1: Bon dia, Albert i oients. Aviam si un dia poguessis posar, si és possible, On the Radio, de la Donna Summer del 79.
0: Doncs amb molt de gust, perquè sempre he comentat que tant que ha fet la ràdio per la música en general i per als seus autors i per als seus intèrprets, promocionant-los, facilitant que poguessin treballar en directe, que poguessin vendre discos, i en general, molt poques cançons s'han dedicat a la ràdio, i aquesta és una de les millors. Una cançó que diu: algú va trobar una carta que em vas escriure a la ràdio i van dir al món com et senties. Deu haver caigut d'un forat del teu vell abric marró. Mai van dir el teu nom, però sabia a qui volien dir. Vaig quedar tan sorpresa i commocionada i també em vaig preguntar si per casualitat ho sentiu per a vosaltres mateixos. Mai vaig dir a una ànima com m'he sentit per tu, però ho van dir molt fort per la ràdio, ho van dir per antena. Ara no et fa una mica trist quan escoltes la nostra cançó per la ràdio? Les coses no són iguals des que ens vam separar el juny passat. L'únic que vull sentir és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. Sí, em va fer sentir orgullosa quan el vaig sentir dir: no has trobat les paraules per dir-ho tu mateix i ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento. Perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, per antena. Si creus que l'amor no es troba a la ràdio, llavors sintonitza-te. Potser trobaràs l'amor que has perdut, perquè ara estic assegut aquí amb l'home que vaig enviar fa temps. I sonava molt fort, ho van dir molt fort.

On the Radio, la gran Donna Summer, que va ser la reina de les pistes de la segona meitat dels anys 70 i que malauradament se'n va anar molt jove, amb només 63 anys, a causa d'un càncer de pulmó. Val a dir que ella no havia fumat mai. La cançó On the Radio es va escriure per la banda sonora de la pel·lícula Foxes. I Donna Summer se'n va anar quan estava a Florida, el 2012. I l'Anna Fernández diu: la nostra disco preferida dels anys 80 era Concord, de Sabadell. Ah, molt gran, eh? Molts amics hi anaven al Concord de Sabadell. Una abraçada, Albert, i a tots. També per tu, Anna Fernández. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu d'en Joan, que diu: referent als records de cançons lligades a una discoteca, en el meu cas parlo del Mustache de Mollet, cap al 1970. Ah, doncs anirem bastant, bastant lluny, Joan. Joan Castells, de Mollet del Vallès. Diu: el cap de setmana les ballàvem i em passava els altres dies repetint la tornada o el títol de tres cançons que no paraven de repicar dins del meu cap. Aquí van: Yami, Yami, Yami. Ah, sí, dels Ohio Express, que eren d'Ohio. Tampoc es van matar buscant un nom pel grup. Yami,

0: I la segona que recorda el Joan haver ballat són, és dels mateixos, dels Ohio Express, el Chiwi, Chiwi, Chiwi. Això era música anomenada xiclet. Segurament perquè s'enganxava. Era música pensada per adolescents, que suposo que eres tu, el 1970, Joan Castells, de Mollet. Així que no te les podies treure del cap, eh? També era música xiclet, aquelles cançons que repetien la paraula del seu títol diverses vegades, com aquestes, Yami, Yami, Yami, o Chiwi, Chiwi. I la tercera diu que és el Money Money. Diu que ja no recordo de qui és, doncs jo t'ho diré. Era de Tommy James and the Shandles i no es refereix al Money de Calés. No, no, no, no sabien. Era una nit que anaven tots contents, emporrats i tal, i van escriure la cançó Money Money i no sabien com dir-li. I van sortir a prendre l'aire, que bona falta els hi feia, oi?, a la terrassa. I van veure un rètol lluminós d'una empresa que s'encenia i s'apagava intermitentment, que posava Money, però Money eren les inicials de l'empresa, M-O-N-Y. Ei, procura ser feliç, Cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quan Media. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
1: Obert de Vullpalleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
0: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
2: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
0: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria. Ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
3: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
0: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris.
4: De referència a Sant Cugat.
5: És el teu ritme.

0: La festa comença amb nosaltres.
1: El cap de setmana, a la matinada.
2: La música al teu ritme.